0: Ha sigut una mica millor l'espectacle de la Maria Becerra que el que va donar l'Argentina després al Mundial, no?
1: Sí, veient el resultat, sí.
0: Veient el resultat i veient el partit amb duny i molt clar de la selecció espanyola. Molt bé, doncs amb aquest comentari d'esport sobre la veu de Maria Becerra arribem a les 7 del matí. La informació continua. A l'Hoy por Hoy.
2: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: amnistia. Ara ho expliquem amb més detalls, però abans... Abans del temps, no canvien gaire les coses, continuarem passant molta calor amb alguna opció de ruixats al massís del port. El trànsit per un accident ja ha tallat un carril a l'AP7 a Sant Julià de Ramis, sentit Girona, a la C62 hi ha un carril tallat per una retirada de vehicle a Lluçà. El transport públic, Adif, no pot determinar quan podrà restablir el servei de trens a les línies R13 i R14 entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus, un robatori de cou dilluns a la nit, va provocar danys molt greus, segons la companyia, i asseguren que la recuperació del sistema serà molt complexa. Carles Puigdemont ha denunciat a Espanya davant la Comissió Europea per no complir amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. La denúncia, que també firmen els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, considera que el Tribunal de Comptes espanyol, que no ha concedit el perdó de forma automàtica, està desobeint deliberadament la decisió de la justícia europea. Àlex Calatrava, bon dia.
1: Bon dia, Sergi. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentat un escrit a la Comissió Europea denunciant que dilluns el Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions sobre el cas del desviament de fons per a l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Això, la pràctica, comporta una suspensió del termini per dictar l'amnistia, que la defensa considera que s'hauria d'haver aplicat immediatament després de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'escrit recorda que la justícia europea, preguntada pel mateix Tribunal de Comptes, va sentenciar la setmana passada que no hi va haver malversació de fons comunitaris. Per això reclamen a la Comissió que iniciï un procés d'infracció contra l'estat espanyol i enviï de manera urgent una carta a les autoritats espanyoles demanant explicacions. L'escrit també calcula que les mesures cautelars, fiança i garantia les bancàries afecten 9,5 milions d'euros de patrimoni dels denunciants.
0: Precisament ahir vam conèixer que la Fiscalia ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui la llei d'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas i 33 acusats més per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. El Ministeri Públic reclama una tramitació urgent després de la llum verda del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Pol Valero.
2: Després de l'aval de l'amnistia per part de la justícia europea, el Tribunal de Comptes va demanar dilluns opinió a les parts en el cas de presumpte desviament de fons per fer el referèndum de l'1 d'octubre. Només un dia després, la Fiscalia ha contestat, ha demanat que s'apliqui la llei d'amnistia. Assenyala, de fet, que veu innecessari i improcedent el termini de 10 dies que ha donat el Tribunal per presentar al·legacions i ha recordat que el TJUE ja va descartar la setmana passada que els líders independentistes fessin ús de fons europeus i que, a més, la sentència del Tribunal Suprem del seu dia tampoc diu en cap moment que els diners malversats vinguessin de la Unió Europea.
0: Anem amb més notícies. La generació d'energia renovable va caure un 3% a Catalunya el 2025 respecte a l'any anterior.
1: Els objectius de cara a l'any 2030 estan a anys llum. Per complir-se, un 50% de l'electricitat que consumim hauria de procedir de mètodes sostenibles a captació d'energia i ara rondem el 15%.
0: En conseqüència, Catalunya continua depenent de l'energia nuclear, Oriol Soler.
3: Aquesta reculada s'explica per la pujada de la demanda elèctrica, la caiguda de la generació eòlica i un baix increment de la nova capacitat de renovables. La nuclear continua sent la primera font de producció elèctrica i cobreix un 50% de la demanda. El sector adverteix que estem molt lluny de la sobirania energètica.
4: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant perquè implica més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat.
3: És Víctor Cusí, portaveu de l'Observatori de les Energies Renovables a Catalunya.
0: En aquest context us expliquem que Unió de Pagesos demana anul·lar el pla estrella del govern per desplegar les energies renovables.
1: El sindicat agrari, que també representa ramaders, demana tornar a la casella de sortida perquè considera inadmissible que el sòl agrari es vegi compromès per fer-hi horts solars o posar-hi molins de vent.
5: Un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades i la generació distribuïda i en planificació i consens del territori.
1: És Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
0: El govern ha aprovat un paquet d'ajuts per indemnitzar els veïns del Putxet. Parlem de particulars i de comerciants que s'han vist afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro. Són ajudes, Laura Pons, que s'atendran a través d'una oficina

0: penso en tu.
1: Sergi López.
2: Què tal? Bon dia. Aquest és un dels sons d'aquest dimecres.
3: Hi havia uns senyors que no tenien el català. I m'anaven. Eren els que m'anaven. I va crear una mena de distorsió. No ho acabava d'entendre, això. Després sí, ho he entès.
2: És la veu de Josep Vallverdú, referent de la literatura infantil i juvenil, que va morir ahir als 103 anys. L'escoltàvem en la inauguració de l'any Vallverdú, ara fa 3 anys, coincidint amb els seus gairebé 100 anys en aquell moment, amb la ironia fina que va utilitzar sovint. És una de les notícies del dia, però n'hi ha més, que us expliquem tot seguit. El primer de tot, el més necessari, a aquesta hora. El primer de tot, el trànsit.
4: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
2: Des del RAC ens informa Ferran Aràndiga. Bon dia.
5: Bon dia. Doncs comencem la jornada d'avui dimecres. Tenim paciència per dues incidències. La primera ha estat un accident a la AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis, que amb direcció Girona talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim un vehicle avariat a la C58 que es troba al voral, al tram entre Ripollet i Barberà del Vallès amb direcció Sabadell. Totes dues incidències doncs deixen un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
2: Pel que fa al transport públic, Adif no pot determinar quan podrà restablir el servei de trens a les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida Pirineus. Recordem, un robatori de coure dilluns a la nit va provocar danys molt greus, segons la companyia, i asseguren que la recuperació del sistema serà molt complexa. I pel que fa al temps... La informació va a càrrec de la Núria Saró. Bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Comencem aquest dimecres amb temperatures altes. La xafogor és intensa, especialment a la costa. Les màximes seran una miqueta més baixes que les d'ahir. Tot i això, continuarem parlant de calor. Una jornada que comença amb pocs núvols i avui la nuvositat la trobarem sobretot a les comarques de Tarragona. I, de fet, a la tarda podem tindre algun ruixat, alguna tempesta forta, sobretot a les Terres de l'Ebre. També al Pirineu es pot escapar algun ruixat i seguim amb aquesta calitja. Les temperatures ara mateix van des dels 18 graus a Girona, 21 marquen a Lleida, 25 a Tarragona i 27 a Barcelona.
1: Hoy por hoy, Catalunya. Sergi López.
2: Coneixem nous detalls sobre l'assassinat masclista de la Kimberly a Figueres. La seva parella ja va avisar que la mataria quan sortís de la presó. És el que diu l'atestat al qual ha tingut accés Ser Catalunya. Ja sabíem que abans de matar-la, l'home havia estat detingut per maltractar-la i amenaçar-la no una vegada, sinó dues. Però és que l'individu, mentre estava detingut, va dir al policia que quan sortís de la presó la mataria. I malgrat això, la fiscal del cas no va veure motius per demanar mesures cautelars. Ell va quedar en llibertat i, efectivament, per desgràcia, la va matar. Carles Couso.
7: L'assassí tenia un historial molt extens de violència masclista. Des del 1998 havia estat detingut 26 vegades, la majoria per qüestions relacionades amb violència contra la dona. I el que és més revelador de l'atestat avançat per TV3, i al qual també hem tingut accés des de la SER, és que l'home va dir al policia que el custodiava que, quan el deixessin en llibertat, mataria la seva parella. I això ho va fer. Després de ser detingut dues vegades en 48 hores per agredir brutalment la dona, la fiscal va decidir no demanar la presó provisional i el jutge va deixar l'home en llibertat. Va sortir dels jutjats i va matar la seva parella al mig d'una plaça amb un ganivet. Un dels arguments per deixar-lo en llibertat va ser que la víctima no va comparèixer a declarar després de la segona detenció. La Fiscalia de Girona evita parlar d'error, però en paral·lel ha acordat esgotar totes les vies per localitzar una víctima quan no acudeixi a una declaració judicial. Els familiars de la Kimberly, que estava a pocs dies de complir 33 anys, demanen responsabilitats més enllà de la condemna a l'assassí.
2: I després de conèixer la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'amnistia, Carles Puigdemont denuncia ara a Espanya davant la Comissió Europea. Considera que el Tribunal de Comptes espanyol, que no ha concedit el perdó de manera automàtica, està desobeint deliberadament la decisió de la justícia europea, Àlex Calatrava.
8: L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentat un escrit a la Comissió Europea denunciant que dilluns el Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions sobre el cas del desviament pagament de fons per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Això, a la pràctica, comporta una suspensió del termini per dictar l'amnistia que la defensa considera que s'hauria d'haver aplicat immediatament després de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: En la crònica política, el PSC i Esquerra Republicana volen que la llei per frenar la compra especulativa s'apliqui només als grans propietaris i les persones jurídiques. Així consta a les esmenes que tots dos grups han presentat al Parlament. Recordem que perquè tiri endavant cal que el text tingui també el suport dels comuns, que tenia un acord inicial als socialistes més ambiciosos. Oriol Soler.
0: Esquerra justifica aquesta decisió argumentant que el text pactat inicialment per Govern i Comuns no és prou robust jurídicament i també considera que no es pot tractar igual un propietari que té 3 pisos que un que en té 25. Esther Capella.
9: Cal posar el tall en els grans tenidors per fer la norma que sigui robusta jurídicament i que pugui ser una norma aplicable.
0: Els comuns i la CUP han introduït les seves pròpies esmenes, en part les que els ha traslladat el sindicat de llogateres, que des del primer dia ha defensat que l'acord inicial entre PSC i Comuns tenia llacunes que farien inaplicable la llei. I a banda d'aquestes negociacions, es preveu que Junts porti aquest text al Consell de Garanties Estatutàries i que no es pugui aprovar fins ben entrada la tardor en cas que hi hagi pacte definitiu.
2: Les estafes són la principal causa de reclamacions al Banc d'Espanya.
8: Representen un terç de les queixes que rep l'organisme i els clients que denuncien haver estat víctimes d'un engany per part de tercers han augmentat un 7,5% en només un any.
2: Pol Valero.
10: El 2025, el Banc d'Espanya va rebre gairebé 1.500 reclamacions de clients catalans relacionades amb enganys de tercers. Alberto Ríos, director general de Conducta Financera i Bitllets.
11: La matèria més reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principalmente. Es verdad que en términos absolutos no representa un problema de salud financiera, pero lógicamente el uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor.
10: En total, l'any passat van registrar gairebé 5.000 reclamacions a Catalunya, que també inclouen disputes pel cobrament de comissions o despeses hipotecàries. Ara bé, només un terç del total s'acaben admetent a tràmit i d'aquestes, només la meitat acaben amb una rectificació per part del banc.
2: Un minut i mig i seran les 8.
12: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
1: Hoy por hoy, Catalunya.
2: A l'estiu, amb les altes temperatures, es disparen les visites als centres de salut per cops de calor i deshidratacions. La setmana passada van ser ateses unes 650 persones.
8: De cada 100.000 habitants, 8 han hagut de visitar un centre de salut. És una mica menys que la setmana anterior, en què ho van fer algú més de 9 de cada 100.000. Segons les dades del Departament de Salut, els majors de 80 anys són els més afectats, seguits de les persones entre 15 i 44.
2: És el moment de saludar la Laura Estrada. Què tal, Laura?
13: Bon dia. Hola, molt bon dia, com esteu?
2: Què teniu aquí a Catalunya avui?
13: Doncs mira, avui parlarem d'aquest projecte de la nova llei antitabac. Ho farem amb l'ICO, amb l'Institut d'Oncologia, precisament per parlar de quins efectes i per què és important una llei així. També recordarem l'escriptor Josep Vallverdú. A més, avui que tenim la Yolanda Sey, al racó de pensar, que ens parla de, no sé si sou molt competitius vosaltres, però ella parla de això de competir, si ens agrada o no ens agrada i com ho sentim. També parlarem sobre com ens refrigerem amb aquesta calor que fa, aires condicionats, si es dispara la factura o no, i acabarem fent psicologia amb en Joan Soler Socarrats.
2: Jo amb el tema de la factura estic patint de mala manera, eh?
13: Doncs crec que, escolta-ho, perquè potser t'emporta sorpreses.
2: Ah, sí?
13: Es veu que sí. Hi ha mecanismes més econòmics que d'altres.
2: Tant de bo i que siguin positives. Gràcies, Laura.
13: Fins ara.
2: Són les 8.
14: Són les 8 de la mañana, a les 7 en Canàries.

0: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Què tal? Bon dia. Carles Puigdemont està cansat d'esperar i ha decidit denunciar Espanya davant la Comissió Europea. Creu l'expresident que un cop la justícia de la Unió Europea ha considerat que no hi va haver malversació de fons comunitaris en l'organització del referèndum

0: cada retruc afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Bon dia i gràcies, Ferran. Pel que fa al transport públic, encara continuen tallades l'R13 i l'R14 entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus. Un robatori de coure dilluns a la nit ha provocat danys molt greus, segons Adif, i asseguren que la recuperació del sistema serà molt complexa. Hi ha servei alternatiu per carretera. I pel que fa al temps... Núria Seró, com comença el dimecres?
2: Comencem aquest dimecres amb temperatures altes que s'aniran enfilant al llarg de les hores, tot i que avui les temperatures màximes no seran tan altes com les d'ahir. Al cel hem de parlar en general de tranquil·litat. Al llarg del matí tindrem alguns núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, comarques de Tarragona. I, de fet, sobretot al sud, tindrem algun ruixat, tempesta forta aquesta tarda. També es pot escapar alguna gotellada al Pirineu. Continuem amb la calitja, que va en augment al llarg d'aquestes jornades. Avui esperem una màxima de 32 graus a Tarragona, 33 a Barcelona, 35 a Girona i 38 a Lleida.
1: Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no complir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que avala la llei d'amnistia. La denúncia, que també firmen els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, considera que el Tribunal de Comptes espanyol, que no ha concedit el perdó de forma automàtica, està desobeint deliberadament la decisió de la justícia europea. Àlex Calatrava, bon dia.
3: Bon dia, Sergi. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentat un escrit a la Comissió Europea denunciant que dilluns el Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions sobre el cas del desviament de fons per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Això, a la pràctica, comporta una suspensió del termini per dictar l'amnistia que la defensa considera que s'hauria d'haver aplicat immediatament després de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'escrit recorda que la justícia europea preguntada pel mateix Tribunal de Comptes va sentenciar la setmana passada que no hi va haver malversació de fons comunitaris. Per això reclamen a la comissió que iniciï un procés d'infracció contra l'estat espanyol i enviï de manera urgent una carta a les autoritats espanyoles demanant explicacions. L'escrit també calcula que les mesures cautelars, fiança i garanties bancàries, afecten 9,5 milions d'euros a patrimoni dels denunciants.
1: Precisament ahir vam conèixer que la Fiscalia ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui la llei d'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas i 33 acusats més per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El Ministeri Públic reclama una tramitació urgent després de la llum verda del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: Més detalls, Pol Valero.
4: Després de l'aval de l'amnistia per part de la Justícia Europea, el Tribunal de Comptes va demanar dilluns opinió a les parts en el cas de presumpte desviament de fons per fer el referèndum de l'1 d'octubre. Només un dia després, la Fiscalia ha contestat, ha demanat que s'apliqui la llei d'amnistia. Assenyala, de fet, que veu innecessari i improcedent el termini de 10 dies que ha donat el Tribunal per presentar al·legacions i ha recordat que el TJUE ja va descartar la setmana passada que els líders independentistes fessin ús de fons europeus i que, a més, la sentència del Tribunal Suprem del seu dia tampoc diu en cap moment que els diners malversats vinguessin de la Unió Europea.
1: En clau merament política, la número 2 de Junts a les últimes eleccions catalanes, Ana Navarro, deixa el seu escó al Parlament. La substituirà Mònica Gallardo, de Junts, per Sitges. Laura Pons.
5: Va ser la gran aposta de Carles Puigdemont en les últimes eleccions catalanes, un fitxatge independent que venia de Silicon Valley. És cert, però, que durant aquests dos anys que portem de legislatura, Navarro no ha tingut protagonisme al Parlament tampoc en el dia a dia del partit ni en les reunions dels dilluns de les executives. La sortida de Navarro l'ha fet pública Junts, via comunicat, assegurant des del partit que deixa l'escó per motius personals, tot i que afegeixen que seguirà mantenint l'espai actual dins de la direcció de la formació.
1: Les cases de colònies i el sector del lleure acusa els mestres de boicotejar les colònies i assegura que les reserves els han caigut un 70%. Des de Fundesplai, entitat que ja ha anunciat que podria fer un acomiadament temporal per a 300 treballadors, lamenten que els infants i les cases de colònies siguin un dany col·lateral del pols dels docents amb la conselleria.
6: Per la pèrdua d'aquest valor educatiu tan singular del nostre país i ens preocupa a nivell de desenvolupament de la nostra activitat a les cases de colònies, a les nostres treballadores. La nostra previsió d'afectació és d'una reducció del 70%.
1: És Assum Gil, de Fundesplai, en declaracions a l'Aquí Catalunya. I també en el sector educatiu, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya posa ordre a l'ús de la intel·ligència artificial a les aules, presentant un marc pioner per als centres educatius. Júlia Domènech.
7: La patronal de l'Escola Cristiana

0: Es mediodía, son las 11 en Canarias. A la espera de que el viento no estropee lo conseguido hasta ahora en el peor incendio de este verano de fuego, hay cierto optimismo en el incendio de la Mierla en Guadalajara. Y en este momento el presidente del gobierno, que está visitando la zona desde hace una hora, realiza una declaración institucional. Toñi Fernández.
1: El gobierno de Castilla-La Mancha va a solicitar la declaración de zona catastrófica. El 90% de lo quemado es parque natural. Reconoce que el despliegue para luchar contra el fuego ha sido histórico. En ese puesto de mando de Tamajón, en Guadalajara, se encuentra nuestro compañero Álvaro Alonso.
2: Sí, aquí desde el puesto de mando avanzado en Tamajón, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido a los medios de comunicación su presencia para alertar y para luchar contra la desinformación y los bulos. Y también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado que va a solicitar la zona catastrófica porque ya se encuentran quemados el 90% del parque nacional. También ha pedido no frivolizar con los discursos que alertan contra el cambio climático y ha pedido luchar contra ellos.
3: Quiero recordar que en lo que llevamos de año, llevamos sufridos 22 grandes incendios. 22 grandes incendios. Para que nos hagamos una idea, en comparación con el año pasado, estamos hablando de 4 veces más. 4 veces más grandes incendios en lo que llevamos de año respecto al año anterior. Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España.
1: Cita ahora con los tribunales, con los últimos coletazos del juicio por la trama Kitchen. El abogado del exministro del Interior con el Partido Popular, Alberto Fernández Díaz, defiende su inocencia. Según este letrado, el conocido como el asturiano, no era el exministro, sino Mariano Rajoy. Siguiendo el juicio está Miguel Ángel Campos. Adelante.
4: En la exposición de su informe final ante el tribunal, el abogado del exministro Jorge Fernández Díaz ha criticado un trato desigual. Sostiene que su cliente fundamentalmente se sienta en el banquillo por los mensajes revelados por su secretario de Estado, Francisco Martínez. Recuerda que el propio Martínez también aludió en sus mensajes a Rajoy y que, al contrario que el ministro, el expresidente no ha sido acusado. Jesús Mandri.
5: Estos mensajes fueron remitidos por el señor Martínez, manifestando sus quejas y reproches hacia el señor Rajoy y hacia don Jorge Fernández Díaz. En estos mensajes, el señor Martínez hace referencia no solamente a don Jorge Fernández Díaz, sino a otras personas también, que no están y que no han estado en este procedimiento judicial.
4: A Fernández Díaz le incriminan los mensajes y también las agendas de Villarejo, pero el abogado ha recordado que en esas agendas también aparecen Cospedal o su exmarido y tampoco han tenido que sentarse en el banquillo.
1: Estados Unidos tiende la mano a China tras las últimas críticas de Donald Trump, que llegó a acusar a Pekín de interferir en el proceso electoral. Antonio Martín.
6: Sí, baja el tono el secretario de Estado, Marco Rubio, que hace unos minutos se ha reunido con su homólogo chino en Filipinas. Dice Rubio que no han hablado de las acusaciones de Trump sobre la supuesta injerencia de Pekín en las elecciones en Estados Unidos, pero sí de relaciones comerciales, y anuncia además un grupo de trabajo bilateral para mantener la vía del diálogo abierta. Rubio se ha referido también a la guerra de Irán hace apenas 5 minutos. Dice que un acuerdo a corto plazo parece ahora mismo difícil porque no se fían de Irán y de que realmente abandone su idea de tener armas nucleares. Ha confirmado además que mañana se va a reunir con el ministro de Exteriores de Rusia, con quien no habla en persona desde hace más de un año, para tratar el escenario actual en Ucrania.
7: Cadena Ser. Servicios informativos.
8: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así, en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
9: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
10: Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento. Tenemos todo lo que necesitas para estar en forma, sea cual sea tu deporte favorito, y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Hasta el 22 de julio en tienda, web y app.
11: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
12: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
11: Hazte mutuero.
12: Condiciones en Mutua.es.
13: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano.
14: Carglass cambia. cambia, Carglass repara.
15: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
16: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
17: I tu, em fas anar del cul i no t'ho ha dit ningú.
16: Referents amb tu.
17: Penso en tu.
18: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena Ser.
19: Migdia Central, Eli Pagant.
20: Hola, què tal? Com estan? Molt bon migdia. Passen 5 minuts i mig a les 12. Som dimecres, som 22 de juliol. Tenim hores d'ara 31 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec, amb sol. Avui en aquest migdia central, l'estiu, quan parlem d'estiu hem de parlar de festes majors. N'hem recorregut unes quantes, eh? Déu n'hi duret els poblets de festa major, els municipis que hem passat aquests dies parlant de les seves festes majors. Doncs continuem. Ara ens és el torn de Castellgalí, que ja ho veuran, estan molts i molts dies de festa major. Parlarem amb el seu alcalde, amb el Marcos Álvarez. Avui, al ser l'últim dimecres d'aquesta temporada, el qui també li hem demanat és que participi en aquest migdia central és a la Sònia Díaz. Ja ho saben que al llarg d'aquesta temporada, un cop cada 15 dies, una vegada cada 15 dies, en aquest migdia central hem parlat de gent gran, hem parlat d'envelliment, i ho hem fet gràcies i de la mà de la sociòloga, d'aquesta experta en bellesa i en gent gran, amb la Sònia Díaz. Avui nosaltres, al ser el darrer dimecres d'aquesta temporada, parlarem amb ella. Avui volem parlar dels reptes de futur de les persones grans en aquest programa d'envelliment, de salut i de persones grans que hem fet al llarg d'aquesta temporada en aquest migdia central i gràcies a la Sònia Díaz. I avui també, el darrer dimecres d'aquesta temporada, darrer dimecres, que trucarem i que ens anirem fins a Hairtrends Manresa. Avui, en aquest cas, qui tindrem més a la Sheila. Aquí no tindrem és a la Laura Mitjans, que s'ha incorporat en aquesta secció, aquesta temporada, però que la Laura la tenim uns dies de vacances. Per tant, avui parlarem del cor, tot molt volcat encara al voltant d'aquest Mundial i d'aquesta consecució del Mundial per part de la selecció espanyola, que també dona de què parlar a les notícies del cor. Això serà quan tinguem aquí a la Sheila. Abans d'entrar en matèria, toca fer un petit repàs als titulars de la jornada. I ens anem a parlar i comencem a parlar del Teatre Cursal de Manresa, que ha presentat els números de la darrera temporada, que supera els 58.000 espectadors.
21: Més de 58.000 espectadors, 101 espectacles i 148 funcions. Són les dades del primer semestre del 2026 al Teatre Cursal de Manresa. Aquest matí s'han presentat les xifres que demostren que es manté la tendència positiva en un moment en què es programen més espectacles i funcions que mai. Des de l'equipament públic posen de relleu les bones dades, tenint en compte que no hi ha hagut cap gran musical.
22: Aquesta finalització ve de fa molts anys, ja no és... S'explica, evidentment, per l'origen del Cursal, però aquí hi ha hagut un canvi de públic, és a dir, no és el mateix públic que fa 20 anys, no és allò, no, és que encara només està venint aquell públic que va viure tota la renovació del Cursal, és a dir, aquí hi ha hagut una renovació de públic i la gent segueix fent costat, de que la gent ens fa cas, ens estima i segueixen els espectacles, que programem.
21: Durant aquest primer semestre també s'ha fet un esforç per poder programar espectacles de carrer com ara un passeig de titelles. L'objectiu és traspassar les parets del teatre.
23: D'intentar doncs, portar tota aquesta cultura no només a dintre dels diferents espais que té la ciutat, sinó també doncs, fer-ho al carrer i una mostra doncs, són aquest passeig de titelles que vam recuperar aquest any, que s'havia fet previ a la pandèmia i que per la pandèmia doncs, va quedar aturat i que hi ha hagut la voluntat de recuperar-lo i que va tenir molt bona acollida i un nombre de públic considerable.
21: Pel que fa a les inversions de manteniment, s'han fet obres a la plana de l'OM per renovar el sistema de climatització. El Teatre Conservatori aquest estiu també s'hi faran treballs de manteniment i el Cursal, aprofitant el canvi de butaques, es farà un pas endavant pel que fa a l'accessibilitat.
22: A la primera fila d'amfiteatre, les butaques centrades, hem tret aquelles butaques, hem anivellat el terra i allà hi haurà quatre places per persona amb mobilitats reduïdes. Aquestes quatre places se sumaran a les existents a la fila 20. És a dir, ara hi haurà la possibilitat de escollir si vols anar a la fila 20. Hi ha gent que prefereix estar a la fila 20 perquè tens el nivell de l'actuació és a la mateixa, com si diguéssim, línia, i hi ha gent que prefereix estar més aixecat. Vull dir que aquí cadascú donem la possibilitat d'escollir, per tant, fem clarament més accessible el teatre.
21: La nova programació arrencarà per la Festa Major de Manresa al Teatre Conservatori amb propostes com ara el monòleg de Charlie P o l'auca del senyor Pera.
20: I aquesta setmana ja ha començat les activitats d'aquesta setmana del tomàquet, que culminaran també aquest cap de setmana amb moltes activitats. Però, per exemple, ahir a Manresa es va aprendre a fer ketchup casolà.
21: Ingredients a punt i començar a remenar la cassola són els primers passos per acabar fent ketchup casolà. Aquesta és una de les moltes activitats programades en el marc de la Festa del Tomàquet. Des d'aquest dilluns i fins diumenge, Manresa es converteix en la capital del fruit vermell.
0: Estem molt contents de com ha arrencat. Molts dels cellers ja tenen moltes inscripcions, alguns queden algunes places, i per tant, doncs, un any més celebrem, que de fet és la desena edició de la Festa del Tomàquet, per tant, una festa ja molt consolidada, i que són uns dies de juliol que durant el dia fa calor, però que al vespre doncs fem moltes activitats també per animar la gent a sortir de casa i a conèixer maneres alternatives de consumir productes de l'horta i, per tant, doncs, de fer salut per part de la ciutadania amb menjar saludable a temporada i a la vegada contribuir a consumir més productes dels nostres productors i donar-los més viabilitat.
21: Aquest matí, una vintena de persones paraven atenció a la recepta del ketchup casolà, un condiment que és recurrent a les taules, però que si es fa de manera artesanal, té menys additius i conservants. El responsable d'impartir el taller és el Jordi, tècnic de l'Espai L'Obradora.
2: Mira, L'Obradora és una cooperativa de productors locals d'aquí al Bages, bàsicament, que el que ens dediquem és a transformar els excedents o a donar valor al producte que ells tenen. Ja sigui, normalment és d'horta, llavors ells ens porten aquí el seu producte, el transformem en cremes, marmelades, sofregits, el que faci falta, ho envasem i o ho venem aquí a la Supercop o s'ho emporten ells i ho venen a les seves parades.
21: Donar a conèixer el producte local, generar sinergies amb altres agents del territori i promoure l'orgull del producte local són alguns dels propòsits de la Festa del Tomàquet.
20: I ara anem a parlar de les cases de colònies que reclamen més ajut i suport per part de la Generalitat de Catalunya.
21: Fa 5 mesos que desenes d'escoles i instituts van impulsar un manifest per aturar les colònies. Això ha impactat directament en el sector del lleure, que pateix el pitjor escenari possible amb el boicot dels docents a les sortides escolars. Actualment, les cases de colònies compten amb centenars d'anul·lacions. El 70% de les sortides estan en risc, amb afectacions a més de 5.000 treballadors.
3: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. La situació que teníem a l'abril, al maig, s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi en relació a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre l'actitud dels docents que estan promovent aquesta aturada de les colònies escolars o podríem dir-ne aquest boicot a les colònies escolars.
21: En aquest context, les cases de colònies reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible.
3: El govern fins al moment ens ha assegurat que hi haurà una línia de crèdits de l'Institut Català de Finances, l'ICF, específica per ajudar les empreses a fer front a l'impàs als mesos de major afectació. També ens han dit que hi haurà un ajut econòmic a fons perdut en algun moment del curs vinent. De moment, però, la previsió, i això és una cosa de la que estem en contra, la previsió és que sigui a toro passat, és a dir, un cop finalitzi la temporada. És a dir, finalitza la temporada, es veuen quines pèrdues s'han produït i llavors es donen ajuts per superar-les. Això voldria dir que el primer cop no el pararà ningú. que les empreses hauran d'afrontar soles a partir de la seva pròpia capacitat de resiliència i d'actuació, doncs la caiguda d'activitat i, per tant, d'ingressos econòmics aquí.
20: I ens anem a la informació esportiva. El Quinzenàs va confirmar ahir la baixa per la propera temporada d'un dels darrers fitxatges de la passada temporada, en aquest cas de David Duke Jr., que deixa les files del Quinzenàs Manresa, del fins aleshores Baxi Manresa. També aquí, també el Baxi, en aquest cas el Quinzenàs Manresa, ha informat que també deixa les files manresanes, és Pauli Cap, que també doncs deixa el Baxi Manresa. I aquest matí el Quinzenàs Manresa ha anunciat el fitxatge de Lluís Riera, un vell conegut del Diego Campo, que s'incorpora com a entrenador assistent del Quinzenàs Manresa després de l'anunci que Marc Castany, el fins ara assistent al Manresa Marc Castany, la setmana passada es va anunciar que deixava les files del Baxi del Quinzenàs Manresa per anar al Barça. Ens anem per les portades. Comencem amb el que publica el diari Regió 7 en la seva edició digital. Com ens estan canviant les calorades? Aquesta és la notícia de portada del diari Regió 7 en la seva edició digital. També es pregunten quant costa dormir a Manresa aquest agost. Hi ha opcions des de 54 fins a 365 euros. I una d'elles, la d'aquestes propostes, és de dormir a Can Jorba. També expliquen que quatre ventiladors gegants ajudaran a suportar la calor al Teatre Conservatori de Manresa per la Festa Major. I també donen sis consells per protegir-se de la calor i gaudir de l'estiu amb seguretat. Del Regió 7 a l'equip Berguedà. Berga s'agermana amb Cap de Pera a Mallorca per estrènyer vincles entre la Fia Falla i la Lei a Lei. Les dues tradicions ancestrals comparteixen moltes singularitats. Utilitzen torxes vegetals, els diuen falles, utilitzen herbes del territori per fer-les, les preparen setmanes abans de la crema i tenen càntics i cants rituals associats a aquesta encesa. La Generalitat posa la C-16 fins a Bagà l'etiqueta de projecte estrella dins les millores de la xarxa viària. De l'equip Berguedà, el Nació Digital Solsona. Solsona repara el deute històric amb el mestre Gaietà Ripoll en el 20 centenari de la seva execució. I acabem aquest repàs anant fins l'info-anoia.cat. Un jutge confirma l'obligació de retirar l'estelada de la rotonda del Canaletes a la ciutat d'Igualada. I l'oposició de la Pobla de Claramunt abandona el ple en protesta pel format de la sessió que no permetia ni precs ni preguntes. Anem pel temps. Poques novetats meteorològiques pel que fa a aquesta nova jornada d'aquesta setmana. Sol i calor, mínimes avui de 19 graus a Manresa, 18 graus a Igualada, a Berga i també a Vic, 17 graus a Solsona i avui les màximes que vorejaran a la Catalunya central. En alguns punts tornarà a fer molta calor, en alguns punts es poden arribar als 36 graus de temperatura.

0: No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Dissabte 25 de juliol, la cantant i compositora mallorquina Maria del Mar Bonet actuarà al Vilà de la Duquessa de Cardona.
1: Sa meua paraula, sa meua llibertat.
0: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem.
1: Una gota de terra.
0: Ai, he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
2: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
3: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.
0: Ciberatac, malware, phishing, xarxes insegures, segrets de dades... Són conceptes ja massa freqüents al dia a dia de les nostres empreses. El cibercrim d'avui és una indústria amb alts nivells d'automatització que comença a utilitzar la intel·ligència artificial per realitzar atacs assistits a les empreses del territori. Posposar els projectes de ciberseguretat o no progressar en nous plans de digitalització pot provocar córrer riscos innecessaris. A Control Group t'oferim l'experiència i confiança per garantir la disponibilitat de la informació de la teva organització, inclús davant de possibles agressions de crim cibernètic. Visita el nostre web controlgrup.es o truca'ns al 93 877 0303 i evita que un ciberatac faci trontollar el teu negoci. Control Group, més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
4: Migdia Central, Eli Pagan.
5: Ja saben que en aquest migdia central de Ràdio Manresa és estiu, per tant, anem de festa major en festa major. En portem unes quantes ja, de festes majors aquí a Ràdio Manresa. I ara nosaltres ens en volem anar fins a Castellgalí i tenim en aquest migdia central el seu alcalde, el Marcos Álvarez. Marcos, què tal? Com estem? Molt bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos a aquesta entrevista.
5: Escolta, Marcos, déu-n'hi-do, eh? És a dir, nosaltres portem moltes festes majors perquè hem anat voltant quasi bé tots els municipis de la comarca, o si més no molts, però, home, jo no sé si faríeu quasi bé rècord de dies de festa major perquè ja hi heu començat, però us allargareu fins l'agost. Marcos, molts dies de festa major.
6: Sí, la veritat, o sigui, la veritat, sí que és veritat que ara els dies o la setmana és la primera d'agost, per entendre'ns, la que més concentra activitats, però sí que és veritat que a poc a poc hem anat creixent any rere any gràcies a les entitats que cada vegada col·laboren més i hem de créixer cap endavant, per tant, pues sí, o sigui, són tres caps de setmana, com aquell qui diu, d'activitats, sí.
5: Home, això vol dir que la Festa Major Castellgalí es viu amb intensitat, llavors, Marcos.
6: Oh, i tant. Per sort, ja et dic, com et deia, les entitats, la gent del poble s'implica i això es tradueix en, al final, més dies de festa i més activitats. I la veritat que és un orgull, perquè al final són festes que doncs, fas al carrer, fas a les places i veure tots els veïns junts, doncs és un goig. O sigui, sí.
5: Escolta, Marcos, no sé si la festa major d'aquest 2026, com que, clar, deies, que s'ha d'allargar i l'heu d'allargar d'alguna, no?, cap al juliol i més caps de setmana, presenta novetats, la novetat, la festa major d'aquest 2026 de Castellgalí?
6: Doncs mira, com a una de les novetats, o sigui, n'hi ha algunes, però una de les novetats és que el cap de setmana anterior, el que parlàvem, el 1, 2, 3, o sigui, el dia 24, tenim un nou festivalet, per dir-ho d'alguna manera, no volem dir amb massa veu alta, perquè és algú petitó que comencem, és el primer any que es fa, i que, bueno, que és una vesprada musical, però la gràcia és que tots són DJs locals d'aquí del poble, de diferents edats, amb diferents registres musicals, i bueno, és una cosa que es farà aquí a la zona verda del polígon, i

0: d'aquesta festa major d'enguany. Marcos.
1: Home, jo al final, mira, destacar és molt difícil, perquè
0: sí, ho sé.
1: Una festa major és fer alguna cosa divers, i, o sigui, jo què sé, des d'un dia que fem aquests tardeos que estan de moda, que ja el vam provar l'any passat i va anar genial, i aquest any tornem a repetir, a l'últim dia de festa major, que bueno, aquest any tanquem amb l'orquestra Rosaleda, però a mi és un dia que és, bueno, a mi m'ha agradat sempre molt, no? Al final, perquè et trobes a tot Castellgalí, tothom junt, celebrant l'últim dia de festa major amb el fanalet. Després totes les activitats d'aigua i inflables per als nens, o sigui, és que ja et dic, és, o sigui, la gràcia és fer alguna cosa divers i que a tothom li pugui agradar, o que tothom es senti còmode algun dia o un altre. I bueno, jo crec que almenys ho intentem i que al final queda algú que bueno, queda prou lluit, prou lluit.
0: I, Marcos, entenc que també activitats per tothom, per tots els públics. Ara parlaves dels inflables, parlaves dels DJs, no? Per tant, activitats per nens, per joves. Entenc que també hi ha, no?, en el programa, no?, hi ha música, hi ha ball, per totes les edats, per tothom.
1: Correcte, sí. El que ja vam provar des de fa 2 anyets, si no m'equivoco, és... aquí a Castellgalí no som molt partidaris de contraprogramar-nos nosaltres mateixos amb actes, perquè no ens agrada. O sigui, el que ens agrada és que tothom vagi a tots, indiferentment si pot agradar més o menys, però ens agrada que tothom vagi a tot. Però sí que és veritat que ja, arrel del creixement, no?, que parlàvem abans, doncs ens vam veure obligats de fa 2 anys a separar tant dissabte com diumenge, parlo dissabte, diumenge, dia 1 i dia 2, a separar un acte que es fa a la plaça Catalunya, a dalt al nucli antic, allà per la gent gran, en ball, i després aquí baix activitats més joves i adultes, per entendre'ns. I això es fa tant dissabte com diumenge. I la veritat que funciona, bueno, va funcionar molt bé el primer any i ara ho continuem mantenint, aquest format, perquè sí. Però bueno, diríem que són les dues activitats que solapen. Però ja està. Tot el que més té el seu moment durant el dia.
0: Perquè clar, ha de ser complicat no contraprogramar, que és el que passa moltes vegades a moltes festes majors, actes que se solapen.
1: Correcte, sí. No, a nosaltres ja et dic, no ens ha agradat mai, perquè considerem això, o sigui, que la gent, per molt que, bueno, no sé, tu normalment, doncs, no sé, no faiguis doncs una caminada, no?, el que parlàvem abans, però aquell dia poder vols anar, i clar, si et contraprogramen amb un concert que també t'agrada, doncs crec que no toca. I al final, doncs, per això també ens provoca això de créixer caps de setmana endavant, no? Perquè al final ens quedem sense hores del dia, els dies més importants, i hem de créixer cap a algun lloc, perquè si no, clar, estaríem morts, per entendre'ns, a ficar aquesta contraprogramació que no ens agrada fer o intentem no fer.
0: A mirar el programa, no?, que la gent busqui i remiri, perquè segur que trobarà alguna activitat a la qual participar, sí, i venir aquests dies a Castellgalí, Marcos.
1: Sí, oi tant. El poden veure tant a la web municipal de l'Ajuntament com al nostre Instagram. I, bueno, aquí a Castellgalí també es reparteix en format paper a tothom, o els nostres bars, restaurants, comerços, també el poden agafar per allà. Sí.
0: Escolta, Marcos, i ara ja per tu, és la primera festa major com a alcalde, no?
1: Correcte. Com a alcalde, sí.
0: Fins ara sí que la vivies com a regidor, també, però clar, ara la viuràs com a alcalde. No sé, com se't presenta, com ho esperes, sí, això?
1: Sí. Home, la veritat que, donat que el canvi, bueno, el va fer l'abril i tal, doncs clar, tu la festa major al final és algú que comences a programar, no? Quan, sempre diem, quan acabes una, acabem el dilluns de festa major, i el dimarts ja t'hi pots ficar a preparar l'any següent, saps? Perquè és algú que porta feina, no? Doncs, però bueno, en aquest cas, amb aquesta, ja és algú que vaig començar, quan vam fer el canvi, vaig passar a l'alcaldia, doncs, bueno, al final, clar, és algú que a mi m'agradava molt fer, i ho he continuat, he continuat donant-li un cop de mà al regidor, al Jofre Hernández, de festes, i bueno, al final també m'ho sento meu, però bueno, és algo que ja et dic, hem treballat conjuntament amb ell, amb la tècnica de de cultura també ens ha donat un cop de mà i això. Però bueno, ara...

0: veurem, ja veurem. El divendres dia 31 em toca donar el discurs de Festa Major. Per tant, esteu tots convidats també.
1: El tens a punt, sí?
0: Encara no. Encara no està preparat, No.
1: Escolta, doncs, convidem a la gent, no?, als nostres oients d'aquesta casa de Ràdio Manresa, de Catalunya Central, que se la posin a l'agenda, aquesta Festa Major, doncs, de Castellgalí. I és que, no?, cada cap de setmana, doncs, es pot anar a un d'aquests pobles de casa nostra a participar de la Festa Major, i en aquest cas, doncs, és el torn també, doncs, de Castellgalí, amb tots aquests dies de Festa Major. Escolta, Marcos, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Eli.
1: I que vagi tot molt bé, molt bona Festa Major.
0: Moltes gràcies. Fins ara.
2: Ja són aquí les rebaixes d'estiu de Kibuk.
3: Aprofita 100 euros de descompte per cada 1.500 euros de compra en mobiliari i fins a un 40% de descompte en matalassos, llits, capçals i molt més.
2: Disseny, qualitat i assessorament professional al millor preu.
3: Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430.
2: No deixis escapar aquesta oportunitat única. Kibuk, per fi a casa.
4: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio Excellent de 135 por 190, antes 199 euros, ahora por solo 179 euros. Ven a tu tienda Hipogegant o compra online en hipogegant.com.
5: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs trobar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
6: Migdia Central, Eli Pagant.
1: I en aquesta darrera setmana d'aquesta temporada d'aquest migdia central, avui nosaltres li vam demanar a la Sònia Díaz, ja ho saben que ella ens ha acompanyat al llarg de tota aquesta temporada, un dimecres cada 15 dies, parlant doncs de gent gran i envelliment. Vam parlar la setmana passada, però jo li vaig dir, ja que acabem temporada, fem el colofó. Sònia, què tal? Com estem?
7: Doncs molt bé, estem aquí ja. Mira, no, amb aquesta ambivalència, no?, de contents de dir comencen les vacances, però ja més tristets perquè se'ns acaba, eh?
1: Sí. Sí, perquè és una... Vam parlar, a començament de temporada, i li vaig demanar a la Sònia si podíem parlar, doncs, d'envelliment i de gent gran, i la Sònia va preparar tots aquests temes dels quals hem anat parlant al llarg de la temporada, del qual és molt, molt d'agrair. I avui nosaltres, doncs, volem parlar... hem parlat de molts temes, Sònia, i en aquest cas parlarem del futur de l'envelliment, de reptes i oportunitats, no sé, cap on avança aquest envelliment, cap al futur d'aquest envelliment.
7: Bueno, ara estic pensant perquè no sé per què vaig posar aquest títol. Perquè no ho sé. Perquè no tenim la bola de vidre. Però bueno, no. Bromes a part, era perquè al final el ser el darrer capítol d'aquesta temporada, doncs pensàvem, mira, doncs va bé també, no?, mirar com una mica endavant i de tot el que hem parlat, quins reptes i quines oportunitats tenim per endavant. Però també t'he de dir que no ho sabem. És a dir, al final el futur no el podem saber, però sí que estem veient, primer que hi hem anat parlant, és a dir, tenim una societat que per cada cop més és més longeva. Val? Longevitat vol dir això, és afegir anys a la vida, cada cop vivim més anys, n'hem parlat més d'una vegada, cada dia o cada any tenim més persones centenàries i la longevitat no és més que això. Però avui en dia podem dir que tenim societats longeves. Per què? Perquè superem tranquil·lament els 60, els 70, els 80, els 90 i els 100 anys. És diferent parlar de longevitat que d'esperança de vida. L'esperança de vida és una mitjana, et calcula la mitjana entre quan la gent doncs, se li acaba la vida. La mitjana de vida a Catalunya i també a Espanya està ara ja als 84 anys. Però, insisteixo, és una mitjana. I, per tant, això és un repte, la longevitat. La longevitat, fixa't que ho veiem en positiu. És un repte en positiu, ho veiem com una fita que hem aconseguit. no? Hem avançat mèdicament, científicament, no? I allarguem vida allarguem anys a les nostres vides i, a més, li hem donat qualitat. Per tant, és una fita. Però també és un repte, no només la longevitat, sinó que cada cop som més persones grans. Què vol dir això? Que a dia d'avui, a Catalunya, les persones de més de 65 anys suposen el 21% de la població. Això hi ha persones que diran, oh, però això no és gaire. No? És allò, surto al carrer i de cada 10 persones, dues, em creuaré amb dues persones grans. D'acord, potser no és gaire. El que passa és com ha augmentat exponencialment. Però bueno, d'acord, podem dir que no és gaire. El tema és que jo surto al carrer, no? I no puc pensar que, vale, doncs llavors vol dir que 8 són joves. No, perquè el 40% de la població té més de 50 anys i el 47% de la població té més de 40. Per tant, si ho sumem tot, vol dir que quan jo surto al carrer, cada 10 persones, només en tinc 3 de joves. I aquests 3 de joves diem que els estem comptant per sota de 39, eh? Que els 39 encara els considerem joves. Per tant, això és un altre repte, d'acord? Cada cop som més persones grans. I en, aquests, no, en aquest futur, no, aquests grans reptes que ens estan venint per endavant, doncs vindríem a parlar de l'envelliment. L'envelliment és un fenomen a nivell mundial, val? Inclús els països que s'han anat desenvolupant més tard també estan envellint més ràpidament de que no pas ho van fent els anys enrere. I, per tant, l'envelliment, fixa-s'hi, hem dit que longevitat té una mirada positiva, no? Però ho consideren com una fita, algo que hem aconseguit en bo com a societat, l'envelliment ho veiem en negatiu, però al final l'envelliment és una part més d'un cicle de vida. No? Nosaltres naixem, no? Passem una etapa, no? de desenvolupament, de maduresa i d'envelliment, ja està. No? I l'envelliment és parlar de que les persones tenen uns cicles que van canviant, que no són només físics, que també són emocionals i que també són socials. Bé, doncs això, grans trets, serien aquests grans reptes que clar, tenim per endavant.
1: Tot això ens porta moltíssim a parlar de molts el que deia la Sònia, eh? De molts reptes. Estem parlant, no, i es parla molt del futur de les pensions, es parla molt també, no, de l'habitatge, és a dir, del nou model, no, de com hem de cuidar aquestes persones grans. Fins ara, doncs, teníem aquests models de, no, de residència, que potser no, el futur no va cap aquí, no? Com cuidem, clar, quines cures tenim d'aquesta gent gran? Per tant, de reptes n'hi ha un munt.
7: Clar, és a dir, jo ara us deia, no?, aquests grans reptes que ens planteja la longevitat, l'envelliment, el fet de ser cada cop més persones grans, reptes que més concrets que ens aporten, doncs, per exemple, és amb les cures. Qui cuidarà de les persones grans que necessitin ajuda si cada cop tots són més persones grans, per exemple? Nosaltres, tradicionalment, les nostres famílies es feien, no?, les famílies tradicionals, extenses, es feien càrrec, es feien cura de les persones grans dins de la família. Les nostres famílies s'han anat reduint, ja tenim nuclis, no? Tenim nuclis familiars molt reduïts, i qui cuidarà de les persones grans si tots són persones grans, no? Aquesta pot ser una reflexió, aquest és el gran, és un repte que tenim per davant, no? Com cuidarem també a les persones que cuiden? Necessitem un model de cures que sigui més humà, però alhora que sigui més comunitari i també més sostenible. Perquè, clar, si cada cop som més persones grans, arribarà un moment de dir, bueno, ens faltarà gent per poder cuidar, no? O potser no, potser haurem arribat a un model de longevitat, no?, de qualitat de vida, que potser deixem la part de la fragilitat per una etapa molt, molt, molt final de la vida. No ho sé, eh? És a dir, que ara estem fent volar coloms. Però és veritat que aquest repte i aquestes reflexions ja s'estan fent ara, o amb l'habitatge, com tu deies. Moltes cases, molts habitatges no estan adaptats. Hi ha persones que viuen soles, en pisos, sense ascensor, o amb barreres arquitectòniques. I necessitem habitatges que estiguin pensats per envellir-hi de manera autònoma. Què vol dir de manera autònoma? En la que cadascú pugui fer allò que vol fer i que necessita fer. O les pensions. Bueno, aquest debat de les pensions el tenim, no? Abans, la setmana passada parlàvem de la plataforma de les pensions, no? De la gent que sortia a defensar-ho, personatges grans que ho van sortir a defensar. I ja fa anys que això passa. Per què? Perquè necessitem un sistema que ens garanteixi una manera sostenible de poder viure aquesta etapa de l'envelliment en dignitat. Fins ara hem tingut la sort de gaudir d'un sistema de pensions, no? Perquè vivim en un estat del benestar, però què passarà en el futur, no? Com adaptarem unes pensions que se sustenten de la gent que treballa, de la gent ara que és activa, no que treballa, la gent que està en etapa activa, en un moment, no?, on hi haurà molta menys persones actives. Bé, aquí poso una cunya, no estan de mal llibre, però el que estem veient és que la gent que ve d'altres països i ve a treballar aquí ajuda a sustentar aquest sistema. Perquè nosaltres no estem regenerant, per exemple.
1: Què és l'economia, Silver?
7: Doncs arrel, no?, de tot això que parlàvem d'avui, no?, que parlem de longevitat, d'envelliment, etc., la Silver Economy, l'economia platejada, el terme de Silver platejat ens ve per les canes, per aquest color plata de les canes. Llavors, és tot el sistema d'economia que s'ha vist que es genera al voltant de l'envelliment. L'envelliment genera uns recursos i uns serveis i unes necessitats determinades. Doncs al voltant d'aquest sistema, d'aquestes necessitats, es necessita una generació de nous serveis, de nous productes pensats per millorar la vida de les persones grans, per aquest acompanyament, no?, per millorar aquests habitatges, per adaptar-los, per donar un servei intermedi. Què vol dir? Aquests serveis que per les persones grans que encara estan bé, estan actives, tenen una vida saludable, però comencen a tenir algun símptoma de vulnerabilitat o fragilitat, però encara no és suficient per tenir una llei de dependència o per anar a una residència i poden estar a casa. En aquest estadi intermedi, que encara aquí hi ha un marge per créixer immens, doncs tenim la Silver Economy. I aquí també se'ns obre tot un ventall de la innovació, perquè tenim, a vegades pensem, no?, que parlar d'envelliment i innovació és un oxímoron, no? Vull dir que no pot anar junt, i no, s'està donant molta recerca, molta innovació en el camp de l'envelliment. Pensant, per exemple, habitatges intel·ligents. Va haver un dia, va haver un programa de ràdio que et vaig parlar d'un lloro, que deia l'Honorato.
1: Sí.
7: Bueno, doncs és això. Això és la intel·ligència artificial, no?, la innovació pensada en l'envelliment, no? És un robot en forma d'animal que et mesura les constants vitals, et diu si necessites posar-te insulina o prendre la medicació X o anar al metge, no? Per tant, la tecnologia per facilitar l'autonomia, la teleassistència, però més avançada, no? I innovacions en qualsevol camp, perquè també amb el turisme. Jo tinc un company, l'Andreu, que aquestes cadires, no són cadires elèctriques, però bueno, són com, no?, com unes motoretes elèctriques pensades per persones grans. Penseu que dèiem que Benidorm n'està ple, portats a tot arreu. Doncs ell ara ha muntat un negoci que ofereix aquest tipus de cadires, no sé com dir-ho, motoreta com elèctrica, adaptada per tot el món. I per què per tot el món? I està als hotels i està als aeroports. Per què? Pues perquè les persones grans viatgen i que una dependència o que potser no puguin caminar prou de hores, o és igual, que això no sigui un obstacle. I, per tant, no, estem preparant i la Silver Economy està aquí, en el turisme adaptat, per exemple.
1: Uh-huh. També hem parlat, al llarg d'aquesta temporada, important també les relacions intergeneracionals, i d'això també n'hi ha molts exemples, de projectes.
7: I tant. I això també és, no sé si dir si és un repte o no, però és una realitat, perquè a dia d'avui ja ens hem adonat de que no ens serveix tant mirar només el nostre melic, i la gent gran només mira la gent gran, els joves només miren els joves, els adults només els adults, no? I hem sectoritzat molt. Hem sectoritzat les polítiques, perquè tenim polítiques socials d'envelliment, de joventut, de migració, de dones, d'igualtat, de LGTBIQ+. Vale, d'acord, perquè necessitem polítiques positives, no?, de reforç positiu, val? Per precisament quan hi ha una situació de més vulnerabilitat o de desavantatge, deixem-ho així. Però alerta, perquè a vegades hem sectoritzat tant que acabem marcant unes línies que ara, portem ja uns anys, parlant del contrari, parlant de les relacions intergeneracionals, de que la gent jove pugui fer projectes amb gent de mitjana edat, o amb gent més gran, o els infants amb els més grans, de poder-nos barrejar, que nosaltres sortim al carrer i ens barregem, que no tenim unes línies que ens separen. I per tant, la intergeneracionalitat és essencial. És allò que ja teníem de manera natural, no?, quan parlàvem de les famílies tradicionals extenses, on cinc generacions convivien, o tres generacions, o quatre generacions. Ara que les generacions no convivim juntes, bueno, doncs ens hem de trobar, ens hem de buscar a les festes majors, amb un taller, amb una activitat, amb un projecte, amb el que sigui.
1: Ah, hem de tenir una mirada optimista, per això? És a dir, no, mirant al futur, però sent optimistes, veient l'ampolla mig plena,
7: Sí, perquè per això, perquè per quan parlem d'envelliment tenim aquesta mirada en negatiu. Però hem de parlar d'envelliment, però parlem de longevitat, i parlem de persones grans, però parlem de totes les edats, i per tant parlem de cicles de vida. I l'envelliment és un cicle de vida més que dura molts anys, perquè ara estadísticament l'envelliment té una mitjana d'uns 30 anys, i això és moltíssim. Perquè quan ho mirem cap avall, quan una criatura neix, fins als 30 anys té una vida. Doncs quan parlem de l'envelliment, igual. No? I per tant, hem de fer aquest canvi, i tant, en positiu. A més, més anys, doncs això vol dir tenir temps per aprendre, per viatjar, per fer voluntariat, començar aficions, per dedicar-me als nets, si en tinc, o per cuidar-me, per fer jo sola el que em doni la gana, o per participar en comunitat. Per tant, que l'envelliment, la longevitat, és una etapa de creixement. I això no sempre hem tingut aquesta mirada, no? Perquè la mirada que tenim és una etapa ja, ui, bueno, ja està, ara ja és l'etapa que s'acaba tot. Uh-huh. Bueno, s'acaba tot. En qualsevol moment es pot acabar tot. No només amb l'envelliment. És veritat que biològicament tenim més probabilitats, però l'envelliment també és una etapa de creixement, de desenvolupament i d'autoconeixement.
1: I, Sònia, i que envellint és cosa de tots, no només de les persones grans.
7: Totalment. És que, clar, si ens posem molt així, podem dir que envellim des de que naixem. Sí. Que no ens posarem tan dràstics, perquè tampoc és així, però és perquè primer hem de créixer i ens hem de desenvolupar per començar a envellir. Però això és cosa de tots, tu ho has dit. L'envelliment és comunitari. I tant, sí. Bueno, sí, és que no puc millorar la teva frase. Quan no es pot millorar, és veritat. Vull dir que l'envelliment ha de tenir aquesta mirada comunitària, no? No només de dir, bueno, és que l'envelliment és cosa de vells. No. A més, escolta, si tot va bé, que és el que volem, tothom volem arribar a ser gran.
1: Exacte,
7: no?
1: Tant,
7: doncs, és una etapa de vida que té molt... té valor, i li hem de donar el valor que es mereix.
1: Deies frases, jo em quedaria amb aquesta també que ens ha dit la Sònia, que cadascú, no?, s'agafi aquest envelliment o fer-se gran com vulgui, que faci el que li dongui la gana,
7: Exacte.
1: Seria això,
7: exacte,
1: també.
7: Exacte.
1: Escolta, amb què acabaríem? Perquè cada espai d'aquesta temporada, d'aquest espai, doncs hem quedat amb una pregunta, amb una reflexió. Amb què acabem avui?
7: Ai, sí. Bueno, avui, deixeu-me que m'acomiadi, vull dir que volia compartir que he estat com molt a gust, m'ha encantat molt tenir aquestes converses amb tu i també amb tota la gent que ens estigui escoltant, perquè no sempre parlem d'envelliment, no. I crec que aquests mesos ens ha donat per parlar de moltíssimes coses.
1: Molts temes, sí, exacte.
7: Moltes reflexions. Jo m'ho he passat molt bé, ho heu dit, i espero que tothom també. I també jo crec que ha estat una oportunitat per també donar parlar de l'envelliment des d'una altra perspectiva, no sempre des de la mateixa. I, per tant, doncs, jo ho he gaudit moltíssim. Com a pregunta final, doncs, jo com que no he pensat que ens donaria un resum de tot de la temporada, doncs, com us imagineu la vostra vellesa? Com us imagineu d'aquí uns anys? I si ja sou grans o us trobeu en una etapa de l'envelliment, jo us preguntaria que què podeu començar a fer avui per sentir que esteu vivint la vostra bellesa amb sentit, fent això, el que realment us fa sentir a gust i sentint-vos bé.
1: Doncs així acabem també nosaltres per la part que ens toca agrair, no?, doncs a la Sònia Díaz d'aquesta dedicació de totes aquestes setmanes de parlar d'envelliment. És veritat que moltes vegades parlem només de gent gran. Estic pensant, no?, quan arriben el dia de la gent gran, la setmana de la gent gran, no?, i és un tema que hauríem de parlar força més dia a dia. Com han pogut escoltar, avui tenim per part del que és envelliment i gent gran, hi ha molts reptes, perdó, de cara ara al futur i, per tant, doncs, molts temes n'hem parlat, n'hem intentat parlar doncs, al llarg d'aquesta temporada d'aquest Migdia Central. I avui també li vull agrair molt especialment a la Sònia Díaz tota la dedicació d'aquesta temporada per preparar tots aquests temes i per poder-los compartir amb nosaltres. Sònia, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a tu i gràcies, bueno, gràcies a la ràdio i gràcies a tothom que ens escolta.
1: I que vagi tot molt bé, molt bon estiu i fins ben aviat.
7: Molt bon estiu.
8: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
9: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
8: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93-877-2803 o bé a Artés al 93-830-5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
9: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
10: El cap li girava.
11: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
12: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
13: Factorenergia.cat.
12: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
14: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: Migdia Central. Eli Pagan.
15: Hire Trends Manresa, carrer Girona 30, 93-874-8963. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Hire Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.
1: Doncs vinga, 9 minuts per arribar a la 1 del migdia. Ens anem fins a Hire Trends Manresa i en aquest últim dimecres d'aquesta temporada saludem a la Sheila. Com estàs, Sheila?
16: Molt bé, Eli.
1: Tot bé?
16: Amb calor, però bé.
1: Ai, sí, una mica fars ja de calor, no?
16: Sí.
1: Una mica,
16: bastant,
1: eh?
16: Bastant, però bueno, que plogui una miqueta.
1: Sí, esperem-ho, no sé, diuen, van dient que potser sí, que a partir de divendres baixaran les temperatures i ens plourà. Aviam si és veritat, perquè no sé si aguantarem aquest estiu d'aquestes calorades. Escolta, Sheila, tu ets futbolera?
16: No, gens,
1: doncs...
16: ni mica, però vaig veure el partit.
1: No estàs una mica ja fins al gorro, fins al capdamunt del Mundial? Perquè fins i tot les revistes del cor, és a dir, la portada de Lectures d'avui, la portada de l'Ola, la portada del 10 minuts, no, aquestes no, la 10 minuts i setmana no, sí, setmana sí, però menys 10 minuts, tot és el Mundial de Futbol.
16: Sí, clar, és que és la segona vegada que guanyen.
1: Sí, no, però vull dir que el futbol... És a dir, hem convertit també les... Jo crec que fins... Que ara les hem mediatitzat molt més, no? Les figures aquestes, és a dir, els futbolistes.
16: Sí, bueno, i també el que cobraran ara per haver guanyat.
1: Sí, mare meva, 2 milions d'euros, re. Calderilla, no? Mare meva.
16: Bueno, però 2 milions d'euros per jugador, no, eh? Jo vaig mirar 775.000 bruts.
1: Ah, no en tinc ni idea, no ho sé. Jo vaig veure el 2 milions...
16: No, 2 milions d'euros s'emporta... la, diguéssim, la selecció, bueno, el que és l'equip, però no per ells.
1: No.
16: Són 770... Home,
1: ja són diners. Jo suposo que tot aquest tema dels jugadors de futbol, també com que ara qui també està molt a primera línia són les parelles, no? Fins ara les dones dels futbolistes tampoc, no sé que fossin molt rellevants, no sabíem ni qui eren, no? Però en els darrers anys o són, no? O són influencers o són youtubers o són no sé què i surten molts més als mitjans de comunicació. I clar, qui hem vist tots aquests dies al darrere del Mundial és a la família reial, que no es va desplaçar fins als Estats Units fins en l'últim partit, però que hem pogut veure el rei, la reina, la princesa, doncs, i la infanta amb els jugadors de futbol i amb els seus looks, perquè jo tampoc no sé si les havíem, si tothom els havia fet aquesta anàlisi quirúrgica que fan de tots els vestits que porten, eh?
16: Home, clar, clar que sí. A més, anaven un dia de blanc i vermell. Bueno, a veure, anaven tots... tothom ha mirat l'estilisme que portaven tots, evidentment, tots.
1: Home, jo...
16: Inclús la Shakira amb el sí. C, amb la foto de la Beyoncé, tots.
1: Clar, és que als Estats Units, a part de doncs, que clar, les càmeres enfocaven tots els actors i les personalitats que hi havien, i home, Déu, jo crec que d'això de l'estilisme hi entens molt més tu que no pas jo, però home, jo crec que el del Mundial potser és el més acertat de la infanta i de la princesa, perquè últimament els hi havien fumut uns looks que pobres nenes pensava, sembla que...
16: Les nenes semblava que tenien 62
1: exacte.
16: Anys.
1: Sí, amb aquells trajes jaqueta, no?
16: Sí, sí, sí, que... a punt de jubilar-se. Sí.
1: A punt de jubilar-se, diu. Jo no sé qui els hi...
16: És veritat.
1: No, és que la veus amb ella, que és tan, no? És tan poqueta cosa i super, no? Jo crec
16: I, que... bueno, i és que considero que la mare va molt més moderna.
1: Sí.
16: Que no pas les nenes.
1: Ja, jo també ho penso, jo. I jo no hi entenc gaire, però jo penso que això el que no entenc és per què amb les nenes...
16: La mare té un tipus impressionant.
1: Ah, exacte, però és igual, ni que les nenes no tinguin el tipus de la mare, però una mica, és a dir, si amb la infanta Sofia no li fiquen segons quin tipus de coses, o aquells vestits de l'altre dia de topus amb aquella flor aquí al costat a la cadera...
16: Clar,
1: jo penso, home, és que quan em veig allò jo ja no sortiria al carrer i els diria això us ho poseu vosaltres, perquè jo no m'ho vull posar. No crec que ella decideixi els looks que porta, eh? Bueno, no ho sé. Els outfits, ara es diu outfits, perdona.
16: Oh, sí, outfits, perdona.
1: Outfits.
16: Sí, sí,
1: però si no la meva filla ara em diria mama, els outfits, eh? Perquè ara són els...
16: Sí.
1: Escolta, parlant del Mundial, que sí que ha sortit molts dies d'aquest als mitjans de comunicació, el que dèiem són les parelles, eh? Fins ara no sabíem, bueno, sabíem qui eren, no? La del Ronaldo, evidentment, no? Però ara tenim aquesta altra figura, que és la nòvia del Yamin Diamal, aquesta noia que jo no sabia ni que existia, que es diu Inés García, no? I que,
16: sí.
1: Clar, la noia de cop i volta no sabíem ni que el Lamine Yamal tenia nòvia, el Barça guanya la Lliga, comença a sortir aquesta noia com del no res, i aquesta noia apareix totes l'estona on hi ha la mínima amb aquests grans tornejos, ella també hi és. I van circular unes fotografies del dia de la celebració que es veu que el...
16: Que Lamin... donen un pato.
1: Sí, i n'hi havia unes altres que es veu que el Lamin Yamal estava amb el mòbil i que no li feia ni cas amb ella. I a partir d'aquí...
16: A veure, si comencem a analitzar tot això,
1: ja.
16: Moltes parelles estan amb el mòbil i famílies i no els hi fan ni cas ni una a l'altra ni l'altra un, i totes les parelles es fan petons. O sigui, ja estan buscant
1: Sí.
16: A mi em va sorprendre més i crec que dona més que parlar ja, no les parelles dels jugadors, perquè poden tenir parelles i el que vulguin, parelles, parellos, parelles o com
1: sí, exacte, el que vulguin dir.
16: Sí, sinó els jugadors a l'hora de saludar a Donald Trump, que més d'un, jo pensava, bueno, nos van a tirar un missil, por favor, dissimular un poco, perquè... O sigui, com que no volien ni mirar-lo a la cara, no? Que per una part és la reacció, jo crec que tothom
1: Home.
16: Faria, però en aquell moment a veure què ens depararà tot això. I a part d'això, l'estilisme que portaven del traje aquell, jaqueta que els hi han fet amb un punt girat...
1: Sí. Saps quan val cada traje?
16: No.
1: 5.000 euros.
16: Bueno, 5.000 euros cada traje
1: cada.
16: Que ja fet.
1: Són dos, no els coneixia, no sabia, era alguna mena de gent que són els que s'han encarregat de fer tot l'aparell de la... És a dir, tot l'estilisme de la selecció nou.
16: Home, jo recordo... Per quants jugadors?
1: No ho sé, quan tenia, que n'hi ha 16 o 17, i més els entrenadors, més els fisios, més tot això, doncs, pues, compte, aquella cosa, sí. Semblava que els haguessin donat aquell traje, així de clar, no? Ara es diu oversize, també, eh?
16: Sí, oversize, amb una màniga girada...
1: Sí, pues 5.000 euros bueno, val aquest traje.
16: 5.000 euros cada traje.
1: Jo, sí, vale, jo, vale. Sí, sí, jo he pensat que també és excessiu aquests diners per aquest traje que van portar doncs, quan van anar a veure doncs, el president del govern i també doncs, el rei d'Espanya amb la màniga girada, d'aquest sense camisa, amb un polo. Doncs, no vaig mirar qui eren, no els vaig conèixer, i això, però valien 5.000 euros cada traje. Escolta, ens queda un minut, però fa dies que ho tinc posat aquí i avui sí que no vull acabar sense parlar-ne, ni que sigui un minutet. Tu has vist les imatges de com està Cantora, Sheila?
16: Sí.
1: Perquè Telecinco va
16: fer, de Diógenes.
1: Va fer un programa, fins ara ningú s'ha parlat molt de Cantora, però ningú hi havia entrat i Telecinco va entrar i es veien aquelles imatges de mare meva, no? Està fet un nyap.
16: Bueno, està abandonat completament.
1: Però clar, ja, ja sí que està abandonat, però fins fa poc aquesta gent hi vivien allà.
16: Ja, però jo crec que o bé vivien en aquestes condicions o bé ha entrat algú després que perquè porta temps buidat i jo no em crec que Isabel Pantoja visqui a...
1: Jo tampoc, aquí,
16: no?
1: Jo tampoc, perquè a més hi havia allò com...
16: Que, clar, ja és, hem de tirar més merda.
1: Ja,
16: una
1: sí.
16: Cosa és el que ha fet i una altra cosa, saps? No sé,
1: home,
16: no
1: crec. Molt bé.
16: Allà ha viscut més gent després, o sigui, es veu que es va quedar qualsevol persona...
1: Home,
16: no sé, no m'ho crec, que una persona visqui així,
1: no,
16: i menys ella que tenia servei i tot.
1: Exacte, i possibles, no? És a dir, això segur, és a dir, pots viure més o més malament, depèn del que tinguis, però aquesta dona tenia possibles, home, jo entenc que la part de jardineria, si fa un any que allà no hi ha entrat ningú, jo entenc que estigui, no?, que les males herbes hagin crescut, que la plaça de toros que hi havia estigui fet un nyap perquè hi han crescut les herbes, o l'entorn dels jardins.
16: Quants anys fa que no hi ha toros?
1: Per això...
16: Ja no estem parlant d'un any, quants anys fa que no hi ha toros, o sigui, evidentment, si no en tens i si no anava bé de diners, doncs guardes els diners per
1: fer altres coses.
16: Altres coses.
1: Sí, sí, exacte.
16: Que
1: no
16: fas arreglar la valla del tancat dels toros.
1: Quan no hi ha toros.
16: Sí.
1: Doncs aquesta és les imatges de Cantora. Si la gent no les ha vistes, és fàcil, eh? Es posa, es busquen això i surten les imatges de com està aquesta finca després d'aquestes èpoques de que no hi ha hagut ningú. Escolta, Sheila, acabem temporada. Agraïm doncs a tu també, a tu i a la Marta. Avui no tenim a la Laura Mitjans perquè els ha agafat uns dies de festa, però us agraïm que una temporada més ens hagueu acompanyat en aquest migdia central.
16: Doncs igualment, Eli.
1: Que passeu molt bon estiu.
16: Fins la temporada que ve. Molt bon estiu.
1: Que vagi tot molt
16: bé. Moltes gràcies.
1: Adéu-siau, boniques. Adéu. Doncs acabem, passa un minut de la una del migdia. Nosaltres tornem demà, com sempre, quan passin uns minutets de les 12. Com sempre, adéu-siau, les notícies.
13: Socios de gobierno.
17: Las obras en España están en peligro por el conflicto en el estrecho de Hormuz porque el precio de algunos materiales se ha disparado por encima del 40%. Los constructores piden medidas excepcionales al gobierno. Javier Díaz.
18: Desde que empezó el conflicto, el precio medio de los materiales de asfaltado ha subido un 42%, el de la energía un 41% y el de otros materiales como el aluminio un 14%, según datos del IBE. Estas subidas suponen un riesgo real, según la Asociación de Empresas Constructoras, de la viabilidad de miles de obras que están activas ahora mismo en España. Y esto es porque el sobrecoste medio generado por el conflicto de Hormuz ya supera el beneficio medio neto de las obras, ya no generan ningún beneficio. Por ello, piden al gobierno aplicar medidas excepcionales, una revisión de precios que incluya los costes de la energía y también de la mano de obra.
17: Nos vamos a Casablanca, donde se debe celebrar a esta hora un juicio contra un conocido rapero marroquí acusado de ultraje a una institución constitucional. Poco más se sabe, salvo que cientos de firmas y una manifestación exigen su liberación. A las puertas de esos juzgados está el corresponsal de la SER, Marc Ferrà.
19: Buenas tardes. Ahora mismo un centenar de personas se concentran en frente de este tribunal de primera instancia de Casablanca para pedir la libertad del rapero, también para reivindicar la libertad de expresión. Pendientes de lo que va a suceder en una de estas salas del tribunal, se espera que Mehdi comparezca de un momento a otro delante del juez. Se teme que la vista sea aplazada, ya que actualmente los abogados marroquíes están en huelga. Tampoco han comunicado los cargos de manera oficial, aunque su entorno cree que lo pueden acusar de ultraje. Los manifestantes defienden que la razón de fondo de todo este proceso son sus posiciones políticas y las críticas contra las autoridades.
17: Aumenta el número de años que pasamos con mala salud. Es verdad que vivimos más, pero crece de 8 a 10 años el tiempo que esa vida va acompañada de dolor o de enfermedad. Lo dice un estudio publicado por la prestigiosa revista científica de Lancet, informa Javier Ruiz Martínez.
20: Vivimos más tiempo que nunca, dicen los expertos en The Lancet, y la esperanza de vida global son 73 años. Pero pasamos también, según el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud Pública, una mayor proporción de los años adicionales que tenemos con mala salud, porque la esperanza de vida saludable está en 63 años. Con todo esto, el dato mundial ha crecido 2 puntos desde el año 90, lo que se traduce en 2 años más de mala salud, de 8 a 10 en casi todos los países, sobre todo en los más ricos. Un estadounidense vive de media 14 años con mala salud. También anota que la mayor esperanza de vida entre las mujeres no se ha traducido en un aumento de años de vida saludable.
17: Vamos con los deportes. Sara Núñez, ¿qué tal?
21: ¿Qué tal? Muy buenas. Con los equipos de primera centrados en la preparación de la próxima temporada, hoy Athletic, Getafe, Valencia y Betis disputan sus partidos amistosos. El viernes será el día que el Real Madrid dispute su primer amistoso, será puerta cerrada en Valdebebas contra el Alcorcón. Y por cierto, hoy Valverde se ha entrenado por primera vez a las órdenes de Mourinho. En baloncesto acabamos de conocer la convocatoria del seleccionador nacional Chus Mateo para los 2 próximos partidos de clasificación para el Mundial del próximo año, que se juega a finales de agosto. Lo más destacado, 5 NBAs, el retorno de Santi Aldama y Juancho Hernán Gómez y el debut con la absoluta de Adaimara, que por cierto esta mañana el Barça de baloncesto también ha anunciado a Alexander Sekulic como nuevo entrenador hasta 2028 con opción a una temporada más. Y en ciclismo, después de la crono de ayer, 17ª etapa del Tour, con Pogacar que continúa a más de 4 minutos del segundo, enviado especial de la cadena SER, Borja Cuadrado, muy buenas.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde las calles de Chambéry, a la 1:30 va a arrancar la 17ª etapa del Tour de Francia, 175 kilómetros en una jornada importante también. Posiblemente sea el día para los fugados. En los primeros 60 kilómetros, 4 cotas puntuables y luego el desenlace en las calles de Wagon, un recorrido quebrado en un Tour que comanda Tadej Pogačar por delante de Remco Evenepoel, Isaac del Toro quinto, el español Juan Ayuso.
21: Gracias, Borja. Y por último, en waterpolo, la selección española femenina está debutando en la superfinal de la Copa del Mundial, de momento 6-6 frente a Hungría en el cuarto cuarto.
23: Hay canciones que son un billete de vuelta al pasado. Suenan unos segundos y enseguida estamos en otro verano, en otro lugar, en otro coche, con otra gente, en un concierto. Canciones que son la banda sonora de nuestra vida. Esta noche en El Faro esperamos vuestras historias de canciones.
24: Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.
25: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
26: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: Treban. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:06.
2: Us estic escoltant i al·lucino, perquè clar, parleu de la joventut, parleu de 25, de 35... Jo en tinc 75, a punt de fer-ne 76, i em sento jove, perquè sóc àgil, perquè puc fer de tot, no em sento absolutament una persona de la meva edat, amb la qual cosa teniu molts anys per endavant per sentir-vos joves. Tot depèn de l'actitud i de l'estat d'ànim de les persones, i sobretot de com et saps conservar a nivell salut.
1: Aquest és l'àudio de la Josefina, que ens enviava ahir perquè parlàvem justament de joventut. Ja sabeu que podeu recuperar l'episodi d'ahir al YouTube i al nostre Spotify.
3: I avui, com cada dimecres, tindrem secció musical, parlarem d'un grup o artista One Hit Wonder que ho van petar moltíssim amb un hit en un determinat moment. I avui ens ho portarà l'Ernest Prana.
4: I també coneixerem com es donen treva dues persones que escoltem cada dia en aquesta casa quan no estan de vacances. L'Anna Puigvoltes, directora i editora del Balcó de Ser Catalunya, i el Jordi Manau, conductor del Llapis de Memòria, també d'aquesta casa.
1: I avui vos preguntem, està tot ja inventat? Tot el que sorgeix és repetir un patró prèviament creat? Avui la temàtica del dia donarà per a molt i també volem sentir la vostra veu al nostre WhatsApp, el 648 83 43 78.
5: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
3: I moltes més coses en aquesta hora a la cadena SER i a SER Catalunya. Benvinguts a la treva.

0: El divendres passat es va estrenar als cinemes L'Odissea, de Christopher Nolan, que no deixa de ser una nova reinterpretació del poema èpic de l'Odissea atribuït a Homero entre els anys 850 i 750 abans de Crist. Per tant, està tot ja inventat?
1: Porque todos los finales son el mismo repetido.
0: Todos los finales son el mismo repetido, deia Sabina. És que, al final, qualsevol història es fonamenta en una estructura narrativa. El viatge de l'heroi, per exemple, és un dels patrons narratius més universals i influents de la història.
2: Home, començar amb Sabina aquí és una cosa que ens encanta.
0: És una cosa que ens encanta.
2: Brutal, brutal. Però sí que és veritat que passa això, no? Que al llarg dels anys passen coses que s'han repetit abans, però canvien quatre coses, en qualsevol àmbit, eh? En el cinema, a la vida,
0: a la música,
2: la política,
3: també, a la música, a la pintura, també.
0: I a la pintura.
2: Totalment.
0: El viatge de l'heroi es va popularitzar per Joseph Campbell i més tard es va adaptar per Christopher Vogler per a la narrativa contemporània. I el que fa és que descriu l'estructura cíclica que comparteixen els mites i els relats de cultures radicalment distintes als llarg dels segles. En essència, el relat representa un procés de transformació psicològica i espiritual. El protagonista abandona el seu entorn conegut, enfronta proves en un món desconegut, mor simbòlicament i renaix transformat per tornar amb un aprenentatge o elixir per a la seva comunitat.
2: I tenim molts exemples, ara que estaves explicant això, l'Odissea, que encara no l'he vist, encara la tinc pendent, a veure si aquesta setmana puc anar a veure-la, però per exemple em ve molt al cap també Harry Potter o El Senyor de los Anillos, i a més que també això que dèiem, no? Que tot es reinventa, tot es tal, el mateix patró, El Senyor de los Anillos, no? Una persona amb barba llarga, en un cas Dumbledore en Harry Potter, un noi jovenet, pues, Frodo, Harry Potter, els dos amics com són el Sam, pues, en aquest cas el Ron, i tota la comunitat que hi ha al voltant, que podrien ser pues, l'Orden del Fènix, com la comunitat de l'Anillo, tot segueix un patró, però és veritat que Tolkien ho va escriure fa no sé quants anys i J.K. Rowling ho va escriure fa 30 anys, pràcticament.
3: I amb patrons més senzills, de fet, per exemple, a La insoportable libertat del ser, de Milan Kundera, és com, no és gens èpic, però és el viatge de l'heroi, perquè és la persona que surt de casa, es troba una nova forma de ser, una nova vida, es reconcilia amb si mateix i és una vida normal i fora d'aventures, diguem-ne.
0: Sí, al final s'estructura en tres grans actes, la partida, la iniciació i el retorn. Aquests que comentaven són alguns mites, però hi ha altres històries que repeteixen. Per exemple, fa uns mesos també es va estrenar la nova adaptació de Cims borrascoses, que a banda també és un llibre escrit per Emily Bronte l'any 1847. La història original no us recorda alguna cosa? Noi i noia que no poden estimar-se, que són de mons diferents?

0: Efectivament, Romeu i Julieta, el mite de l'amor prohibit, tràgic, que repeteix també a Casablanca o West Side Story.
1: I és que aquestes històries, a més d'amor, o sigui, repeteixen en moltes coses i, per exemple, també tenim l'òpera La Traviata o la pel·lícula Pretty Woman, que la història és la mateixa, que és també el mito, la història de Pigmalión, que és una noia pobre que no té recursos i que ve una persona rica, s'enamoren i li ensenya una mica també de com va la vida. Pretty Woman. Sí, que al final està tot inventat i ho tornem a veure, però és que ens segueix enganxant.
0: Clar, això és la cosa, que ho tornem a veure perquè realment funciona. No sé si sortirem d'ahir realment ens agradaria o trobaríem a faltar reconèixer certs patrons.
2: Jo crec que, per exemple, un patró que és també molt habitual, que és que l'heroi, el bo, sempre guanya, sempre acaba aconseguint l'objectiu. Si alguna pel·lícula passés al revés, que alguna hi ha hagut, que l'heroi acaba morint i acaben guanyant els dolents, clar, jo crec que sortiríem tothom del cinema amb aquesta sensació de no m'ha acabat d'agradar la pel·lícula, em deixa un mal regust. Per tant, com ja saben que les coses que funcionen és això que dèiem, no? Que els bons triomfin, que l'amor acabi triomfant, que tot es connecti, com saben que funciona, sempre és repetir el mateix patró i això a la gent li encanta.
0: Ens encanta, és veritat.
1: I a més és que, o sigui, aquesta mitologia i aquests patrons universal no només es basen en aquestes històries, sinó en la mitologia grega, i no serveixen només per pel·lícules, per llibres, sinó també per la política, que al final és el que més semblant a una... el que més s'assembla a algo èpic ara mateix,
0: sí.
1: I és com tot una funció
0: una obra de teatre,
1: és que literalment...
0: Totalment.
1: I mira, el expert en comunicació política, el Toni Aira, ha fet un llibre que es diu Mitòmanos, on ell va comparant com les hazanyes, les estratègies polítiques amb els mits grecs. I tenim... al Pedro Sánchez.
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Ui, ui, ui, ui.
2: El subconscient, eh?
1: Pedro. Al Pedro Sánchez, quan li van treure de la cúpula del PSOE, se'n van anar a reconquistar Espanya, pujat a un Peugeot 407, i és el mateix que el viatge d'Ulisses, que està tornant a Ítaca per recuperar el seu tron.
0: Totalment cert.
1: Després, el president d'Argentina, Javier Milei, quan va fer la seva campanya política, va fer virar una foto seva amb una motosserra imitant a Perseo quan va tallar el cap de Medusa, la noia aquesta que portava com serps al cap, simbolitzant que estava trencant amb el cicle polític d'abans d'Argentina, que li estava fent una cosa nova, i era com Perseo un salvador. I després, per últim, la gorra vermella de Trump, aquesta tan famosa que ara porta Ferran Torres,
0: sí.
1: Sembla.
2: Oh, Ferran.
1: La del moviment MAGA, que pues, és una gorra vermella que porta el Make America Great Again i està inspirada en el casc que porta unes ales d'Hermes, que era el missatger dels déus.
0: Clar, però això també, jo crec que quan l'altre dia ahir ho comentàvem amb el Santi, no, que jo deia... Pobre, pot ser no sap el que està representant, però és que quan et pares a pensar, evidentment que saps el que està representant, perquè hi ha molta gent al teu darrere també que s'ocupa d'aquest tipus de coses.
1: Exacte.
0: És a dir, està tot tan preparat que és difícil.
1: Que no dan puntada sin hilo, que tot està com molt controlat i tu portes això perquè té aquest color, que aquest color senta bé, perquè recorda a X, perquè recorda a Y, està tot com molt, una narrativa molt construïda.
2: Jo recordo moltíssim a l'escola, quan parlàvem de la classe d'història, sempre la temàtica, o quan parlàvem d'història, ens deien que la història era important per conèixer el que vindrà, perquè com tot es repeteix, si saps el que va passar llavors, sabràs que tot torna, no? I també, potser també amb les tendències polítiques, no? Ara que parlem de política, que sempre és una onada d'una corrent, quan aquella corrent es desgasta, comença l'altra, i tot és, fins i tot podríem dir, cíclic.
1: I així tenim ara mateix a tothom dient Perro Sánchez, en lloc de Pedro Sánchez.
0: No, però és veritat que hi ha gent que és la seva feina. O sigui, mirar els discursos de grans polítics que han funcionat, o fins i tot sense ser grans polítics, de grans oradors que han funcionat, intentar replicar-los a la seva manera per a buscar aquesta resposta de la gent.
1: I quanta gent ha buscat els discursos de Hitler? Perquè com que era un bon orador comunicador, entre cometes, enteneu-me.
0: Horrorosa persona, exacte. Gran orador, sí, com tant.
1: Que sabia enganyar, doncs molta gent s'ha basat en els seus discursos i la forma de parlar.
2: I fins i tot quan, ara canvia una mica d'ambient, però això de que tot torna, jo recordo també, amb la IA ara passa molt, no? Que agafes una persona actual i posen el discurs de fa uns anys, una pila d'anys, una altra persona, i li posen la cara, i que queda molt creïble de que aquella persona pugui fer aquest tipus de discurs de fa anys enrere. I ara amb la IA jo crec que tornarem a reviure moltes escenes icòniques de la història amb els personatges actuals que tenim avui en dia.
0: Sí. Però és que les pel·lícules i els polítics no són els únics que repeteixen patrons. Jo un exemple que veig clar és a la Casa dels Esperits d'Isabel Allende, que això s'exemplifica perfectament, perquè allà l'abús de poder sobre el cos femení és la llavor de la desgràcia familiar. El patriarca, que és Esteban Trueba, abusa de la pagesa Panxa García en la seva joventut i dècades després el seu propi net il·legítim, Esteban García, perpetua aquest patró, abusant brutalment d'Alba, que tampoc estic fent gran spoiler perquè el llibre d'Isabel Allende, si no se l'heu llegit, aneu una miqueta tard, però igualment...
2: A mi m'has fet spoiler.
0: Però igualment podeu mirar la sèrie. Bueno. Però és això, que al final hi ha moltes coses que si ens parem a mirar no són pròpiament nostres, sinó que són patrons que inconscientment o conscientment estem perpetuant. De fet, si extrapolem això una mica al dia a dia i ho aterrem, no us ha passat mai això d'estar fent alguna cosa i dir... Ostres, acabo de fer això que tants cops li he criticat a la meva mare, per exemple.
2: I més que ser conscient una persona mateixa que t'ho diuen, en plan, mira, m'ha recordat moltíssim el teu pare, la teva mare, això que has fet, i que potser no som tan conscients, però que ho tenim tant en el subconscient de viure-ho a casa, que al final ho fem nostre, tot el que hem mamat, tant a l'escola, òbviament, a casa, i que acabes fent el mateix patró sense tu a vegades saber...
0: A tu t'ha passat en alguna cosa concreta?
2: Moltes vegades, sí. Sobretot quan ja que sé, quan estic fent un gest, quan estic a taula, ficar les mans d'alguna manera o una altra, són coses petites, eh? De dir, mira, aquest gest que estàs així com amb els colzes i amb la cara recolzada, això ho feia molt el teu pare o la teva mare. I això a mi m'ha passat.
1: Inclús quan som bebès més, jo me'n recordo, m'han explicat que quan teníem 2 anys... En casa meva estava prohibit dir palabrotes.
0: Uau.
1: Però com que mon pare deia palabrotes quan mirava el futbol i deia moltes i cridava molt, doncs jo, quan començava el futbol, començava
2: el
1: a gritar...
2: El futbol es permet.
1: Clar, començava a cridar, tuerce botas, què... Ai. I clar, començava a cridar
2: Perro.
1: Coses que
2: clar,
1: no sabia
0: i a veure
1: qui
0: et diu
1: algo,
0: perquè si el teu pare ho fa cada dia...
1: Clar, perquè està permès a l'hora del futbol.
0: A mi el que em passa és que jo sempre he criticava molt a la meva mare perquè quan sabia que venia una visita es posava a netejar, però com si la visita hagués de vindre i aixecar tots els sofans i passar el ditet per a veure si hi havia pols. I ara, si sé que ve alguna amiga meva a casa, una amiga que té confiança, i a mi m'hi veig netejant tot, però que jo em pare a pensar i dic, Aitana, què estàs fent? Pues sí, ho faig.
1: Ho repetim.
0: Però el que volem saber és què ens heu enviat vosaltres, quins són els patrons que vosaltres repetiu.
3: Crec que he heretat bastantes coses de la meva mare. Una d'elles ho noto molt ara, sobretot en les vacances d'estiu, que és el fet d'emportar-me una farmaciola. O sigui, una farmaciola no amb moltíssimes coses, sinó les 4 cosetes bàsiques que quan érem petits sempre ens portava ella i que realment quan et trobes malament li agraeixes moltíssim. I una altra cosa que no em falta mai quan surto per la porta de casa són mocadors. O sigui, el típic hàbit de mama, em dones un mocador, ara que som més grans, realment ens els hem de portar nosaltres. I crec que pot semblar una tonteria, però és un hàbit com que he adaptat d'ella i crec que és molt important perquè després, a més, totes les amigues és com que te'l demanen a tu perquè saben que en tindràs seguríssim.
0: És que ahir que parlàvem de lo de fer-se gran, és molt de persona adulta portar els teus propis mocadors al bolso.
1: Exacte. I igual que en aquest cas l'oient que porta la farmació, la comporta sa mare, no. Jo porto bragues a tot arreu, comporta ma mare, perquè mai saps quan et ponen...
0: Mai saps.
2: I ara que dèieu mocadors, no sé si vosaltres heu arribat a tenir... Jo sí, ho reconec, mocadors de roba, d'aquests que són reutilitzables, de tela.
0: El meu pare encara avui dia el porta.
4: Alerta boomer! Alerta boomer!
2: És molt... Jo ho havia portat, sí que és cert que potser és un patró que havia agafat del meu pare, però que ja l'he tret. Des de fa uns anys que ja no porto mocadors d'aquests de tela, perquè
1: senyor,
2: em sembla una mica fastidós, però hi ha molta gent que els porta, òbviament.
0: I ens heu enviat també una altra nota.
5: Una cosa que era dels meus pares és que ara com a adulta, quan em conviden a casa d'alguna amiga o amic o qui sigui, no puc presentar-me amb les mans buides. Des de petita sempre he vist que si ens convidaven com a família, portaven els meus pares alguna cosa, un detallet de menjar o del que fos, i ara sóc exactament igual que els meus pares. Sóc incapaç d'arribar a casa d'algú i no portar o una ampolla de vi, o postre, o alguna cosa per fer l'aperitiu, algun detallet.
0: Això has de ser molt bona convidada,
2: això
0: eh?
2: Això és d'educació.
1: Això és el millor que pots heredar, eh?
0: Això és el millor que pots heredar, l'educació, totalment. Pues això és el que els psicòlegs defineixen com patrons familiars, aquelles creences i comportaments transmesos de generació en generació que tenen una gran influència en la nostra manera de ser. Però també és tot allò que ens ve donat per la genètica, perquè... clar, quina possibilitat tenim realment de canviar aquestes coses?
2: Clar, jo crec que el subconscient, que encara que vulguis canviar-ho i que t'hi forcis, acabes forçant-te més que una altra cosa i acabes com sempre en aquest punt de no sentir-te tu mateix.
1: És igual que pots tenir el nas o els dents del teu pare o la teva mare, també tens coses del caràcter.
0: Clar, però això també et dona una excusa molt bona, que és quan et diguin alguna cosa dolenta que no t'encaixa... Ah, bueno, és que això és genètica.
1: Bueno, però, però et pots operar el nas i reeducar-te com
0: clar.
1: Persona.
0: Doncs és que hi ha una altra branca de la genètica que s'anomena epigenètica, que se centra a estudiar com els hàbits i l'entorn poden activar o desactivar els teus gens sense canviar l'ADN en si. Per això m'agradaria incorporar a la conversa a la Sandra Sanz, que és epigenista. Bona tarda, Sandra.
6: Hola, bona tarda, què tal? Com estem?
0: Molt bé. Què podem canviar del que ens ha tocat genèticament i què no?
6: Mira, doncs ara estava escoltant-vos i això que parlàvem és el que nosaltres, com a metges d'epigenètica, parlem de l'herència transgeneracional. És aquells gens que nosaltres és el punt de partida a partir del qual podem o no expressar o modular aquesta seqüència d'ADN que no podem canviar. Però factors com l'estrès, l'alimentació, l'exercici o inclús l'exposició ambiental pot fer que aquest ADN o aquesta seqüència d'ADN es moduli, s'expressi o no s'expressi. I és ben bé això que explicàveu ara, no? Coses que hem heredat i que anem sentint i que anem generació tras generació anem traslladant.
1: O sigui, que s'imagina que jo de la meva família heredat és el ser molt nerviosa. Si jo començo a portar un altre estil de vida, a fer yoga i a fer mindfulness o el que sigui, o sigui, ho puc canviar.
6: Efectivament, perquè hi ha factors, com pot ser el que comentaves, de dir, jo sóc molt nerviosa, i quina part hi ha de la genètica i quina part hi ha de patró que puguis modular. Tu pots aprendre a modular aquesta expressió gènica, aquesta expressió de genètica que portem a dins. Podem modular-lo amb l'exercici, controlant el son, fent que aquest entorn i aquesta dependència dels hàbits et predisposi o no a expressar-te. I, efectivament, sí, juntament com a altres malalties, com inclús l'obesitat o la diabetes o risc cardiovasculars, doncs també.
2: Clar, per tant, entenc que hi ha trets que la gent creu que són genètics, però que en realitat són molt modificables amb l'estil de vida i amb el que fem el dia a dia.
6: Absolutament, perquè la genètica sabem que ens predisposa, però no és el destí. I sabem que entre un 5 a un 10% de la genètica farà que això s'expressi. Per tant, tenim entre un 85, 90, 95% que seran aquests hàbits que comentàvem. I no només és en com ens comportem, sinó en quin ambient estem. Depèn de factors genètics, però també de quin entorn estem, de quins són els nostres hàbits més saludables, si practiquem o no exercici, si ens ocupem per dormir bé, si modulem aquest estrès, sí, com la dieta, l'alimentació, el que mengem, però també el que pensem. Pot modular-ho?
0: I tu, com a especialista, quin diries que és el mite més estès sobre l'epigenètica?
6: Doncs el mite que jo crec que hem de fer és que pensem que podem reprogramar-nos amb qualsevol dieta o amb qualsevol suplement. I això, com sempre jo explico, la dieta o un suplement m'ajuda a fer un push en aquests hàbits, però el que m'ajudarà serà aquesta manera

0: Dos són companyia. Tres són multip. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
1: Si és dimecres, és dia de secció de música i avui és una sort que ens visiti l'Ernest Prana per portar-nos el seu One Hit Wonder a La Treva. Quina serà?

0: Què tal, Ernest? Quina sort tenir-te avui.
1: Hombre, jo estic aquí fantàstic i superfresqueta, a més, que és un
0: sempre
1: detall.
2: Ha vingut corrent tot el Plaça de Catalunya amb la guitarra, sí, doncs imagina't.
1: Sí, sí.
0: Doncs, com ens agrada fer sempre una mica de xup-xup abans de que ens diguis quina cançó és, si et sembla bé, comencem pel país d'origen de la cançó.
1: És a Estats Units, Mechanicsville, Virginia.
0: I a quin any es va publicar?
1: La cançó es va publicar el 2008, però té molta guassa com va arribar aquesta cançó a ser publicada. Per tant, d'aquí una estona ho parlem bé.
0: I quin és l'artista? El coneixerem?
1: És Jason Mraz.
0: Ah, el coneixem. Bueno, jo el conec. Vosaltres?
3: Jo no tinc el plaer, la veritat.
1: Doncs mira, això em serveix com per excusa per dir que és un One Hit Wonder, perquè hi ha gent que sí que el coneix i dirà, ostres, però què vols dir que aquest és un One Hit Wonder? I, en canvi, gent que li poses I'm Yours, que és la cançó de la que parlarem, clar, i dirà, ah, mira, aquesta em sona, però no sé de qui
3: el
1: és.
3: El títol sí que me'l sé, clar.
0: Jo doncs que anava a dir
1: doncs
0: que
1: ens apujarem aquí per dir que és un One Hit Wonder.
0: Exacte, o sigui, jo el conec a ell, però per aquesta cançó.
2: Mira, hi ha gent a l'estudi aquí, la Laia, que la veig cantar la cançó, però, clar, molta gent està indignada, suposo, que està escoltant i diu, però com diuen que Jason Mraz és un One Hit Wonder?
1: Clar, té èxits increïbles i per mi m'ha marcat molta part de la meva carrera, per tant, no diré que és una persona que ha passat per aquí, però és la cançó amb la que va fer més rècords, més Grammys, sí, més...
0: A tot arreu estava aquesta cançó, jo me'n recordo quan va sortir, sí, publicada oficial l'any, sí, que has dit, que és que era a tot arreu, o sigui, com ara superestrella.
1: Sí, hi ha molta gent que no relaciona que I Won't Give Up és també d'en Jason Mraz, quan també va ser un gran èxit seu.
0: Mira, m'acaba de passar.
2: S'acaba de desconvocar aquest Shoot Hit Wonder.
0: Shoot Hit Wonder, és preciosa aquella cançó també.
1: Però com que la gent el coneix com per aquesta, és com, i portava dues estètiques com molt diferents, doncs és... La justifiquem així, us sembla bé?
0: Sí, 100%.
2: Perquè qui és, o qui és Jason Mraz?
1: Jason Mraz és un cantautor americà de... Amb uns tocs de reggae de tant en tant, com en aquesta cançó, però sobretot de folk i cançó americana de tota la vida, i que s'ha anat fent al seu lloc a poc a poc, perquè és una persona que va començar molt a poc, segueix fent gires i va fent i gaudeix molt de la música, que és una cosa que he intentat treure d'ell.
0: I quan et van preguntar que quina cançó triaries, ho tenies claríssim.

0: Per què?
1: Ho tenia claríssim. Dubtava en això de si seria el One Hit Wonder, però és un artista que jo vaig conèixer per, per la seva gran cançó i a partir d'aquí vaig descobrir tot el... tot el que ell havia fet i realment he begut molt de la seva escola, diguéssim.
2: Anàvem al 2008, que és quan es va publicar,
1: sí.
2: Però té miga, hem d'anar una mica més abans, una mica anys enrere.
1: Hem d'anar força abans i la història és curiosa, perquè ell, el 2004, feia un parell d'anys que havia tret el seu primer disc, que és el que el va posar a Estats Units, van dir, ostres, un moment, aquest noi fa coses. És el moment en què et firma una bona companyia i has d'escriure un segon disc que et posi en situació. I clar, ell en aquesta pressió d'escriure grans cançons portava un parell de setmanes bloquejat dient, merda, que tinc un límit per presentar el meu disc. I va dir, vaig a fer una hippie happy song per
0: hippie passar... happy song, eh?
1: Ell li diu una hippie happy song, allò agafo, faig uns acords, deixo aviam que flueixi la primera lletra que em surt i en 10 minuts va escriure amb yours.
3: Va deixar... I diríeu que és una happy song?
1: Sí.
3: Sí, a mi m'encanta, eh?
2: Imagina't les altres.
0: És un ritmet d'anar així caminant.
1: És una cançó d'amor, de dir, ei, pues que t'estimo, i ja està, i sóc teu. Vull dir, simplement una lletra, per lo que ell diria, simplona, però que funciona i que és una melodia que enganxa, i ell s'ho va deixar allà, la gravadora gravat, i aquesta cançó no va entrar al disc.
2: És que no va entrar el 2004, quan la va crear.
1: No la va deixar, el 2005 va treure el disc, i aquesta cançó la va deixar en un EP d'extra crèdits que li va posar ell.
2: Clar, en aquell moment no hi havia plataformes com Spotify que la gent podia escoltar al moment.
1: Ah, clar, es venien discos. A l'època en què es venien discos, aquesta, clar, que és el seu gran hit, no la va posar al disc.
3: És que jo estava pensant com en l'àlbum sencer ahí a la plataforma i després l'altre de, jolín, la gent que es fiqués a mirar el primer àlbum també en veuria l'altre.
1: Clar, no, el tio la va deixar al MySpace.
2: Que... Sabeu què és aquí, Aitana i Aparo?
0: Alerta petita. No sé què és el MySpace.
1: Bueno, parlem tu i jo, Uri. Saps el MySpace? És clar, és que és la plataforma que hi havia, que va néixer juntament amb Facebook. Vull dir, estem allà. És l'època Fotolog.
2: Sí, que tampoc... Clar, és que, clar, és que no.
0: He de dir que consumis Facebook, eh? Però avui dia, que això crec que és bastant de moment.
2: Era un Facebook de músics.
1: És abans de boomer i tot, eh?
2: Total. Ja és una cosa...
1: I clar, i la va deixar allà penjar. I allà es va quedar el tema, fins més endavant que la cosa va anar creixent.
2: Però llavors ell va anar a fer un concert a Suècia i va esclatar tot.
1: Clar, ell està amb la gira del segon disc. De cop el truquen per anar a fer un concert a Suècia i diu, això està molt lluny de la meva zona d'abast, però anem-hi, si ens contracten, som-hi. I comencen a fer el concert, veuen que la gent, hi ha molta més gent de la que s'esperaven, que hi haguessin quatre gats, i de cop a la que toca amb yours es posen 10.000 suecs a cantar amb yours de pe a pa i diu, què cony acaba de passar?
0: Oh, wow.
1: Es anava mirant amb la banda i van sortir d'allà amb el seu mànager dient, aviam, hem de descobrir què ha passat aquí perquè això no és normal, aquesta cançó no és publicada.
3: Clar, i ell no sabia que la gent l'estava...
0: Clar, és que si tu ara tens Instagram i veus que tens, jo què sé, 1 milió de seguidors, algo ja t'olores de que algo ha passat, però clar, en aquell moment era com... No sabies a què aterrar-te.
3: O quan agafen el trosset de les cançons en TikTok d'una cançó que s'ha fet viral perquè l'han agafat en TikTok per fer vídeos, però allí...
1: Sí, i encara van tenir sort que la va tocar perquè no era part de cap dels discos. Ell la tocava perquè li anava bé després d'un parell de cançons tristes. Dic, faig aquesta animadeta per trencar una mica el gel i seguim. I va fer per trencar el gel i seguim, de cop és la que va dir, un moment. I clar, aquí la companyia li va dir, un moment, si aquí ha funcionat, després els hi va arribar que Honolulu, a Hawaii, també havia passat el mateix. I tot venia d'un tio d'una ràdio regional que va agafar la cançó de MySpace i el va començar a punxar. I la cançó va anar pujant dins el país i després va dir...
2: Ara sí, farem un disc i apareixerà la cançó.
1: I és més, va passar de ser la cançó descartada del disc a ser la cançó, el pal de paller del seu disc que el va posar realment en el mercat el 2008, va sortir aquest.
3: I la va tornar a gravar.
1: Sí, la va gravar bé... Amb tota una banda, i va escriure tot un disc al voltant d'aquesta cançó. Cançons més de... Tot parlen d'amor, de desamor i menys profundes, cançons més hippie-happies, que li diu ell, i li va funcionar molt bé.
2: I aquí que ens arriba una mica més tard, a l'estiu del 2009, que perquè ens fem una idea va aparèixer una altra Working Wonder, que era aquesta. Clar, arriba aquí el 2009 i és quan entenc que tu la descobreixes.
1: Clar, hosti, quin bon estiu, el del 2009.
2: Home.
1: Jo estava entre batxillerat i la carrera.
2: Jo igual, 17 anys jo tenia en aquell moment.
1: Doncs en aquell moment... Bueno,
2: no
1: la resta
2: volem,
1: no parleu, gràcies.
2: No volem saber.
1: I en aquell moment jo estava treballant de monitor de casal i a les tardes pues, quedàvem a la casa de l'amic que tenia piscina, que sempre va molt bé tenir-ne una a l'estiu.
0: Sempre.
1: I en allà vaig descobrir que tocar la guitarra pels amics m'agradava, que tenir un públic m'agradava, i ho vaig descobrir amb aquesta cançó, que és la primera que em vaig així com aprendre, els hi vaig començar a tocar i em vaig passar l'estiu tocant aquesta cançó. Cada vegada que tocava, Ernest, fes-lo teu. Vinga, i em portava la...
0: Fes-lo teu.
3: Que imagina que els joves de 10 anys, quasi després, van haver de dir-te toco una de Taburete, i si tu vas tenir la sort de tocar aquesta.
1: Sí, sí, sí. Després vaig anar aprenent, cada dia me'n prenia una de, quasi del Canto Loco, que si no sé què, però aquesta era com a la meva insígnia, la que, espera, que arriba el gran moment. I bueno, de fet, vaig acabar aquell estiu que treballava de monitor, que amb tot el sou vaig comprar la meva primera guitarra, perquè aquella era del meu pare, que li robava així d'amagades, o sigui que d'aquí va començar tot.
2: I des de llavors suposo que s'ha convertit en un dels teus artistes predilectes.
1: Correcte, correcte. Jo l'he gaudit moltíssim. És més, jo crec que el 2011, en Joel, que és un company amb el que he fet moltíssimes coses que sempre tinc al costat, ell no el coneixia de res. De cop li ensenyo un vídeo de Jason Mraz i em diu, tio, si l'imites de dalt a baix, cantes igual, fas els mateixos gestos, poses el micro igual, mires... I aquí vaig dir, vaig a separar-me un rato d'ell per aprendre a ser jo mateix, i em vaig descobrir, i després vaig tornar un altre cop a enamorar-me de Jason Mraz.
3: I t'has provat a gravar-la a rotllo MySpace vintage com la va fer ell?
1: I qui l'escoltaria MySpace? No.
2: Ara no. De fet, podem comprovar si realment encara té aquests punts de Jason Mraz, perquè et portes aquí la guitarra.
1: Porto aquí la guitarra.
2: Volem escoltar-la a la teva veu. Això que deia, segurament una de les primeres cançons que vas cantar a la teva vida.
1: Sí.
2: A veure com la cantes, doncs, 17 Espero anys més tard. Sí, no, home, sí.
0: Segur que sí.
2: Segur que sí. Va, el Walking Wonder avui amb l'Ernest Prana cantant I'm Yours.
1: Fantàstic.
4: Well, you dunked on me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Brava!
1: I a més, a mi em porta molta nostàlgica perquè em porta l'estiu del 2009. Espectacular, Ernest Prana.
0: Moltes gràcies, Ernest. Ja sabeu que cada dimecres tindrem un artista diferent amb el seu One Hit Wonder, però ara ens anem a descobrir com es dona treva un nou convidat.
1: O dos.
2: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: I com que la vida es viu millor entre amics, avui portem a la vegada dos companys que comparteixen redacció, que només els separen 3 o 4 metres cada dia, un descobrir-nos a ritme de cançons les vides dels seus convidats a les 3 de la tarda al Llapis de Memòria, i l'altre, una mica més tard, a última hora de la tarda, amb el balcó.
0: A més, ara també es troben en el mateix punt vital, les vacances. Com que sabem que pot ser senyor en l'un a l'altre aquest dies, avui descobrim la treva de l'Anna Puigvoltes i el Jordi Manau. Així que, Anna, Jordi, com es teniu treva?
3: Estem de vacances. O sigui, la desconnexió és tan immediata, tan de... ja està, ja no escolto gairebé notícies, no em miro diaris, estic totalment desconnectada.
1: Tu, Jordi, com et dones treva?
4: Ja anem directes aquí.
3: Ah, vale.
4: Jo no desconnecto, em poso malalt quan començo vacances, sempre això us la bufa, no? Com em dono treva? És un gran tema, eh? I des que em vau convidar hi he pensat molt. I jo sóc trevainòman, vull dir, tinc moltes treves, moltes microtreves en el meu dia a dia. N'he tingut moltíssimes, han anat modulant, no? Hem passat des dels cromos de futbol als porros, diguem-ho tot, en la seva època. Tinc moltes treves. I m'encantaria ara dir-te, Uri, que és Tchaikovsky, no? Les cançons de Berman. Però si us he de dir la meva macrotreva actual... he de reconèixer que és molt heterobàsica, perdoneu-me en Paro i Aitana, que sé que no us agrada l'heterobasiquisme, però és jugar a futbol, que no és jugar als dilluns a la tarda, és jugar federat, i ho explico una mica. Vol dir el procés d'entrenar 2-3 vegades a la setmana, jugar al partit, i a més tinc un problema de crisi d'edat, perquè jo tinc 38 anys i em nego a anar a la tarda. Vull seguir jugant... Amb xavals...
0: Que la teva treva inclou disciplina.
4: Inclou rutina. I disciplina, sí. De fet, és una cosa que faig des que tinc 5 anys i que ho estic allargant tant com puc a la meva vida, i ho començo a notar, perquè al final no deixo d'entrenar amb xavals de 20 anys que van com avions, i allà estic jo enmig amb una pressió afegida, i és que jo tinc una família a la qual els dissabtes a les 4 els dic... Me'n vaig 4 hores i mitja a jugar a futbol, que la meva parella, l'Anna, sempre em diu... Però per què quedeu tant d'hora? Per què quedeu tant d'hora? I li dic, perquè això no és la tard. Vull dir, aquí... Està greu, Uri, però...
1: No, jo tinc 2 genolls operats, ja faig el que puc. Ja.
4: Clar, ens convoquen, hem d'estar abans, fan tàctica i tal. I clar, jo no puc ser suplent, perquè he deixat a una persona amb 2 nens al seu càrrec, no per estar assegut a un banc. A vegades, si sóc suplent, he de rebregar la roba, saps? En plan, què tal? Per dir, buf... Estic molt cansat i he jugat 15 minuts. És una cosa que he de fer. Però de moment és la meva treva i estic pensant com substituiré aquesta treva a partir de l'any que ve, clar. Perquè és oficial, no sortirà al Mundo Deportivo ni a l'esport, però aquest any és el meu últim any. És la meva última temporada.
1: Et veig l'any que ve a la tarda, et trobo allà. Vaja,
4: a la tarda segur que no. Vale. Però
5: sempre et queden els videojocs de futbol, que també em sembla que t'agraden.
4: M'agraden els... Ara fa molt que no els practicava. He tingut un problema, i és que vaig trobar una oferta i em vaig comprar el Football Manager. Això fa 3 setmanes que... Bé, fa 3 setmanes que estic dormint 3 hores i mitja cada nit. No pels nens, sinó per aquest videojoc, però ja he quedat que l'1 d'agost el desinstal·lo i continuo amb la meva vida, perquè jo la nit intentava crear coses, escriure, llegir... Escoltar Tchaikovsky, evidentment.
3: Tchaikovsky.
4: I això, dimiteixo el dia 1 d'agost, però de moment estem fent una temporadona amb els Wolves que no us imagineu vosaltres.
5: Donar-se treva de la treva.
3: Jo no he dit la meva treva,
0: Això t'anava a dir, Anna.
4: Ara vas tu.
0: La meva treva...
4: Primer va llar des de la mòria, després va al balcó.
3: Que ha quedat com desconnectant, no? Clar, la meva treva, per exemple, és la guitarra. Jo toco molt malament la guitarra, he començat tardíssim, però a mi m'encanta, i ara és quan dius la treva. Doncs jo, per exemple, m'he de preparar Space Oddity, no? De David Bowie. Em anava a dir Bob Dylan,
1: Ui,
3: de David Bowie.
1: T'haguessin matat,
3: I és dificilíssima. I aleshores jo ara sé que tinc temps per deconstruir la cançó, escoltar-la molt bé al principi, aprendre amb la lletra, i després, a poc, anar-la traient. Uh-huh. La conclusió, no la trauré. Tu et quedaràs allà, però jo no la trauré i faré veure que toco Space Oddity.
4: I a més vindràs un divendres a dir, us toco sí, Space Oddity.
3: Algun
4: i
3: dia
4: estar tots aquí.
3: He de dir que vinc a la redacció amb la guitarra i taladro a qui pugui amb els meus aprenentatges. Però és una bona treva, com ioga, per exemple, perquè tot es resumeix al final en ralentitzar. La treva és ralentitzar. Fer-ho tot a poc i ben fet, que és el que no puc fer, durant l'any. Aquesta seria la meva treva.
0: De fet, has dit lo de la guitarra i ens han dit que tens un art també en algunes cançons imitant o fent homenatge a alguns artistes. Blackbird

0: Aquesta ens han dit que se't dona molt bé imitar-la, Anna.
1: És meravellosa. La canto justeta, però és que té molt valor, perquè és una cançó molt difícil que et fa anar canviant els dits molt ràpidament. I com que vaig veure que els meus companys amb els que toco no se'n sortien, vaig dir, aquí brillaré jo. I m'hi vaig matar fins que vaig treure Blackbird. Estic orgullosíssima que ben informats que esteu,
2: home,
1: no?
2: Home. Saps què passa? Que, clar, normalment els convidats són gent que hem de buscar informació. Aquí la informació la tenim al dia a dia perquè treballem al costat de la redacció.
1: Som una família.
2: Totalment. I, clar, deia el Jordi, 38 anys. Tu, quan ell tenia un any, vas començar a la ràdio, a Ràdio 4, i des del 2022 que et vas posar... Acaba de flipar, Jordi,
1: eh? Uau, uau.
3: Sí, és que,
1: home, 56 des de, en faig ara, eh?
2: I des del 2022, que al capdavant de, del balcó, que més vas començar amb aquesta cançó. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. Així va semblar per primera vegada al teu balcó.
1: Mira, eh? Us juro que m'emociono. O sigui, crec que no he tornat a escoltar des d'aleshores. Sabeu com va anar això?
2: No.
1: O sigui, jo vaig anar el dia abans d'estrenar-me fent el balcó a casa d'uns amics, d'una parella. I, a més, aquell cap de setmana em vaig tornar boja i vaig voler saber tot. Saps com sabeu Superman quan està a terra, bueno, mm-hmm, quan està aquí, i aleshores ha de prendre-ho tot de sobte i li posen uns cascos perquè entengui tota la història de la humanitat. Doncs jo aquell cap de setmana vaig intentar entendre tot. Vaig veure tots els partits de futbol, vaig llegir-me tots els diaris, vaig aprendre amb tots els noms dels ministres, dels consellers, de tot, pensant que havia d'anar amb tota la informació al cap, amb la qual no havia pensat en quina cançó començar. I a casa d'aquests amics em van dir, però si és molt important la cançó, una que sigui molt forta, que t'agradi molt, i em va sortir aquesta i vaig dir, amb aquesta començaré. I realment em vaig sentir molt acomboiada amb aquesta cançó, però van ser ells, eh? O sigui que, uau.
2: Clar, un puc que us uneix, jo crec que ara parlarem de moltes treves, però tant a tu com al Jordi, és que us heu posat al capdavant d'uns programes una mica per casualitat. Mm-hmm. Tu per el tema de la Carla Torró, que va marxar,
1: sí,
2: i tu, òbviament, per l'Òscar Moré, ben recordat d'aquesta casa sempre. Clar, aquest punt sí que teniu en comú, tu, Jordi, des de principi del 2025. Com ha anat, també, aquest any i mig que ja portes al capdavant del llapis? No sé si recordes quina és la primera cançó, com deia l'Anna, que vas pensar,
3: i tant,
2: tu.
3: Sí? I tant, la recordo, perquè, clar, va haver-hi un procés. Va morir l'Òscar, jo estava al Tot és Comèdia, vam parlar amb la casa, al principi no ho vèiem clar, i al final sí que va haver-hi, com, bueno, ja ho he explicat moltes vegades, com aquesta responsabilitat de dir, sí, vull ara, em sento l'hereu d'això. I recordo que començàvem el dia després de Reis, i aquelles vacances, l'Anna estava embarassada del Pau, del meu segon fill, i vam marxar uns dies, ella i jo, a un balneari xunguíssim que hi ha per l'interior de Catalunya, que no recordo, i per les nits jo pensava molt en com entrem en aquest primer programa, que a més era un programa on recordaríem a l'Òscar amb amics seus, també gent de la ràdio, també amb el Joan Manel Serrat, que és un dels grans emblemes del Llapis de Memòria, i de passar-me hores escoltant cançons, buscant algun tema que d'alguna manera parlés del que estem fent, però tampoc fos totalment ad hoc, literal. I recordo que finalment, fumant, perquè tinc la mala mania de fumar, una matinada, allà en aquell balneari xunguíssim, on no ens vam banyar ni un segon, vaig descobrir, o ja la coneixia, però vaig dir, és aquesta, i entrem en aquesta, ja no m'ho pensaré més, perquè això pots començar a pensar i no acabes mai. Amb llum fluorescent d'oques grasses.
2: Ah.
3: I vam entrar amb aquesta perquè era bastant ad hoc, no? Parlava de que tot pot ser una merda, però tirem cap endavant i tal. I recordo que va ser la primera. I aquest any i mig, en el meu cas, ha sigut molt, molt, molt, molt intens. Per lo bo i per lo dolent. Molt intens. M'han passat moltes coses a la vida en un procés de temps molt petit, que és la mort de l'Òscar, és la mort de la meva mare, és el naixement del meu segon fill, és agafar el programa... amb tot el que això implica, uh-huh, i bueno, és apassionant. Crec que hauré envellit com 10 anys de cop.
1: Jo et veig igual.
0: Que, per cert, hem d'aclarir que tu has dit la meva parella Anna, que no és la mateixa Anna que Anna Puigvoltas.
3: No, l'Anna podria ser la meva mare, això
0: que
3: ha quedat
0: clar.
3: Però si acaba de dir que va començar a treballar quan jo tenia un any.
0: Bueno, Jordi, aquí les coses no es poden donar per sentades.
3: Jo podria haver dit
0: i els oients,
3: Aitana Sánchez Gijón, però no Anna Puigvoltas, ni l'Aitana se li ha caigut. Has caigut i tot. Ni jo sóc el... Com es diu aquest noi? El Maxi, ni ella és l'Aitana. Nosaltres som amics, som molt amics.
1: Som molt amics, no, sí. Sí.
3: I, des del principi.
1: No, i a més, va passar una cosa. O sigui, el Jordi em va fer un llapis de memòria un estiu i em deia, tu hauries de fer més ràdio. I jo deia, no sé, jo he estat tota la vida guionista. És a dir, jo vaig estar 20 anys sent guionista de la Gemma Nierga, 15 anys a La Ventana, 5 anys a l'Oi por Oi. I sempre vaig estar a la cuina. Mai vaig tenir necessitat de fer micro. Després és veritat que quan la Gemma marxa o la fan fora, sí, directament, doncs sí que em posen a fer amb el Màxim el soroll i en Jaume Serres, que em diu, s'ha acabat, Anna, d'estar darrere, ara parlaràs, i va ser un bon entrenament. Però és veritat que no tenia cap anhel d'estar al capdavant. El que passa és que la Carla Turró li fan una oferta a l'Ara quan ja començàvem, començava la temporada.
2: Setembre, pràcticament.
1: I vosaltres imagineu-vos un tren que va rapidíssim, i que, com aquelles pel·lícules una mica de l'Oeste, que va amb el cavall algú seguint el tren i s'hi llança i arriba al maquinista i s'hi posa. És a dir, no vaig tenir temps ni de pensar. Només vaig pensar aquesta cançó que m'heu posat, i sí que vaig tenir una idea que em va ajudar en Carles Penya, que va dir... Qui seria padrí, no, d'aquest salt que vas a fer, una mica així fortuït, perquè no m'ho esperava. I vaig trucar a la Nierga, que és la meva gran mestra, i l'Àngel Casas, que va morir molt poc després. I els hi vaig dir, podeu fer una nota de veu? Només com per desitjar-me... Sembla molt egocèntric i ara em fa una mica vergonya, però realment jo necessitava aquest... Sí, aquest suport. I la Gemma, doncs, em va dir, quina il·lusió, tota la vida al darrere, i que ara t'hi llancis tu. I recordo també l'Àngel Casas em va dir, Puigvoltes, quan obris el micro només pensa en disfrutar. I us ho juro que ho penso constantment. Que diu, són 4 anys, una mica més que tu, Jordi, però segueixo tenint la mateixa tensió, nervis. Jo sempre faig la broma, i és cert, i reconèixer-ho és una mica... Bueno. Jo, quan vaig a l'estudi, sempre hi ha a l'esquerra, hi ha les escaletes que pugen al lavabo, és on voldria anar, jo us ho dic. I a la dreta hi ha el passadís on hi ha l'estudi. I vaig tranquil·la, però tinc aquell neguit a la panxa, tinc una bola, no sé si us passa a vosaltres, que esteu fent la triba ara, just al començar. Ara, això sí, s'encén la llumeta vermella i penso en el Casas i dic, vinga, a disfrutar. I m'ho passo tan bé, realment m'ho passo bé.
2: Aquesta, de fet, va ser la cançó que vas començar en el llapis, que, clar, wow. Tu, Jordi, cada dia reps convidats, t'informes... El que ens ha passat a nosaltres és que hi ha molt poca cosa teva a xarxes per trobar. I hem preparat unes coses que volem descobrir si són veritat o si són mentida.
0: Com que l'Aitana i jo estem fartes de que triguis tant en fer els guions, perquè són guions superperfectes, val? Hem decidit demanar-li al ChatGPT que ens digui què sap de Jordi Manau i ho has de desmentir o dir si és veritat.
3: Vinga, va. Som-hi.
0: El primer, ets Jordi Manau, Barcelona, 1988. Desmenteix això, que sabem que és mentida.
3: Ho desmentim, perquè és mentida. Jo sóc Jordi Moyà Manau, però tinc un passat com a actor, i aleshores, vaig fer 4 coses, però sí que recordo la visita d'un prototip de representant, que mai n'he tingut i tal, però que em va dir, és igual el que facis, però treu-te el Jordi Moyà, perquè hi ha un Jordi Moyà, que és un actor... casat a Hollywood, que ara està com un llum de ganxo, però uns ulls preciosos, sí. I tal. I llavors va començar el Jordi Manau, que a la llarga estic molt orgullós de que sigui el que ha transcendit, perquè és un homenatge a la meva mare i a la família materna, amb la que estic molt unit.
2: I Barcelona, sí? Ho dic perquè hem trobat un tall que semblava que fossis de les Illes Balears.
4: Hola, sóc Jordi Manau, sóc actor, tinc 28 anys i estic aquí.
2: Això què és?
0: On eres?
3: Això és culpa de Marc Serrats, sí. L'humorista, perquè nosaltres vam fer una sèrie junts que es deia Hipsterland, no cal que la busqueu perquè és xunguíssima, però jo feia de Quillo. Aleshores, en una entrevista que ens van fer a adolescents.cat, que ho feien el Roger Carandell de Catalunya Ràdio i l'Ernest Codina, nosaltres abans de començar vam dir, per què no fas de mallorquí? Perquè així hi ha més diferència amb el Quillo, no? Amb el Quillo de Badalona,
2: amb el personatge.
3: Que parlava així, no? I tothom dirà, hòstia, que bon actor que ets i tal. I aleshores va començar l'entrevista i jo em vaig posar a parlar, si bé, és que... No,
1: va salar tota l'entrevista.
3: Sí, vaig ser molt malament salat, però la cara de l'Ernest Codina mirant-me com dient, aquest tio m'està vacil·lant a la meva cara. I jo vaig fer tota l'entrevista, vaig aguantar el tipus, i també quan va acabar li vaig dir perdona, però era una aposta amb el Marc i tal. Però bé, l'heu trobat i sou uns cabrons, i endavant.
0: I la IA també diu que ets un periodista i professor d'història conegut per la seva trajectòria a la ràdio per ser presentador del Llapis de Memòria des del 2025.
3: La IA és la meva iaia, eh? Vull dir, això ho tenim claríssim. Perquè jo no sóc periodista de formació, ja us he dit, sóc actor, que és una carrera on fas un examen escrit a l'any i jugues al pilla-pilla amb els ulls tancats cada dia, que és meravellós. I historiador no ho sóc, m'agrada molt la història. L'únic que diu de veritat és que estic presentant el Llapis de Memòria molt ben acompanyat d'un equip del que aneu formant part també l'Amparo i l'Aitana, i cal dir-ho, que sense vosaltres això no hagués tirat.
5: Ho sabem.
3: Bé, jo recordo que ho sapiguen els oients, tu ja sé que ho saps, perquè t'ho dic cada dia, creguda.
5: Comences amb el Llapis de Memòria el 2025, però vas arribar a la ràdio el 2 de gener de 2007, com una mica...
3: 2017. 2007 jo estava, mare meva, on estava jo? Estava a Londres donant-ho tot, absolutament tot.
5: I comences una mica amb el pallasset de la ràdio.
3: De la ràdio com a redacció, no,
5: No, home, no, em refereixo al teu rol...
3: Persona molt tímida al principi,
5: no,
3: molt introvertida.
5: No, al teu rol als programes.
3: Sí, en Espècies Protegides, amb l'Òscar Moré, amb el Willy, el tècnic del que t'hi jugues, la Bel Jiménez, que ja no hi és a la ràdio, i la Marta del Cor, que la tenim a Catalunya Ràdio. I jo feia personatges perquè jo no em veia fent de mi mateix. De fet, no feia res com a... Jo feia... el Rigobert Jiménez, que li parlava així, un altre que parlava una mica més quillo, un altre... No sabem per què es va acabar, oi? Tots ens ho preguntem. Però sí, vaig començar així i vaig patir una evolució i una metamorfosi absoluta. He passat per fer, amb el Carles Penya, el nostre estimat, promos i més promos en una època que jo estava en mig d'una illa que no sabien què fer amb mi, rebobinem de la Quico Uní. Bé, és el millor que m'ha passat a la vida, fer aquest rebobinem. Després el Llapis el vam engegar amb l'Òscar, el Tot és Comèdia amb el Màxim, del que vaig aprendre moltíssim, i ara defensant el llegat i la fàbrica del Llapis de Memòria des del 2025.
2: Vosaltres també teniu coses en comú, per exemple, teniu dos fills als dos,
1: sí,
2: d'edats diferents, també un que és més gran que l'altre, també. Mm. I no sé quina és la barbaritat més gran que he fet pels fills. Per exemple, l'Anna ens ho va dir fa uns anys aquí a la casa.
1: Recordo, bé dit, com a guionista, que vaig estar molts anys de guionista, vaig un moment a buscar un cafè, fer els 100 metres llisos, agafar el metro, anar-me'n corrents a l'escola dels nens, veure com el meu fill recitava el poema de Nadal, que igual deia una frase, tinc un lloro com un toro, jo veia allò, me'n ficava un altre cop al metro, tornava amb el cafè, dic, ja estic aquí.
2: Això ho has fet de debò?
1: Això ho he fet, això ho he fet. I més d'un cop. Sí, perquè era impossible, m'he perdut tots els festivals dels meus fills. També els he mentit. Mira, em sap greu, Martina i Tomàs, però tenia una xarxa de mares dient graveu tot, perquè, clar, moltes vegades no hi era, no podia ser-hi. I aleshores jo a la nit deia que bé que has ballat aquesta cançó, que bé que has recitat aquest vers, perquè m'ho havien passat tot filmat, perquè era impossible. I ho portava malament. Hi havia vegades que em sentia molt, molt traïdora, però és que estàvem tot el dia aquí, a l'època de la ventana. Amb la qual cosa, però es fan mil barbaritats, és que tu saps, Jordi, es fan... Sí, corres. És el que us deia abans de ralentitzar. O sigui, jo ara ja no corro tant per ells, però sóc molt capaç de fer mil coses per ells. Arruïnar-me, per exemple, no? En canvi, amb els seus bísums. Jo ara sóc una... Sóc, doncs, una dispensadora
2: de...
1: Una mecenes, constantment. Sóc una bronques i una... Això, i una administradora de bísums.
2: Tu cada dia quan ets al Llapis, Jordi, si haguessis de posar un grup, un artista que no faltaria mai al teu Llapis, quin seria, per exemple?
3: Ara et dic Serrat, eh?
2: Ara en canvia.
3: No, qui no... Mira, sempre posaria, perquè l'he de posar per fer justícia amb el meu jo adolescent, a Robe Iniesta, l'hauria de posar. Sí.
2: És el Si te vas, una cançó que... I un artista, jo crec, que marca molt la teva trajectòria.
3: Que previsible sóc, per favor.
2: I també de comiats, perquè, òbviament, jo crec que tant el Jordi com l'Anna, com tots els que estem en una redacció on hi ha l'Òscar Moré ja posat... I, a més, jo l'altre dia pensava, si juntem les línies on estem a la redacció, jo assegut, l'Anna asseguda i tu assegut, gairebé dona el lloc on estava assegut l'Òscar, que és a la vegada sí, on estan també assegudes l'Aitana i l'Amparo. Vull dir, tot queda...
1: És que jo no ho he dit de broma, som una família, realment aquí ens expliquem tot, i per mi és un consol els dies que arribo una mica xof Sempre trobo...
3: Seria increïble que algú que veiessin com és la redacció, com funcionem, sí, els algoritmes que tenim, que a mi pel matí no se'n pot parlar, a tu per la tarda.
5: Compartim tabac, fins i tot. Sí.
3: Xocolata, de menjar, xocolata. De menjar. Evidentment, aquí hi ha molt llaminer. Cada setmana algú porta xocolata, menys la Clàudia Arcarons del Tot és Comèdia, que ella menja. Que bé, també és un rol.
1: I sóc una cursi, però hi ha molta tendresa, molt d'amor. És així.
2: Totalment, i que per molts anys segueixi. Anna, Jordi, que vagi molt bé i, com diria, no, que es gràcies, tot és una merda, però estem aquí.
3: Gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Llarga vida al Robe. Com el trobem a faltar, realment. Nosaltres marxem, però demà tornem, com cada dia, a la una de migdia, a la cadena SER i SER Catalunya.
1: I ens visitarà l'Andrea Vilallonga, comunicadora, conferenciant i formadora, entre altres coses. També parlarem de cinema amb el Fausto Fernández i ens visitaran el fenomen Club Social Carme, el Timidesc en català, que ho està patant moltíssim.
2: Tot això amb Tomàs Sánchez a la tècnica, Laia Messeguer a la producció, Noemí Pérez a les xarxes i nosaltres som Amparo, Aitana i Uri.
0: Fins demà.
3: Adéu.

0: Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en lluita.
1: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Alberto Núñez Feijóo dibuja un año más una España catastrofista de la que Pedro Sánchez dice tiene que salir. El líder del Partido Popular acaba de terminar su balance de fin de curso siendo especialmente duro con el caso Zapatero. Ha dicho Feijóo que sin este gobierno, Zapatero no habría podido delinquir.
3: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
2: Sobre un atril con la frase «La cuenta atrás», Feijóo ha vuelto a pedir elecciones. Con poquísimas referencias a Vox, su socio este año ya en 4 comunidades, al líder del PP le hemos vuelto a escuchar asumiendo algunos de los argumentos de la extrema derecha, por ejemplo, en el tema migratorio. En Génova está Adriana Jordán. Adriana, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Núñez Feijóo se ha detenido más bien poco en sus relaciones con Vox, precisamente cuando este curso político ha cerrado 4 acuerdos de gobierno con la ultraderecha. El líder del PP ha defendido esos pactos como una fórmula para dar estabilidad y sobre su relación con Abascal, la deja en que no tienen roces.
3: La relación con el señor Santiago Abascal es correcta, fluida y cortés. Él opina una cosa, yo opino otra. Sobre
4: en lo que
3: asuntos,
4: se entienden con Vox es en cuestiones migratorias. Comparte el presidente del PP el discurso sobre promover una inmigración pero ordenada y que vincula la inseguridad. También se alinean en sus dudas sobre las nacionalizaciones. Feijóo ha anunciado que trabajan en el PP en la modificación del Código Civil para ordenar, dice, esas concesiones de la nacionalidad para restringir la llamada Ley de Nietos.
2: Uno de los postulados de Vox asumidos por el PP es el de la prioridad nacional y la Comunidad Valenciana se ha convertido esta mañana en la primera región en la que se incluye este término en los presupuestos. Las cuentas del PP de Pérez Llorca han salido adelante con el apoyo de la extrema derecha. Valencia, Ana Talens, buena vesprada.
5: Buena vesprada, una derecha que ha presumido de que por primera vez en unas cuentas autonómicas está incluida la prioridad nacional, que ha venido para quedarse y que más pronto que tarde llegará a la normativa nacional. El presidente Pérez Llorca insiste por su parte en que lo que figura en los presupuestos es el arraigo, mientras los socialistas anuncian recurso al TSE constitucional y Compromís afirma que van a ser los últimos presupuestos de las derechas.
2: A las 2:30 lo ampliamos todo en una mañana en la que estamos muy pendientes del calor. Hoy y mañana van a ser los días más extremos de esta ola. Más de media España está en aviso por altas temperaturas a esta hora y la EMET ha activado el aviso rojo, el que marca mayor riesgo, para mañana en buena parte de Murcia y en el litoral sur de Valencia y Alicante. Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos en el pico de esta tercera ola de calor. Es la jornada con el calor más extenso. Mañana, sobre todo, será en el este peninsular, donde las temperaturas serán más altas. Ya está activado el aviso rojo en la región de Murcia, Alicante, como también en Valencia. Hoy tenemos el cielo turbio en el centro, sur y este peninsular, fruto de la calima y también las nubes. Esta tarde tendremos tormentas en el este peninsular, tormentas que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.
2: El calor que no ayuda a la extinción de los incendios, aunque ha mejorado en las últimas horas la previsión del peor fuego en lo que va de año, el de la Mierla en Guadalajara, y que ha quemado ya más de 30.000 hectáreas. Allí los vecinos de 5 pueblos han podido ya volver a sus casas y allí ha estado esta mañana Pedro Sánchez.
7: Y es que España necesita un gran acuerdo, un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque no podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen, sino que tenemos que hacerlo previamente.
2: Además, hemos escuchado en Hoy por Hoy a la fiscal delegada de violencia sobre la mujer, María Eugenia Prendes, después de los 3 asesinatos machistas que hemos tenido que aguantar en apenas 24 horas. En uno de ellos, en Antequera, la mujer pidió semanas antes de que su pareja le matase que a este se le retirara la orden de alejamiento que tenía. Sobre esto, Prendes ha admitido que no se puede suprimir una orden así a un agresor sin reevaluar el riesgo que corre la víctima.
8: Yo lo que sí haría como una medida de prevención es antes de de dejar que esa orden de protección cese o decaigan sus efectos, pues pedir una evaluación actualizada del riesgo, pedir que a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a través del sistema de Biogen, que nos hagan una evaluación actualizada.
2: Premes ha dicho que tiene que haber un protocolo porque la Fiscalía y el juzgado pueden actuar de oficio en casos como este.
1: Hora 14, con Javier Liébana.
2: Y nos vamos ya hasta la redacción de informativos porque Toñi Fernández, hoy también vamos a hablar del dineral que se ha dejado ya en la guerra de Irán, Estados Unidos. No, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? 37.500 millones de dólares gastados ya y el gobierno de Trump pide otros 70.000 para continuar con la guerra en Irán, a la que es incapaz de poner fin. Fecha para su fin o enumerar los escenarios que manejan. Mientras, en Gaza, Israel está construyendo un gran muro de arena en la franja para separar el lugar en el que se hacinan 2 millones de palestinos de un lugar aún más grande en esa franja, el que ocupa el ejército de Israel.
2: Con la producción de Minerva Marcos y con Emilio Escribano y Alejandro Prieto en la técnica comenzamos. Son las 2:05.
1: Hora 14, Catalunya. Ferran Dalmau.
10: El president Salvador Illa baixa el cap i admet que Catalunya té un problema amb la inversió que l'estat espanyol fa al nostre territori.
11: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%.
10: Ni tan sols amb un govern català i un govern espanyol del mateix partit s'ha aconseguit revertir una situació que es repeteix any rere any. L'Estat es gasta molts menys diners a Catalunya dels que Catalunya genera. Fixeu-vos, arriben aquí el 8,6% de les inversions de tota Espanya, quan el nostre producte interior brut és el 19% de l'espanyol. Junts carrega contra els socialistes.
12: Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu.
10: És l'últim ple del Parlament del curs. De seguida anem cap allà. Mentrestant, l'expresident Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no complir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. En la demanda, l'expresident assegura que l'Estat està desobeint deliberadament la decisió de la justícia. L'exfutbolista de l'Espanyol, Álvaro Aguado, s'enfronta a 10 anys i mig de presó. És el que li demana la treballadora del club, que el va denunciar per violació durant la festa de l'ascens a Primera Divisió el 2024. I el món de la cultura s'acomiada del gran escriptor de la literatura infantil i juvenil en català, Josep Vallverdú, creador del Rovelló.
13: Tingueu ben present que al capdavall de la jornada, el vostre, el meu armari, només hi han de quedar afectes i esperances.
10: A l'hora 14 sentirem algunes de les reflexions de Vallverdú, un dels responsables que generacions i generacions de catalans s'hagin criat amb la literatura, en la nostra llengua. Que la terra li sigui lleu. I a aquesta hora fem un cop d'ull al temps, com va la cosa amb les temperatures, perquè la calor sembla que el cap de setmana potser ens dona una mica de treva, oi, Núria Seró? Bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda. Avui la calor ha afluixat, però demà repunten les temperatures, pujaran i ja està activat l'avís vermell per altes temperatures, per calor. Tant al Segrià com a la Ribera d'Ebre es podran superar els 40 graus. Avui esperem unes màximes al voltant dels 32 a la costa, 35-38 a l'interior. Tenim alguns núvols, especialment a les comarques tarragonines, també Calitja, i aquesta tarda, atenció, que podem tindre alguna tempesta forta, sobretot a les comarques del sud de Tarragona, tempestes que poden anar acompanyades de ratxes molt fortes de vent i, en general, amb poca precipitació. També es pot escapar alguna gotellada al Pirineu.
10: Gràcies, Núria. Amb en Pol Llergo, el control sonor comença a l'hora 14.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
10: Bona tarda. Ni tan sols amb un govern espanyol socialista la cosa ha canviat. Catalunya continua rebent molts menys diners de l'Estat dels que aporta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la xifra d'inversions executades és insuficient. Ara bé, Illa passa la pilota a Junts, a qui ha demanat que faci valdre la força que té el Congrés, 7 diputats, per tirar endavant instruments com el Consorci d'Inversions. Anem cap al Parlament. Laura Pons.
15: Els de Puigdemont retreuen a Salvador Illa que Madrid rebi pràcticament 3 vegades més que Catalunya i el president, que admet el problema, els pregunta si, a banda de criticar, tenen alguna proposta.
11: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant,
16: la mitja dels últims anys d'un 10%. Ara jo la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
15: Els de Puigdemont s'hi neguen i refreden la possibilitat de votar a favor del Consorci d'Inversions, una eina que han pactat republicans i socialistes per assegurar que les inversions pactades s'executin.
17: Amb tots els respectes, Catalunya no necessita un consorci. Catalunya necessita escoles, necessita hospitals, Catalunya necessita carreteres, Catalunya necessita que els trens funcionin. No un consorci.
15: De fet, els de Junts acusen els socialistes de no haver fet públiques fins ara les dades sobre l'execució de les inversions per tenir assegurats els pressupostos amb Esquerra i els Comuns. Els de Puigdemont parlen d'aixecada de camisa, d'asfíxia i insten els socialistes a sumar els seus 19 diputats que té el PSC al Congrés per fer un front comú des de Catalunya per reclamar que tots els diners dels catalans reverteixin a Catalunya.
10: I és que recordem, les xifres sobre les inversions de l'Estat a Catalunya es van fer públiques divendres passat quan Hisenda, el Ministeri, va enviar-ho als partits del Congrés. Unes xifres que demostren que Catalunya torna a situar-se entre les comunitats que menys recursos reben de l'Estat. El govern espanyol va gastar a Catalunya només un 8,6% de tota la inversió executada, quan Catalunya genera el 19% del PIB de tot l'Estat espanyol. En fi, al Parlament també s'ha estrenat avui el nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, després que el president Salvador Illa anunciés el canvi aquest dilluns, substituint a la que fins ara era consellera, Mònica Martínez Bravo. Diu Raúl Moreno que la feina dins de la conselleria serà continuista i demana col·laboració per enfortir l'estat del benestar.
18: A mi no trobaran una persona que vulgui entrar en una confrontació, sinó a mi trobaran una persona que, en tot cas, tindré la mà estesa per col·laborar, per poder construir i enfortir el nostre estat del benestar.
10: Moreno s'ha estrenat com a conseller al Parlament just el dia que la Cambra Catalana ha votat les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA, Laura.
15: La DGAIA ha funcionat durant l'any sota una lògica de l'emergència, amb un sistema de protecció en tensió per la manca de recursos, la dependència de la gestió externalitzada i una planificació insuficient. Són algunes de les conclusions de la Comissió d'Investigació a les que el Parlament li ha donat llum verda, una comissió que ha estudiat l'activitat de la DGAIA entre els anys 2011 i 2025 i que ha pogut constatar que hi ha un gran desgavell dins d'aquesta entitat. El document detalla que el problema va molt més enllà, no són situacions esporàdiques, sinó que s'arrossega des de fa anys. La Cambra Catalana ha tancat la carpeta així de la DGAIA amb aquestes conclusions que s'han aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns.
10: Al Parlament, per cert, també hi ha polèmica entre els partits per si rebre o no els jugadors catalans de la selecció espanyola que han guanyat el Mundial a la Cambra. El Partit Popular veu lògic celebrar el que consideren que és una alegria col·lectiva al Parlament i li demanen al president de la Generalitat que s'assumi a la petició. El president, Salvador Illa, assegura que ha fet gestions per rebre els jugadors al Palau de la Generalitat, tot i que no han pogut anar-hi els jugadors per problemes d'agenda. Aquesta ha estat la picabaralla al Parlament entre el líder del PP, Alejandro Fernández, i Salvador Illa.
19: Ayer votaron en contra de recibir a los catalanes campeones del mundo aquí. Eso es lo que tiene que rectificar y déjese de milonga.
16: No tinc que rectificar res, és vostè que ha de rectificar. Posi's tranquil. I escolti bé el que li dic. A tots els esportistes catalans que han tingut èxits, m'he ofert per rebre'ls al Palau de la Generalitat. Jo vaig fer amb els nous jugadors catalans que formen part de la selecció espanyola. I no han pogut venir.
19: Puede decir usted que recibirlos aquí no es importante, y lo acaba de decir, porque el Parlamento no es importante. Aquí solo su excelencia es importante, pero ¿de qué va? Relájese un poco.
10: I mentrestant, els partits independentistes asseguren que no comparteixen ni tan sols la victòria. És Dani Cornellà, de la CUP.
20: President, primer de tot, una victòria de tots? No. No s'equivoqui, nosaltres no compartim la seva selecció.
10: De fet, el pacte d'investidura, a canvi de el pacte d'investidura per investir efectivament el president Salvador Illa, entre Esquerra i el PSC, preveia, potser ho recordaran, la promoció de seleccions esportives catalanes. De moment, res. Es preveu que passat l'estiu es posi en marxa una oficina que treballi en aquesta línia. Hora 14, gairebé 14 minuts, l'expresident Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no complir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. La denúncia, que també la firmen els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, considera que el Tribunal de Comptes espanyol, que no ha concedit el perdó de forma automàtica, està, per tant, desobeint deliberadament la decisió de la justícia europea. Pol Valero.
0: L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentat un escrit a la Comissió Europea denunciant que dilluns el Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions sobre el cas del desviament de fons pel referèndum de l'1 d'octubre. Això, a la pràctica, comporta una suspensió del termini per dictar l'amnistia, que la defensa considera que ja s'hauria d'haver aplicat automàticament després de la sentència del TJUE que assegurava que no hi va haver malversació de fons comunitaris. Per això, els denunciants reclamen a la Comissió que iniciï un procés d'infracció contra l'Estat espanyol i envia una carta a les autoritats demanant explicacions. Per la seva banda, la Fiscalia també ha contestat al Tribunal de Comptes, li ha demanat que apliqui l'amnistia de manera urgent i li ha comunicat que veu innecessari i improcedent allargar els terminis.
10: De seguida tornem.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.

0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
1: 2:16 de la tarda, el pla del govern per desplegar les energies renovables cada cop té més oposició dels ajuntaments. Alguns alcaldes consideren que se'ls obliga a tenir massa espai de plaques fotovoltaiques i molins de vent, mentre que altres creuen que se'ls ha assignat massa poc espai. Tot plegat el dia després que sabéssim que l'any passat només un 15% de l'energia consumida a Catalunya venia de fonts renovables, quan l'objectiu és arribar al 50% d'aquí a 4 anys. Oriol Soler.
2: El pla del govern assigna a cada municipi uns mínims de potència d'energia renovable basant-se en el seu potencial per tenir eòlica i fotovoltaica. Ara està en fase d'exposició pública, però el món local s'ha llançat al coll del govern, però cada part del país per un motiu diferent. Per exemple, 3 municipis del Priorat reclamen més eòlica de la que tenen assignada. Són Margalef, Cabassers i la Bisbal de Montsant.
3: Que aquells que no en volen, que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota a aquells municipis que sí que són potencials acollidores d'energia eòlica.
2: Així demana que redistribueixi la potència assignada Sergi Méndez, president del Consell Comarcal del Priorat. Per altra banda, al Pallars Jussà, tots els alcaldes han demanat de manera unànime aturar el plàter, ja que consideren que perjudicarà l'agricultura i no aportarà llocs de treball de qualitat.
4: Quan parlem d'energies renovables, la comarca del Pallars Jussà, des de fa més de 100 anys que es van fer els embassaments, es van fer les centrals, després més tard encara se'n van continuar fent i es genera molta energia.
2: És Jordi Navarra, president del Consell d'Alcaldes del Pallars Jussà. Els batlles del Solsonès i alguns també del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre també han carregat durament contra aquest pla del govern per desplegar les renovables.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 3. La treballadora de l'Espanyol, que va denunciar l'exfutbolista Álvaro Aguado per agressió sexual, li demana 10 anys i mig de presó. La dona assegura que el jugador la va violar als lavabos d'una discoteca durant la festa de l'ascens del club l'any 2024. Carles Couso.
5: Sí, així consta l'escrit d'acusació de la treballadora, al qual ha tingut accés al diari Punesa i que hem pogut confirmar a la SER. A més d'aquests 10 anys i mig de presó, l'empleada demana que el jugador no es pugui acostar a menys de 1.000 metres d'ella durant els 10 anys posteriors al compliment de la condemna, així com una indemnització de 83.000 euros. La petició de l'advocada, Sonia Rincondo, és lleugerament superior a la de la Fiscalia, que va demanar 9 anys de presó per Aguado i una indemnització de 65.000 euros. Segons l'escrit de l'acusació, la nit del 23 de juny del 24, Aguado es va apropar a la denunciant durant la festa i li va començar a fer tocaments no consentits. Pocs minuts després, segons l'escrit, el futbolista la va agafar de la mà i la va portar, sosté, als lavabos d'homes, on presumptament la va agredir sexualment. La denunciant diu que es trobava en estat de xoc. Li va demanar que s'aturés i li va dir que no volia mantenir relacions sexuals. L'acusació també afirma en l'escrit que, després dels fets, Aguado es va vestir i li va dir «Tu no em coneixes i jo a tu tampoc».
1: I en plena onada de crims masclistes a Espanya, aquí a Catalunya hem conegut els detalls de l'atestat policial de l'assassinat d'una dona a Figueres el mes de maig. Ja se sabia que l'assassí havia estat detingut dies abans de cometre el crim per agressió. Però ara l'atestat corrobora que tant la fiscalia com el jutge de guàrdia que va deixar en llibertat l'agressor disposaven de prou informació sobre el cas i de més mecanismes per haver protegit a la víctima. No ho van fer i la Kimberly va morir als 32 anys, Carles.
5: L'assassí tenia un historial molt extens de violència masclista. Des del 1998 havia estat detingut 26 vegades, la majoria per qüestions relacionades amb violència contra la dona. I el que és més revelador de l'atestat avançat per TV3 i al qual també hem tingut accés des de la SER és que l'home va dir al policia que el custodiava que quan el deixessin en llibertat mataria la seva parella. I així ho va fer. Després de ser detingut 2 vegades en 48 hores per agredir brutalment la dona, la fiscal va decidir no demanar la presó provisional i el jutge va deixar l'home en llibertat. Va sortir dels jutjats i va matar la seva parella al mig d'una plaça amb un ganivet. Un dels arguments per deixar-lo en llibertat va ser que la víctima no va comparèixer a declarar després de la segona detenció. La Fiscalia de Girona evita parlar d'error, però en paral·lel ha acordat esgotar totes les vies per localitzar una víctima quan no acudeixi a una declaració judicial. Els familiars de la Kimberly, que estava a pocs dies de complir 33 anys, demanen responsabilitats més enllà de la condemna a l'assassí.
6: Busques feina? Busques talent?
7: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
8: Informa't a gctplus.com.
6: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
8: El cap li girava.
9: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
10: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
11: Factorenergia.cat.
10: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
12: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
13: Hora 14. Catalunya Central. Eli Pagan.
14: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 22 minuts a les dues. Tenim sol, tenim 34 graus, tenim calor al centre de la capital del Bages en una nova jornada de sol i de calor en aquesta nova onada de calor que ens afecta. Els Mossos han denunciat penalment un noi de 19 anys per causar un incendi forestal al nucli disseminat de Sant Climenç, a Pinell, al Solsonès. Va passar el 2 de juliol i va afectar més de 2 hectàrees d'alzinar, principalment camp agrícola. Durant la investigació es va apuntar el foc intencionat com a hipòtesi principal després de descartar-se les causes naturals o accidentals. Al moment dels fets no hi havia cap maquinària agrícola propera en funcionament. El 14 de juliol el jove va declarar com a testimoni davant la policia i va acabar reconeixent que n'era el responsable. Els Mossos el van identificar i denunciar penalment per un delicte d'incendi i van elevar les diligències al jutjat de Solsona. El cas estava pendent de judici. El noi de 19 anys va ser un del grup de persones que van declarar davant dels Mossos en qualitat de testimoni per haver passat per la zona incendiada poc abans d'iniciar-se el foc durant la investigació que es va obrir per aclarir aquests fets. Ens anem al Teatre Cursal de Manresa, que en l'última temporada ha superat els 58.000 espectadors.
15: Més de 58.000 espectadors, 101 espectacles i 148 funcions són les dades del primer semestre del 2026 al Teatre Cursal de Manresa. Aquest matí s'han presentat les xifres que demostren que es manté la tendència positiva en un moment en què es programen més espectacles i funcions que mai. Des de l'equipament públic posen de relleu les bones dades, tenint en compte que no hi ha hagut cap gran musical.
16: Aquesta finalització ve de fa molts anys, ja no és s'explica, evidentment, per l'origen del Cursal, però aquí hi ha hagut un canvi de públic, és a dir, no és el mateix públic que fa 20 anys, no és allò, no, és que encara només està venint aquell públic que va viure tota la renovació del Cursal, és a dir, aquí hi ha hagut una renovació de públic i la gent segueix fent costat, de que la gent ens fa cas, ens estima i segueixen els espectacles, que programem.
15: Durant aquest primer semestre també s'ha fet un esforç per poder programar espectacles de carrer com ara un passeig de titelles. L'objectiu és traspassar les parets del teatre.
17: D'intentar doncs, portar tota aquesta cultura no només a dintre dels diferents espais que té la ciutat, sinó també doncs, fer-ho al carrer i una mostra doncs, són aquest passeig de titelles que vam recuperar aquest any, que s'havia fet previ a la pandèmia i que per la pandèmia doncs, va quedar aturat i que hi ha hagut la voluntat de recuperar-lo i que va tenir molt bona acollida.

0: És a dir, ara hi haurà la possibilitat de escollir si vols anar a la fila 20. Hi ha gent que prefereix estar a la fila 20 perquè tens el nivell de l'actuació és a la mateixa, com si diguéssim, línia, i hi ha gent que prefereix estar més aixecat. Vull dir que aquí cadascú donem la possibilitat d'escollir, per tant, fem clarament més accessible el teatre.
1: La nova programació arrencarà per la Festa Major de Manresa al Teatre Conservatori, amb propostes com ara el monòleg de Charlie P o l'auca del senyor Pena.
2: I estem dins la setmana del tomàquet i se comencen a fer ja diferents activitats com ara aprendre a fer ketchup casolà.
1: Ingredients a punt i començar a remenar la cassola són els primers passos per acabar fent ketchup casolà. Aquesta és una de les moltes activitats programades en el marc de la Festa del Tomàquet. Des d'aquest dilluns i fins diumenge, Manresa es converteix en la capital del fruit vermell.
3: Estem molt contents de com ha arrencat. Molts dels cellers ja tenen moltes inscripcions, alguns queden algunes places, i per tant, doncs, un any més celebrem. De fet, és la desena edició de la Festa del Tomàquet, per tant, una festa ja molt consolidada, i que són uns dies de juliol que durant el dia fa calor, però que al vespre doncs fem moltes activitats també per animar la gent a sortir de casa i a conèixer maneres alternatives de consumir productes de l'horta i, per tant, doncs, de fer salut per part de la ciutadania amb menjar saludable a temporada i a la vegada contribuir a consumir més productes dels nostres productors i donar-los més viabilitat.
1: Aquest matí, una vintena de persones paraven atenció a la recepta del ketchup casolà, un condiment que és recurrent a les taules, però que si es fa de manera artesanal té menys additius i conservants. El responsable d'impartir el taller és el Jordi, tècnic de l'Espai L'Obradora.
4: Mira, L'Obradora és una cooperativa de productors locals d'aquí al Bages, bàsicament, que el que ens dediquem és a transformar els excedents o a donar valor al producte que ells tenen. Ja sigui, normalment és d'horta, llavors ells ens porten aquí el seu producte, el transformem en cremes, marmelades, sofregits, el que faci falta, ho envasem i o ho venem aquí a la Supercop o s'ho emporten ells i ho venen a les seves parades.
1: Donar a conèixer el producte local, generar sinergies amb altres agents del territori i promoure l'orgull del producte local són alguns dels propòsits de la Festa del Tomàquet.
2: I continuen els moviments, el Kids de Nas Manresa, amb, això sí, amb jugadors que marxen i també amb alguna nova incorporació, en aquest cas, en l'apartat tècnic. El Kids de Nas Manresa ha confirmat que David Duke Jr. no continuarà a l'equip la temporada vinent. L'escorta nord-americà va arribar el mes de març per reforçar la plantilla en el tram final de la Lliga Endesa i ha disputat 10 partits amb una mitjana de 8,2 punts, 2,6 rebots i 1,6 assistències. El club s'ha acomiadat del jugador a través de les xarxes socials i li ha agraït la professionalitat i la implicació durant aquests mesos. Pel que fa al seu relleu, el diari Regeset apunta que el principal candidat és Colby Jones, un escorta nord-americà amb experiència a l'NBA, després del seu pas pel Sacramento Kings i els Washington Wizards. Però n'hi ha més.
5: El Kids de Nas Manresa continua definint la plantilla de la pròxima temporada. El club ha anunciat aquest dimarts la desvinculació del pivot nord-americà Pauli Paulicap, que acaba la seva etapa al Nou Congost ara que ha finalitzat el seu contracte. Paulicap va arribar al conjunt vegenc el passat 13 de gener per reforçar el joc interior en el tram decisiu del curs. Durant la seva estada ha disputat 12 partits de la Lliga Endesa amb una mitjana de 5 minuts i mig per partit, 1,8 punts i 0,9 rebots. Tot i haver passat pocs mesos a la capital del Bages, ja s'esperava la sortida del jugador del conjunt vermell. A més, avui el Kids de Nas ha incorporat el barceloní Lluís Riera, el cos tècnic de Diego Ocampo. Serà el substitut de Marc Estany.
2: Arribem a 2:45, molt bona tarda i fins demà.
6: Una y media en Canarias. Hay tres palabras que estamos repitiendo hoy más de lo normal en prácticamente toda España. ¡Qué calor hace!
7: Estamos todo el día o en la sombra o nos paramos, compramos agua.
8: Y aire acondicionado y ventilador a más no poder.
9: Sí, intento también a veces llevar como un flus-flus con agua fría.
10: Refrescos fríos, helados, café frío, todo frío.
7: Para la calor, sobre todo indispensable el agua.
10: Realmente el calor me pone de mal humor. Estar en casa me tiene agobiada, o sea, yo me pongo el aire, me quedo ahí tirada y literalmente lo salgo.
11: La verdad es que me agobia un montón siempre que...
6: Está siendo un día de tener cerca la sombra.

0: vindran.
1: Vaig a bar en bar, vaig a festa en festa, tantejant la sort per intentar trobar-te en una d'elles.
2: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu. Rebobinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: Bona tarda, Anna.
4: Hola, bona tarda.
3: Estic molt content que estiguis avui aquí, perquè feia molt de temps que et perseguíem perquè vinguessis al programa, i mira, et
4: això
3: tenim aquí.
4: Els hi dius a totes.
3: No els hi dic a totes. Que t'ha costat molt prendre la decisió, sí, de dir per què?
4: Sí. Mira, primer perquè pensava, però quin interès té que, no, que es difonguin les cançons que m'agraden, això d'una banda, de l'altra, perquè a nivell logístic com que em costava, no? Allò, els horaris, i no, estic treballant, no puc baixar a Barcelona. I després quan vaig dir, va, fes-ho, que t'ho passaràs bé també, vaig pensar, però que difícil triar 8 cançons.
3: Això sí.
4: I he estat a punt de dir-vos, no vinc...
3: Per les cançons.
4: Clar, perquè me n'he deixat moltes i em sap com molt greu i ho vivia com una espècie de traïció o de menysteniment. I al final he dit, relaxa't, no
3: te
4: és
3: les
4: tan
3: estimis
4: important.
3: Tant, sisplau,
4: sí, me les estimo molt,
3: Que ara dius quin interès poden tenir difondre les teves cançons. Mm. Clar, tu ets una de les persones més recordades de l'època del procés, que és curiós perquè, si no m'equivoco, vas estar allà de diputada 2 anys i poc.
4: No, sí, quasi bé no va arribar, perquè nosaltres vam prendre possessió quan va començar la legislatura, ho recordarem, no?, després de tot allò del mas o març, el mes de gener, i ja està. I a l'octubre següent s'aplica el 155, per tant no arriba ni a 2 anys. És cert que, comparat amb tot el temps que jo he estat militant en altres àmbits, sobretot a nivell local, que no són recordats perquè no transcendeix aquest nivell de militància, no? I efectivament de diputada en vaig ser molt poquet temps, però és veritat que el personatge es construeix a partir d'aquest moment concret.
3: Això és, sense treure't mèrits, creus que és fruit del context?
4: Totalment.
3: Sí, un moment fort, no? I...
4: Sí, jo crec que, per dir-ho d'alguna manera, qualsevol persona, no?, que li hagués tocat estar al capdavant de la CUP en una legislatura com aquella, amb una aritmètica parlamentària com la que es va generar, doncs, i amb un pols, no? Primer, diguéssim, amb l'espai de Junts, i després amb l'Estat, jo crec que qualsevol persona li hagués tocat el nivell aquell de rellevància, de política televisada, que en dic jo. Mai ens han fet tant cas com en aquell període tan curt de temps, i probablement tampoc estàvem preparades per això.
3: I suposo que ser una cara tan coneguda també va ser un dels motius pel que el juez Llarena et volia empurar i va fer que acabessis a Suïssa exiliada.
4: Sí, no, és una mica difícil, i t'ho dic entre cometes, com a protagonista d'aquella etapa, però també com a jurista. És una mica difícil entendre què es pretenia amb aquella causa del Tribunal Suprem. D'entrada penses, sí, s'anaven a identificar els lideratges dels diferents espais polítics, però això no té cap mena de tipificació penal. Nosaltres, d'alguna manera, tenim un codi penal, un sistema penal en el que perseguim a la gent, els encausem, els processem en funció del que fan, no en funció del qui són. Per tant, voldria pensar que no és per això. I pel que vam fer, doncs també és una mica estrany, perquè jo no vaig fer coses diferents del que van fer totes les meves companyes, per exemple, del grup parlamentari. A més, sabeu que som un espai assembleari, que les coses decideixen conjuntament, i no estava processat tothom. Per tant, no sé què pretenia Llarena, o ens ho podem imaginar.
3: Sí, bueno, ho signava ell, els papers, per això he dit el seu nom.
4: Sí.
3: Ara ja estàs aquí.
4: Sí.
3: En què omples el teu temps? A què l'inverteixes? A què et dediques?
4: Doncs a treballo, que bàsicament és el que fem, no?, la gent de classe treballadora, que és el que he fet sempre, treballar. I militar molt, bastant, diria. Quan vaig tornar vaig estar en una etapa així una mica com de
3: resituar-se.
4: Sí, doncs, però estic molt activa. Estic activa a la CUP a nivell local, al meu Ateneu de Sallent, organitzant la Festa Major a la Fomera. Estic també relativament activa, o el que puc, a la CGT, també ho estic endavant, al CEUP, al Centre d'Estudis d'Unitat Popular de la CUP, a la revista La Tanyada.
3: Carai.
4: De fet, sí, de fet, ara ja començo a pensar que hauria de reorganitzar-me, perquè vull fer moltes coses, tinc moltes reunions, vull fer moltes coses, i a vegades potser tens la sensació que no les fas totes ben fetes. Però sí, m'ha vingut molt de gust tornar a militar a aquest nivell de base, ho estic fent i ho estic gaudint, però és que sobretot crec que el context ho requereix. És a dir, tant de bo, no?, que estiguéssim en una situació i diguis, ah, no passa res si no militem. No, no. Passen moltes coses molt greus. El futur no sé si és esperançador o no, però en tot cas és inquietant i, per tant, toca prendre partit, toca implicar-se i toca treballar.
3: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'educadora social, llicenciada en Dret i exdiputada al Parlament de Catalunya, Anna Gabriel.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria. Amb Jordi Manal.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Anna Gabriela amb Yalà, Yalà Ramala, que és una cançó en euskera que Fermín Muguruza va publicar l'any 2006 en suport al poble de Palestina. Que, Anna, això de Alà, Alà, Yamala, com ho hem de traduir?
1: Yalà, Yalà. Yalà. Amunt, ànims.
0: Som-hi.
1: No? Amunt, Ramala, amunt. No?
0: Que Ramala és una població,
1: sí.
0: No? Em sembla, de Palestina.
1: Sí, de Palestina, sí. Que oportuna, no?, la cançó, de fet...
0: Això que té 20 anys, eh?
1: Sí, semblaria que l'he triat com pel context i la veritat és que és una cançó que em mobilitza molt i que m'agrada molt des de fa molt temps i el meu entorn així com més proper de Sallent, a vegades quan estem així com de festa i algú punxant conegut, quan punxen Ramala és com la cançó de l'Anna perquè m'agrada molt i tothom ho sap. Em dona molta, a part d'evidentment, no?, el suport a la causa palestina des de sempre... m'emociona, em mobilitza, em fa saltar i em dona la sensació que si la canto i la crido i la ballo, com si estigués donant suport a Palestina, que ja veus tu, no és el cas.
0: És simbologia, sí.
1: Però sí, la visc molt des d'aquí i amb el concert, no?, recent del Palau Sant Jordi, en la que, evidentment, Fermín Muguruza i els músics van tocar la cançó, s'escau que estem avui aquí també, havent de reivindicar un cop més que s'aturi el genocidi contra el poble palestí.
0: És el que dèiem, no? Fa 20 anys d'aquesta cançó, és del 2006, i no és que la situació de Palestina estigui igual, sinó que està pitjor que mai.
1: És, no sé, és que falten les paraules. En el concert aquest de Palau Sant Jordi, algunes persones hi vam anar a acompanyar alumnes d'instituts d'alta complexitat de l'àrea metropolitana. Vam estar acompanyant, jo concretament, un institut de Ciutat Meridiana i parlant una mica amb els i les alumnes que havien estat treballant una mica la temàtica, no? Clar, ens feien preguntes que no sabíem respondre. Tipus, però com pot ser que això duri des de fa tants anys? O com pot ser que se sàpiga que estan assassinant tanta gent i no ho aturem? O i com pot ser que matin tants nens i nenes i no hi ha resposta? O el tipus de resposta que hi ha quan l'explicites, et sents com impostat, en plan, no, això és la geopolítica, clar, els interessos, els diners, la indústria armamentística, i penses, per què estem dient? És tan salvatge que...
0: És tan elemental, no?,
1: sí,
0: el que s'hauria de dir, que...
1: Sí, sí.
0: Que crec que tu ets bastant optimista de mena, en general, sí. que reivindiques el que és l'optimisme organitzat, o almenys això he llegit. En el cas de Palestina, ets optimista.
1: Ho hem de ser.
0: I, sí, insist... per obligació ho ets.
1: Ho hem de ser perquè el contrari no ens porta a llocs millors, segur. I perquè l'optimisme o l'esperança o la determinació, les ganes, la il·lusió són motor. I l'altre no ho és. I necessitem activar tots els motors que puguem. I tornant al Palau Sant Jordi, la comunitat palestina, a través de la seva portaveu, però nosaltres parlaments aquí va haver, o el fill de Barghouti, per exemple, tots anaven a la línia de no perdre l'esperança, no perdre l'alegria, perquè Palestina és resistència, és resiliència, però també és vida.
0: Anna, totes les cançons que trobarem al teu llapis de memòria tenen aquest nexe comú de punt de compromís, diguem-ne, social, polític. Aquesta és la música que a tu et mou?
1: Bueno, ja ho veurem. N'hi ha alguna que és una mica més frívola.
0: No vols fer spoiler, eh? No, com tu dius que això m'agrada molt. La cultura, en aquest cas les cançons, sempre dibuixen el mapa.
1: Sí, mapes, o molts mapes, mapes personals, mapes íntims, mapes de desitjos, de dolors, però també això, mapes geopolítics, d'històries de vida, de viatges, de recursos, de transicions, no ho sé. De fet, per això costa tant fer una tria de només 8 cançons, perquè tens la sensació que et deixes tantes coses
0: deixes mapa,
1: a la llera
0: que
1: clar, que dius, pues no hi haurà el mapa sencer aquí.
0: Tu separes l'autor de l'obra?
1: No.
0: Espero que no t'agradés molt el Julio Iglesias.
1: No m'agradava.
0: I parlant de cançons que has escollit pel teu llapis de memòria, m'ha sobtat que no hagis escollit cap cançó d'un músic del que vas fer el teu treball de recerca.
1: Com ho saps, això?
0: Mira, potser ens fa els guions al comissari Villarejo. Qui,
1: hòstia,
0: qui
1: és veritat. Vaig fer el meu treball de recerca d'institut sobre Lluís Llach. Es titulava Lluís Llach, 25 anys de cant a la llibertat.
0: Com és que et va donar per anar per aquí?
1: Amb una molt bona amiga que vaig fer a l'institut, a tercer, diguéssim, de BUP, nosaltres fèiem batxillerat en la fase experimental portanès, i jo crec que em va arrossegar una mica, no vull disculpar-me, però jo crec que em va arrossegar una mica perquè va dir, i l'anirem a veure, i l'anirem a entrevistar, i anirem a entrevistar els seus músics. I el fet de baixar a Barcelona a fer entrevistes a músics, això ja em semblava, vaja, com anar a la lluna, diguéssim.
0: I ho vau fer?
1: Ho vam fer.
0: Vau poder parlar amb el Lluís?
1: Sí, sí, sí. A veure, el treball estava fet amb molt bona intenció, molt bon cor. No sé si era d'una altíssima qualitat, però per nosaltres va ser més enllà d'aprofundir en l'autor i d'analitzar això, l'autor i l'obra i com van lligats també en aquest cas, però nosaltres va ser això, com baixar a Barcelona a fer entrevistes, ens semblava brutal.
0: Quina nota?
1: Probablement bona, no recordo.
0: Més un 8 així, eh?
1: Ah, ho saps?
0: No, tant no sé.
1: No me'n recordo.
0: Ja seria molt preocupant que sapigués la nota del teu treball de recerca.
1: No me'n recordo.
0: Doncs, Lluís Jacques, si ens estàs escoltant, no t'enfadis, perquè no hi cabia tothom, només hi cabia un 8, i el que no hi podia faltar, i a més amb una versió en concert, de fet, durant la cançó sentireu els aplaudiments del públic, és l'Ovidi Montllor i la seva samarreta.
2: Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella

perquè jo no sé què passa, que tothom que el ve de cara porta el cap topant la terra. Densa per aquesta samarreta, no he pogut sortir al carrer ni treballar al meu ofici, fer de ferrer. He hagut en el camp guanyar jornals

0: gairebé no comprenc perquè la gent, quan em veia pel carrer, em cridava progressista. Jo crec que tot això era promogut pel seu despiste.
1: La samarreta d'Ovidi Montllor sonant a Llapis de memòria de l'Anna Gabriel, que és una cançó publicada l'any 78, quan tu, Anna, tenies res, 3 anyets.
2: 3 anys.
1: Et transporta aquests primers anys de vida, aquesta samarreta?
2: No, perquè jo... Perquè jo Ovidi el conec relativament tard, Per ser que jo ja estava militant, però recordo perfectament com el conec a través de... d'un amic que estàvem organitzant la trobada d'estudiants dels Països Catalans, bueno, del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans a Sallent, i és en aquell context que jo conec així com més en profunditat Ovidi i que agafo tota la seva discografia i la començo a escoltar. Per tant, ve relativament tard el descobriment d'Ovidi i no és que em transporti a la meva infantesa, però és que Ovidi ho diu tot. I ho diu molt ben dit i ho diu des d'un lloc en què l'hem reivindicat sobretot darrerament, és a dir, Ovidi no, jo crec que no podia imaginar que el reivindicaríem tantíssim. I la samarreta, m'ha costat també triar una cançó d'Ovidi, perquè n'hi ha diverses, i Homenatge a Teresa, per exemple, potser és una cançó que em fa vibrar molt més, però és que la samarreta explica com molt bé la meva família, no? I aquesta samarreta, no?, que se't fa vella, però que tu te la segueixes estimant, que et condiciona per quan vas pel carrer, que veus que la gent va amb el cap curt i tu no, i tu vas com amb el cap ben alt, per orgull, sí, per orgull de classe, per orgull del que han estat els teus besavis, els teus avis, per orgull de la militància de la teva mare, i perquè ja no pots caminar per un altre lloc que no sigui l'esquerra. I ho saps, o sigui, t'ha determinat la vida, la teva família. En el meu cas, ho reivindico, com se sap, amb molta alegria i amb molt orgull. No sempre és així, i hi ha gent que amaga com les militàncies d'esquerres de la seva família. No és el meu cas, i em sento com molt, molt identificada amb aquesta samarreta.
1: Que és una samarreta que ve d'una família molt humil, es fa d'un retall d'una cortina. Imagina't quina samarreta, que encara la portes,
2: sí,
1: no, Anna?
2: Exacte.
1: Que tu vens d'una família minera, pel que he llegit, de llarga tradició anarquista.
2: A veure, sí, una part de la família ha treballat a la mina, el meu avi ve de Calanyes, de Huelva, de les mines de Rio Tinto, a treballar a les mines de Sallent. No és justament aquesta part de la família, la paterna, la que és anarquista, més aviat al contrari. Gent molt, molt pobra, molt, molt humil, però el meu avi de Huelva va fer la guerra amb el bàndol nacional. Jo crec que no tant per opció com per context, però no, la família, diguéssim, de tradició anarquista és la família materna, la família que ve de Múrcia, en part, la família que ve de Ribes Roja del Priorat i la família que ve del Bages. Després, tota aquesta conjunció de família materna que havien treballat algunes al tèxtil, les dones i els homes a la mina, que sí, que són tots militants de la CNT.
1: Que és el teu avi matern el que, quan està a punt de morir, fa un testament.
2: Sí.
1: Que, més que un testament, és una carta als Reis Mags dels drets humans.
2: Bueno, els rics... Com ho saps, això? El meu avi Artemi Sabater, sí, el pare de la meva mare, va ser una persona com molt extraordinària a molts nivells, I va fer un testament vital en el que explicava que ell en el seu enterrament no hi volia flors, no hi volia creus, per suposat que no volia anar a l'església, no volia capellans, molt ben dit, però... I diu que l'únic que vol és la bandera de l'organització sindical a la que sempre ha pertanyut, no? que és la bandera de la CNT, i així ho vam fer. Jo no vaig poder estar a l'enterrament perquè estava al País Basc, justament, amb uns actes de solidaritat que es feien amb els presos, va nevar molt i em vaig quedar aïllada i no vaig poder arribar. Sí, al seu enterrament, que és una cosa que em va pesar moltíssim, era la impotència absoluta, però no podia arribar, no hi havia manera. Però sí que em vaig encarregar amb unes trucades així com molt desesperades de dir, sobretot la bandera, no deixeu de posar la bandera, no? No fos cas que per allò de, bueno, és igual, ara ja està mort, no cal que fem el número, no? No és un número, era el
1: seu desig. Eren les últimes voluntats, no?
2: Eren les últimes voluntats. I ell es va anar a dipositar a l'alcalde del PSUC que hi havia en aquell moment. O sigui, per ell, la màxima autoritat, no?, que podia donar fe...
1: Continuava sent l'alcalde del PSUC.
2: Era l'alcalde del PSUC, sí.
1: I la teva àvia, què? La teva àvia materna?
2: La meva àvia és la millor persona del món. Jo he tingut una sort de tenir aquesta àvia increïble. La trobo a faltar cada dia.
1: Que dius que ella era el feminista, tot i que no sabia que era feminista.
2: Dic que era feminista com per intuïció. La meva àvia era una persona també pràcticament analfabeta. Ella va patir molt per la guerra van passar molta gana, molts bombardejos, van haver de canviar molt de lloc on viure. Jo crec que la va travessar profundament. Encara hi havia sorolls brugits que amb ella la portaven, no? Els bombardejos. Però tenia aquesta intel·ligència, aquesta saviesa. O sigui, era una persona brillant. Això, en la seva rapidesa, en la seva eloqüència, una persona molt divertida, una persona que es feia estimar moltíssim i que llançava com missatges així com d'amagat, no? En plan, tu fes el que vulguis, no? Tu aprofita, tu passa-t'ho bé, no? Així com, però t'ho dia així com conscient de que t'estava donant una directriu que com que si no pertoqués, no? I jo vaig fer l'opció de viure amb ella, em vaig instal·lar a viure amb ella a casa seva, la vaig acompanyar fins que va morir. De fet, li vaig subministrar l'última dosi de morfina, no? I sí, sí, jo pensava que no hi hauria vida després de la meva àvia, de tant que l'estimava i que l'estimo.
1: I aquí segueix amb tu, sí. Recordant-la. Que per tot el que estem parlant, puc entendre que tu et cries i el teu germà també en aquest entorn i en aquesta ideologia política, és el que li diuen ara, que va ser adoctrinada.
2: Sí, clar, vivim en una família en la que l'avi milita, la mare també, en la que es fan reunions a casa, el meu tiet també estava com molt actiu, de jove també era miner. Per tant, les reunions, les tertúlies, la política forma part de la vida, la història no s'amaga, el patiment tampoc, no, es parla de la guerra, es parla del patiment, es parlen de les pors, es parla del feixisme, del que ha significat. Recordo molt el meu avi parlant de Fidel i com això sí, no? Això sí que és un polític tallant la canya de sucre, com el primer. No? Per tant, això és la quotidianitat. Sí, la meva mare sent regidora, en un moment que hi havia molt poques dones amb aquest nivell de compromís, i això és la quotidianitat, sí, sí. No, jo crec que, evidentment, no se'ns hagués acudit parlar d'adoctrinament, i jo crec que, al contrari, és la sort de criar-se amb els valors justos i humans.
1: Que la teva mare, la Maribel, va ser regidora, sí, quan els regidors no cobraven.
2: No cobraven.
1: Sí, era regidora per amor al poble i als seus veïns.
2: Totalment.
1: I a ella mateixa.
2: Totalment, sí, sí, amb una feina molt precària, a més, ella feia unes classes de maconografia que intentava combinar amb la regidoria, estaven a govern i, per tant, tenia responsabilitats de govern. No era senzill per una dona d'un poble petit significar-se d'aquesta manera. De fet, molta gent li aconsellava que no ho fes. No ho va tenir gens fàcil amb la feina. La meva mare era evident que seria una persona que seria combativa. Però jo crec que això també m'ha ensenyat moltíssim i m'ha donat molta força.
1: Ara mateix està sonant de fons la cançó Still Young dels australians The Cat Empire, una cançó que no transporta a Austràlia, sinó que estem al teu poble, estem a Sallent.
2: Ni és molt militant, tampoc, no? Com a...
1: Què fa una cançó australiana transportant a Sallent?
2: Això és la Fumera, això és la festa major popular, autoorganitzada, autogestionada, que neix el 2014, que és una festa brutal, preciosa, i que aquesta és la cançó amb la que la vam començar a promocionar, i per tant aquesta cançó és,

0: I Anna, quins records tens tu d'aquell seient d'anys 80 on tu passes la infància?
1: Doncs la veritat és que tinc bons records. Sallent és un poble on és dir, la dimensió, sobretot d'aquella època, ara és diferent perquè ha vingut com molta gent a viure en els últims anys i fa que no ens coneguem tant, però que ens coneixem molt tots. Sorties de l'escola i feies el camí de l'escola a casa amb la mestra i parlaves de coses i de la vida i encara esperaves una estona, no?, a baix, a sota de casa teva, al carrer, parlant amb ella. Era un poble on hi havia carrers sense asfaltar, on jugaves a descobrir les ossamentes que hi havia encara mig enterrades per allà. Era un poble on també eres conscient doncs, que hi havia alguna cosa que es deia heroïna, que picava molt fort en un barri com la Butjosa, que és un barri miner, d'on venia Agustín Rueda, que va ser un anarquista assassinat per tortures a Carabanchel a l'any 78, i que tota la seva generació doncs això, anava caient per una cosa que es deia sida, que també recordo molt clarament les persones, no?, que estaven malaltes, infectades, i que a casa teva et deien és que té sida i està malalt i ho està passant malament. Un poble lluny de la idea idíl·lica de la Catalunya interior, on sembla que tothom viu bé i uns paisatges magnífics, un poble industrial, un poble castigat per les successives crisis del tèxtil, de la siderúrgia, de la mineria després. Això, amb una realitat d'una heroïna que pica molt fort, probablement també per tallar consciències de classe i militàncies, i també d'una proximitat amb la gent i amb el veïnatge molt, molt, molt bonica, no?, d'unes botigues on anaves a comprar la llet allò acabada de munyir a granel, que te la bevies allò directament de la lletera, no?, mentre la teva ja parlava amb la lletera. Sembla que estiguem parlant com d'una altra època,
0: la
1: no?
0: Heidi, ets la Heidi a Catalunya.
1: Però en aquest sentit sí, tinc molt bons records, perquè crec que és com una manera de viure com molt empaltada això de l'entorn, de les veïnes en el sentit més pur.
0: I de petita, quan et deien, tu què vols ser de gran? Tu què deies?
1: Doncs diverses coses. Mira, vaig passar per una fase en què volia ser periodista. Després també volia ser biòloga. Després també volia ser ministra de Cultura, concretament.
0: Ah.
1: Sí, sí. No sé, diverses coses. En tot cas, tenia com clar que jo aniria a la universitat. A la meva família no hi havia anat ningú encara a la universitat i jo això sí que...
0: Va ser la primera, tu.
1: Sí, i tenia com clar que volia anar-hi. I després sí, jo crec que com que m'anava enamorant successivament de persones o personatges o històries de vida, volia ser coses que veia que es podia ser, no? Científica, en un moment volia ser com científica, no? Jo què sé, devia llegir alguna cosa de la Madame Curie, em devia semblar que jo podia ser alguna cosa similar. Al final, doncs, quan vaig haver de fer la tria, vaig triar Educació Social, que era ni tan sols una llicenciatura, era una diplomatura en aquell moment, era una carrera que acabava d'engegar-se, no?, que jo era com just la segona promoció, però mira, al final el context de circumstàncies em van portar aquí.
0: I a mig de tot això va ser regidora a Sallent entre l'any 2003 i el 2011. Ho va ser en representació de la CUP?
1: Sí, a la primera legislatura hi vam anar amb una coalició de la CUP amb un moviment veïnal i vam treure, doncs, el cap de llista era el representant del moviment veïnal i la segona de la llista era jo i, per tant, ell hi anava com pel moviment veïnal i jo ja hi vaig anar per la CUP i el 2007 vam presentar llista de la CUP sense coalició, sí.
0: Suposo que hi ha més d'un i d'una que ens està escoltant que ara li està petant el cap que diu la CUP, principis del 2000, si jo vaig començar a sentir a parlar de la CUP a partir del 2013, una cosa així amb el procés, que és quan se li va començar a donar bola.
1: Sí.
0: Va ser complicat per la CUP gestionar aquest reconeixement massiu?
1: Clar, jo justament la visió que en tinc és aquesta, no?, de forjar un projecte molt, molt, molt, molt des de baix. En un, o sigui, és que el 2003 és que els regidors ens contàvem, els regidors de la CUP, a tot el...

0: país ens comptàvem, però és que realment amb els dits d'una mà. Jo sempre explico que ens reuníem, clar, a una taula, diguéssim, petitona de bar, estàvem tots reunits, no? Recordo quan vam anar a registrar les llistes electorals, no teníem ni segell ni tampoc. Jo vaig agafar un adhesiu, vaig com retallar l'estelada i allò va anar a la Junta Electoral. És a dir, realment ens vam construir molt, molt, molt des de baix, sense recursos, això sí, amb molta convicció. I clar, evidentment, el 2015, no? Quan, ja el 2012, la primera entrada al Parlament, a més amb tres diputades que brillen moltíssim, com el David, el Quim i la Isabel, aquell ja és un moment en què hi ha gent que descobreix una mica per qui són aquesta gent. No?
1: Però ja portava el temps.
0: Però ja portàvem temps del 2011, hi ha un salt de representació en el terreny del municipalisme important, però clar, res comparat amb el que passa del 15 al 17, però pel context, obvi. Però sí, hi ha gent que descobreix.
1: I com es gestiona això, perquè...
0: Com es pot? No ho sé. És que no, jo crec que no en sabem nosaltres de gestionar aquestes coses. Evidentment, s'ha anat millorant amb moltes coses. Jo recordo el primer debat electoral que vaig anar, que jo vaig anar sola, jo no portava... assessors, ni res, ni ningú que em digués, ho estàs fent bé, ho estàs fent malament, no? Jo vaig anar sola i a les pauses, quan tothom se n'anava amb els seus equips, doncs jo me n'anava a fumar amb els càmeres. No vull fer una oda de fumar, eh?
1: Però
0: m'ho he deixat. Però
1: és el que feies.
0: És el que feia. I no ho dic ara com dir, ai, que xulos que som, mira, que bons. No, ho dic com que perquè s'entengui que nosaltres érem això, amb això. Crec que hem millorat una mica, però hem gestionat les coses com hem pogut i no sabem anar gaire, probablement.
1: I tu com portes això de ser famosa?
0: Jo crec que ja no sóc famosa.
1: Que no ets famosa, no?
0: No.
1: Ho penses de veritat?
0: Sí, perquè ja fa temps de tot això, perquè la memòria és com curta, perquè passen com moltes coses i molt ràpid, i el 15 doncs, o el 17 ja comença a quedar lluny. Evidentment, jo, clar que hi ha gent que... I la gent que està com més polititzada o que segueix més l'actualitat, doncs probablement recordarà qui sóc, però no. Famosa ho és altra gent.
1: Però, Anna, que ha sortit fins a la premsa rosa per estar emparellada amb l'Évole, avui has estat a tot arreu.
0: I?
1: El
0: famós és ell.
1: Bé, sou els dos, no? Vull dir,
0: no.
1: És el Xipeo.
0: No me'n sento, la veritat és aquesta.
1: Bé, ets un poble, no?, que Sallent, que suposo que si has de ser famosa, almenys estàs acostumada a aquest punt de gran hermano, no?, de que tothom sap el que has de fer o què faràs o què...
0: Mira, Sallent justament et dona la mesura de les coses i a mi, a Sallent, si la gent m'ha seguit tractant igual, exactament igual que abans o després de ser diputada, no és un lloc on la gent et canvia el tracte amb tu pel fet de que surts de la tele. Això
1: no,
0: és molt xulo.
1: Però que dic que et podria haver servit com un entrenament, no? Perquè suposo que en aquests pobles hi ha una mini premsa rosa, no? Tothom hauria de saber amb qui anaves o deixaves d'anar quan eres adolescent...
0: Bueno, hi ha molta doble vida, eh? Els pobles també, bueno, tot arreu, eh? I gent que s'amaga molt. És veritat que jo no m'he amagat mai de res, i al contrari, he volgut que se sàpiga, no?, que jo feia, doncs, una opció que estava molt lluny de la família tradicional. Però, clar, evidentment, això no és comparable amb que surtis a Antena 3 i et distorsionin la veu per ridiculitzar-te, no? O que agafin justament les imatges de tu quan t'estàs gratant l'aixella. Clar, aquest nivell ha sigut una bogeria.
1: Però sí. Tu has passat o t'ha afectat?
0: Clar, jo tinc la sensació de que jo això no m'ha comptat realment. És dir, a mi el que em comptava és si la meva militància, la nostra militància, estava activa. Si a les assemblees obertes que fèiem venia gent. Si quan fèiem un posicionament parlamentari reflectíem el sentit de l'esquerra independentista. Això. Per mi la pressió era exactament això. Si estàvem fent el que s'entenia que havíem de fer, si ens havíem preparat prou bé les reunions o les intervencions. Per mi la pressió era aquesta. I crec que l'altre era com, no?, com una cosa així com que embolcallava, però que a mi no em vinculava des del punt de vista del compromís o del rigor o de la disciplina. Però no ho sé, potser la gent del meu entorn diria que sí que em va afectar i que jo no en sóc conscient i tampoc no voldria fer veure que jo sóc aquí una super persona que pot amb tot. Potser sí que m'ha afectat més del que em penso, tot i que jo no tinc aquesta sensació.
1: T'ho preguntaré d'aquí 10 anys. Farem això. I, Anna, que la gent digui el que vulgui i tu, mentrestant, com canta Extremoduro, ama, ama, ama i ensanxarà el mà.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manuel.

0: Ama, ama i ensanxa l'alma d'Extremoduro és una altra de les cançons que hem trobat al Llapis de Memòria de l'Anna Gabriel, que és un tema escrit pel poeta Manolo Chinato i musicat pel Robe Iniesta, que mira, a part d'escriure unes lletres increïbles, també tenia un gust exquisit per musicar lletres d'altres poetes, com va fer amb Chinato, també amb Machado, amb Neruda. I Anna, aquesta cançó es va publicar l'any 92 en el disc del Toya, que diria que és el tercer d'Extremoduro. Et transporta a aquella època?
1: Sí. Aquesta sí, i de fet n'hagués pogut triar moltes també d'Extremoduro i de Robe, i vaig estar dubtant si homenatjar-lo justament per la seva pèrdua recent, i però no, he volgut triar aquesta perquè sí, perquè són els anys 90, és una època relativament dura a nivell de confrontació al carrer amb el que llavors s'anomenaven les tribus urbanes, no? I que hi havia una presència de nazis i d'extrema dreta molt important a Manresa. I són aquells anys. Són anys de jo anar, evidentment, amb un cercle d'amistats i de gent doncs, marcadament antifeixistes, i de molta baralla, i de concerts antirepressius a la pista Castella, on ens llançaven rocs des de dalt, els nazis. I de jo, bueno, el meu primer amor, diguéssim, la meva parella d'aquell moment, era una persona doncs, que es confrontava amb tota aquesta gent i que va rebre moltes pallisses a les quals jo vaig assistir. Per tant, és una època que em marca molt i que anàvem a molts concerts d'Extremoduro amb aquests amics, alguns que se suspenien perquè el Robe no podia cantar ni tocar.
0: Clar, no estem parlant de Sant Jordis, és l'època d'Extremoduro lumpen.
1: És l'època de la mesa de muy mal, però és que no voy a poder tocar. No?
0: Voy del revés i però, em sap molt de greu.
1: Però bueno, sí, és molt... O sigui, jo escolto aquesta cançó, és aquella època, és la meva gent, és la lluita antifeixista de carrer, però també és... sí, jo no he vingut a ser un important advocat i jo no he vingut a seguir el camí, jo he vingut a canviar les coses en la mesura que pugui.
0: Anem a pams, perquè has dit moltíssimes coses. La primera és, estem a Manresa, perquè entenc que els adolescents de Sallent...
1: Anem a l'institut a Manresa en aquell moment, sí.
0: Allà és on hi ha una mica el
1: xup-xup. No tenim institut, només tenim primer i segon en unes cases com així adequades com a institut, cases de la Butjosa, del barri aquest dels Miners, que dèiem, adequant unes aules per fer primer i segon, però tercer ja hem d'anar a Manresa. Jo baixo a Manresa tercer i em trobo doncs, en un institut gran, el Lluís de Peguera, amb tot de gent nova, jo no conec a ningú, faig allà una colla, m'enamoro d'un noi i començo doncs, a integrar-me en el seu grup d'amistats, que és aquest cercle que explico, que es confronta bastant sovint amb els nazis que atemoreixen la ciutat i que foten pallisses a la gent, que és el que acostuma a fer aquesta gent. Sí.
0: Que aquesta tribu urbana a la que tu pertanys, perquè anem a posar etiqueta, seria entre heavies i punkis?
1: Sí, correcte.
0: Sí, si veiem sí. Fotos teves d'adolescent, veurem una heavy punky? D'imatge, de look...
1: Bueno, doncs els típics texans arrapats, no?, que baixàvem també a comprar a Barcelona, no diré la casa, però hi havia com dues botigues a les que anàvem a buscar els texans.
0: No diràs el camello ara aquí, no?
1: Botes, sí, és igual, no sé, l'estètica tampoc no em significava molt amb l'estètica, però el cor sí, el cor era profundament antifeixista i jo recordo de tenir por. De tenir molta por i d'anar a manifestacions i ser molt pocs i d'haver de sortir corrents perquè els nazis eren més.
0: I a més amb una parella en aquella època, entenc també d'aquesta tribu, no? Heavy Punky, sí. Que confrontava, sí. Que no s'arraulia, sinó no, que hi anava endavant.
1: Al contrari, era una persona relativament coneguda per això i a més es produïen situacions en les que a tu t'apartaven, perquè tu eres com la noia, no? Eres la 16 anys la nena, i t'apartaven com per protegir-te, la qual cosa encara em feia estar més boja de ràbia.
0: És que
1: no?
0: És perquè... com Gris a la catalana, la peli Gris, una mica, però a la catalana, això que m'estàs
1: no
0: explicant.
1: Ho estic explicant així com mig somrient, però de veritat que encara em genera nervis. Jo assumeixo que ho vaig passar molt malament, vaig patir moltíssim... Eren situacions com de violència com extrema que són molt desagradables i que jo pateixo molt perquè això torni i que penso que justament a vegades que frivolitzem i fem broma amb si es blanqueja o no l'extrema dreta és violència salvatge, és gent a qui no li importa la vida dels que consideren els seus adversaris i que maten directament i assassinen, no? Llavors, sense voler ser tremendista ni generar alarmes, però quan deia... Clar que t'has de comprometre en el context actual, és perquè jo no vull que cap jove, que cap nen o nena passi por per si es troba un nazi pel carrer.
0: Vas tenir una adolescència rebel? O dins del que és ja l'efervescència de l'adolescència.
1: Ja venia polititzada, vaig començar a militar a la meva adolescència.
0: Amb 16 anys, no? Crec que comences.
1: Sí, sí, no sé, rebel. No, bueno, jo estudiava, treballava, traia bones notes. Sí, sí, sí.
0: No donaves disgustos a casa?
1: La meva mare sempre diu que sí, que vaig començar a estar molt fora de casa i que això la feia patir, en el cas de ser una noia, la qual cosa puc entendre.
0: I ara ens deies que aquesta cançó l'has escollit, entre altres coses, perquè prefereixes ser una índia que una important advocada. Ara, estàs llicenciada en dret.
1: Sí, sí, vaig posar-me a estudiar dret de gran. De fet, va ser el meu pas per l'Ajuntament com a regidora la que em va fer dir, escolta'm, estem tot el dia pendents de si podem fer les coses en funció dels informes dels lletrats i els informes jurídics. Això no pot ser. A mi ningú m'ha de dir si puc fer una cosa o no. Jo he de poder veure si la puc fer o no. I va ser durant la segona legislatura a l'Ajuntament, que jo estava en aquell moment a l'oposició, que em vaig posar a estudiar dret, sí, sí, a les tardes, però això jo ja era... Bueno, sí, era gran, menys que ara, però ja era gran.
0: Però la idea mai ha sigut ser advocada.
1: En aquell moment era de dir, si jo em vull dedicar a canviar les coses, no pot ser que el límit sigui un informe d'un jurista. Jo he de poder interpretar i discutir al mateix nivell l'informe del jurista. Aquesta va ser la vocació.
0: Que després vas fer un màster, no?, també, de dret sociolaboral.
1: Sí, sí, sí, vaig fer el màster seguit de la carrera i després em vaig quedar professora autònoma. Són uns anys que també m'ho vaig passar molt bé, perquè a més hi havia com moltes vagues generals i molta moguda a la universitat. Va ser molt, molt ric, però no volia ser especialment advocada, no.
0: Avui estem connectant les cançons del Llapis de Memòria de l'Anna Gabriel, i si abans ha sonat la samarreta d'Ovidi Montlló, ara ha arribat el torn d'un, diguem-ne, succedani, com és el grup Ovidi 4 i la seva cançó de Fer camí.

0: cançó de fer camí d'Ovidi 4 sonant al llapis de memòria de l'Anna Gabriel. Anna, qui sona els Ovidi 4?
1: Són amics.
0: T'ha tocat, eh? Et veig que t'ha colpit fort, eh?
1: Sí, i l'he triat per això, perquè pensava que també tenia sentit doncs, parlar això, no? Parlar de l'amistat, de persones que són molt importants a la meva vida, el David. És una de les...
0: David Fernández.
1: Sí, és una de les persones més importants a la meva vida, i el Borja i la Mireia i el grup ha significat una mica doncs, com aquesta reverència a l'amistat. Evidentment, és un grup que es compromet, que és un grup que actua allà on s'ha d'actuar. És un grup que van venir a actuar a Ginebra, van organitzar una festa sorpresa, que va ser una cosa molt, molt, molt, molt commovedora, i Ovidi 4 va actuar allà. És també la Mireia Vives, eh? I la seva veu i tota la seva trajectòria, que també per això tenia ganes de triar-la. Però sí, és l'amistat, és el compromís i és la gent que hi és quan més ho necessites.
0: El David, què toca aquí?
1: El David canta, toca la guitarra.
0: Ah, molt bé. Era per saber. S'ha fet tantes coses, el David, que
1: ho
0: jo, la veritat,
1: tot,
0: eh?
1: Ho sap fer tot.
0: Que tu has triat una cançó dels Ovidi 4 que van fer en un concert en directe a la Sala Beckett i tu no vas poder anar-hi, perquè estaves a Suïssa, que després ara explicaves, no?, que van venir a Ginebra. Per què te'n vas a Suïssa?
1: Doncs en aquell moment ens sembla que el fet de marxar pot fer que des de l'exterior continuem una lluita política, una batalla de denúncia de la vulneració de drets civils i polítics. Són decisions que prens en un context en els que, evidentment, doncs no pots convocar una assemblea, són grups reduïts de gent que poden decidir això, en la que, a més, depèn de com marxis, pots posar en risc les persones que et poden acompanyar. Per tant, són decisions que es prenen de forma precària, en el sentit, no?, de que no es prenen amb molt temps, amb tota la informació del món, ni amb tota la gent que tu voldries probablement doncs, a compartir una decisió d'aquest tipus. Però ens sembla, sí, ens sembla que
0: ens
1: pot
0: sembla,
1: ser...
0: Ens sembla, eh? Primera persona al plural.
1: Sí, perquè és una decisió que discutim de forma col·lectiva, varia gent de la CUP, inclús doncs ja parlem de les destinacions i per què pot tenir sentit anar a Suïssa. Ens sembla que el fet de no ser un país de la Unió Europea, que tingui un conveni d'extradició en la qual es blinda bastant doncs, la persecució per raons polítiques, ens pot fer que hi hagi doncs, un altaveu, no? un actor nou que entri en joc en aquest dirimir, no? si l'estat espanyol està actuant de forma prou democràtica a l'hora de confrontar el repte, no?, nacional del país.
0: Jo ja em sé això, que tot el personal és polític, eh? Però clar, en aquesta decisió política t'hi va pràcticament tota la teva vida.
1: També t'he de dir que en aquell moment estàs en una lògica, no? Tens l'1 d'octubre, tens les càrregues policials, tens la quantitat de ferits, la gent que ha perdut l'ull, tens els Jordis a la presó, tens la voràgine repressiva i, per tant, tu estàs allà a pensant com pots contribuir a donar, insisteixo, veu a tota aquesta vulneració de drets, i sortir a l'estranger és una manera. Per tant, es fa des d'una perspectiva, sí, militant. Després, evidentment, passa el temps i passen moltes coses, no? I segurament no tindrem prou temps d'explicar-ho tot com convindria, però això es va apagant, no? La pulsió en el país doncs, també es va movent de lloc, hi ha una Covid entremig i per tant, doncs, potser allò que t'havies imaginat, no?, que seria l'exili, doncs va perdent forma a mesura que passa el temps.
0: Que entenc que marxes en cotxe, dia que només ho saben el teu cercle més íntim.
1: Sí.
0: Que sí, sí. Imagino que el cotxe escoltes Estopa, que és la música que a tu t'agrada per conduir.
1: No vaig conduir, però m'agrada molt Estopa. I veus, pensava, però home, clar, com no poso Estopa entre les 8 escollides? No podia ser.
0: Et perdonen, també.
1: Segur.
0: I què tal això de començar una vida relativament nova, per no dir totalment nova, a Suïssa?
1: És que pensa que necessites ajuda per tot. Jo necessitava ajuda per tenir una adreça, un telèfon, per poder-me matricular a la universitat, per obrir un compte corrent, per tenir un pis. Per tant, va ser molt començar, sí, efectivament, de zero, guanyar-me els papers, perquè no en tenia, necessitava un contracte de treball per poder tenir papers, per tant, començar a veure com pots treballar sense tenir papers, eh? Vull dir, aquesta lògica
0: sí,
1: d'aquí...
0: Sí, és un peix que es mossega la cua,
1: correcte,
0: a priori.
1: Doncs, a Suïssa és exactament igual. I vaig tenir, la veritat és que, bastanta sort, perquè vaig trobar feina relativament aviat, vaig trobar un pis preciós com per un senyor que em va ajudar molt i que me'l va facilitar i que això va ser una sort absoluta. Vaig estar-hi molt, molt, molt bé en aquest espai. Me'l vaig fer meu molt ràpid, al centre de Ginebra, en un lloc, en el carrer dels Bars, imagina't. No podia anar a parar en un lloc millor. I malgrat tot, doncs molt bé, estic molt agraïda perquè jo he pogut treballar i en sortir-me'n d'una forma com relativament fàcil. Ara, evidentment, t'agafa amb una edat que dius, sí, ara tot això, començar de zero una altra vegada. I és que l'exili és això, t'arrenquen, no del teu lloc, i jo, que estic així com tan arrelada i soc tant d'aquí, que no he anat a fer ni un Erasmus, per no perdre'm res del que passa al meu país.
0: No vull ser frívol, però una mica el teu Erasmus és aquest.
1: Imagina't, doncs m'arrenquen d'aquí, però t'arrenquen de tu. Deixes de ser tu. Sí, s'ha frivolitzat molt, justament, amb l'exili, que si era un exili de luxe, que si han viscut de puta mare i tal, i no és broma.
0: I el 2022, al juliol, decideixes que tornes cap a casa.
1: A veure, decideixo que comparec al Suprem, que no sé si és exactament dit pensar que torno cap a casa, però sí, decideixo que comparec al Suprem i que sigui el que hagi de ser. Una mica perquè tenia la sensació de que si no els anys a l'exili podrien allargar-se i allò ja no tenia massa sentit polític. No parlàvem de l'amnistia en aquell moment de la manera que després es va dibuixar i vaig pensar doncs, que sí, que compareixeria i que fessin amb mi el que volguessin perquè ja ho estaven fent d'alguna manera també.
0: Bé, i suposo que tenies la necessitat, no? Tu que ets de Sallent, d'anar a casa teva i mira, després ja se m'emportaran el que sigui, però necessito clar, estar
1: no tenia certesa.
0: Amb la família, amb els amics, amb la gent que estimes.
1: No tenia certeses de com aniria, però sí que el llim que estava significant a l'exili, on no hi havia més a més data, no? de caducitat, ni hi havia perspectiva de que a nivell processal es mogués res. Jo crec que eren conscients de dir, pues, mentre s'estigui allà, que allà s'estigui, no? I sí, clar, penses, bueno, doncs que s'acabi això. Els meus amics i la meva família em van poder venir a visitar, per això tries també una destinació, entre d'altres, que no haguis de travessar a l'oceà, no? Però, clar, no té res a veure amb el poder estar aquí ara amb tu, per exemple.
0: I el 2024 s'arxiva la causa.
1: Sí.
0: Suposo que aquell dia va córrer el cava o sigui, deu haver-hi un alleugeriment.
1: Sí, hi ha un alleugeriment. El que passa que, esclar, tampoc has analitzat mai tot el que passa des d'una perspectiva estrictament individual. Hi ha gent que encara està a l'exili, jo no me n'oblido. Hi ha gent que encara no ha pogut tornar, hi ha gent que encara té causes obertes. Això ha sigut una repressió bastant multitudinària, no sé si dir-ne massiva, i m'agradaria que el context polític fos un altre i que estiguéssim encara doncs, amb la reivindicació que podíem palpar en aquell moment.
0: Som que hem passat pàgina i hi ha gent que continua allà.
1: Sí.
0: En fi, Anna, que la vida són flors i violes, però també uns quants esbarzers.

0: Esbarzers. Arriba! Esbarzers és una cançó original de la Gossa Sorda que un altre grup de música del País Valencià, com és Zoo, va fer-ne aquest remix que estem sentint, que és una altra de les cançons que he trobat al llapis de memòria de l'Anna Gabriel, que, Anna, si no m'equivoco, tu, Zoo, ho descobreixes al Parlament de Catalunya.
1: Sí, sí, és el Quim Arrufat.
0: Quines coses, eh?
1: Sí, és el Quim Arrufat que em diu, vine, vine, un moment, que t'he d'ensenyar una cosa. Jo pensava que m'havia d'ensenyar, no sé, un informe d'alguna cosa, i m'ensenya un vídeo de la cançó Estiu. És brutal, aquesta gent qui són, això és brutal. Recordo aquest moment molt moltíssim. I sí, i després anem a un concert a un Gasteche, a Gasteiz, justament, i els hi diem, buah, sou molt bons, perquè no veniu a Sallent? I lliguem un concert en el Gasteche.
0: Així pim-pam, eh?
1: Pim-pam, sí. I per un import que dius, mare meva. I els vam portar a la Fumera, justament en una època. Entre el Gasteche i Sallent ja s'havien disparat en la fama i nosaltres els havíem lligat,
0: ja estava lligat.
1: Per 2.000 euros.
0: Anna Gabriel, mecenes de Zoo.
1: Però havia de fer un homenatge a la música en valencià. També m'ha costat molt. Hauria pogut posar com molts grups. I Auxili, Obrim Pas, i Xavi Sarrià, i Zoo, i La Gossa, i tants d'altres. Havia d'homenatjar la música en valencià perquè durant molts anys ens han ajudat a militar millor, ens han polititzat, ens han fet ballar. No sé, jo crec que és, sí, un homenatge sobretot al País Valencià. I aquesta cançó en particular a mi em transporta, doncs, això, una nit de Sant Joan molt, molt suggerent, eh? I per això ara he triat
0: suggerent
1: aquesta. Sí, sí, sí, sí. Però la música del País Valencià ha estat indispensable en els últims anys.
0: Pot ser que et mogui més la música del País Valencià que la música catalana que es fa a Catalunya?
1: Per diferents motius, m'imagino que sí, sense voler menystenir res ni ningú, però és veritat que els últims anys ens hem... Sí.
0: Potser és una música, en general, més combativa, també per una qüestió, i és que al País Valencià ningú ha intentat que això funcioni des de les institucions, sinó que ha sigut des del poble que han decidit fer aquests grups, i per això han sortit tan combatius.
1: I d'alguna manera hi ha aquest crisol, hi ha l'Andalús, hi ha el Mediterrani, hi ha aquesta ofensiva espanyolitzadora contra el País Valencià, aquesta batalla de València tan, tan bèstia, i aquesta gent que ha hagut de confrontar també els nazis des dels instituts, i a tota aquesta generació de músics que, a part de ser excel·lents músics, són excel·lents persones, i que han tret, no?, aquest amor pel país, aquest orgull de País Valencià, i aquestes lletres que ens expliquen, no?, tantes coses, i que, insisteixo, i que han ajudat a polititzar o acompanyant la politització en la militància a tanta gent.
0: Doncs, amén. Anna Gabriel, hem arribat al final del teu llapis de memòria, i ara, si t'ha costat triar només 8 cançons, ara que encara serà més dolorós, perquè has de triar amb quina acabem, perquè ens han quedat dos. Podem acabar amb la Cyndi Lauper i el Girl Just Wanna To Have Fun, o podem acabar amb Malaguenya de Barxeta, d'Obrim Pas, Miquel Gil i Botifarra.
1: La Cyndi m'ho perdonarà i anem cap a la Malaguenya.
0: Doncs acabem amb la Malaguenya.
1: Sí.
0: Doncs, Anna Gabriel, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies. No sé, m'ha sorprès amb coses que sabies.
0: Treballem molt, treballem molt.
1: Us donem feina, no?, els que venim aquí. Espero que us ho hagueu passat bé també vosaltres.
0: Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Fins demà.
2: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
4: valorado
3: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
5: Y otra.
4: Valorado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.

0: Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Marc Pedrals, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
0: Marc, on has gravat la teva última pel·lícula?
2: La vaig gravar al Campionat de Catalunya, a Tarragona.
0: Quin campionat de Catalunya?
2: El Campionat de Catalunya d'Imatge Subaquàtica.
0: I qui era el protagonista d'aquesta pel·lícula?
2: El protagonista d'aquesta pel·lícula era el vaixell enfonsat, la Dragonera.
0: Vale, ara els oients no deuen estar entenent res. Explica'ns quin tipus de pel·lícules fas tu.
2: Bueno, és segons la inspiració que tens quan vas a fer un campionat d'aquests. A vegades decideixes fer més documental, però últimament he tirat més tipus cinematogràfic.
0: Estem parlant de vídeo subaquàtic, que és una disciplina que consisteix en gravar pel·lícules, com tu deies, no? Sota l'aigua. De què tracten aquestes pel·lícules? Tracten només del mar? Poden tractar de diferents coses? O...
2: Bueno, el punt principal és mostrar la bellesa del fons marí.
0: I quines imatges hi apareixen? Què expliquen? Només apareix el mar o també pots fer imatges fora del mar?
2: Tenim un temps que podem posar imatges exteriors per completar la història que vulguis explicar.
0: I hi ha actors? O els actors són els peixos, com si diguéssim?
2: Els actors principals són els peixos, però si el guió requereix, també a vegades portem... Bueno, no sempre, portem un assistent que, si convé, ens fa de model a l'hora de gravar el vídeo.
0: Ara al principi has mencionat el Campionat de Catalunya d'imatge submarina d'aquest any, era a Tarragona. Com ens ho hem d'imaginar? Sou bussejadors que entreu a l'aigua i us poseu tots a gravar, com si fos un gran set de rodatge, o com ens ho hem d'imaginar?
2: Sí, normalment anem tots junts a la mateixa zona d'immersió. A vegades hi ha en diverses zones i el que fan és un sorteig de zones per no trobar-nos tots al mateix lloc.
0: Uh-huh. I quanta estona teniu per gravar?
2: 90 minuts és el temps màxim d'immersió.
0: Una hora i mitja? Però només una hora i mitja per tota la pel·lícula o en feu més?
2: No, normalment fem 4 immersions d'una hora i mitja de temps màxim.
0: I després per editar, perquè imagino que aquestes imatges després s'han de muntar, no? S'ha de fer tota la pel·li. Quant temps teniu?
2: Aquí depèn del campionat. Per exemple, al Campionat de Catalunya tenim una setmana per editar tranquil·lament des de casa, uh-huh. Però quan anem al Campionat d'Espanya tenim 2 jornades de 4 hores.
0: Ostres, ràpid, has d'anar rapidíssim. Aleshores, vosaltres arribeu, baixeu a l'aigua, graveu, després editeu. Ha de ser difícil ser original, perquè al final, per la gent que no coneixem tant el mar, potser ho podem arribar a veure tot igual, els mateixos peixos, les mateixes pedres, els mateixos coralls, no ho sé. Com us fa per ser original?
2: Bueno, normalment tens una idea al cap, t'has pensat un guió i llavors has d'estar de sort de trobar els artistes que et completin aquest guió, que són els peixos, segons el que has escrit. Clar, volem parlar del fons marí i a lo millor necessitem una espècie en concret per el que estem explicant. Si no el trobem, ens ha fumut el guió en l'aire.
0: La teva última pel·lícula, aquesta de què parlais, de què anava?
2: Anava del vaixell enfonsat, la Dragonera.
0: I anava de la història del vaixell o de la vida que passa al voltant del vaixell?
2: Bueno, la meva idea era fer com un relat de la vida que hi ha al fons del mar vista des del vaixell, uh-huh. Des del vaixell enfonsat. Uh-huh. Però, bueno, no em va sortir...
0: No va sortir del tot bé. Com vas quedar en posició en aquest campionat?
2: Aquest campionat vaig quedar tercer de Catalunya.
0: Tercer de Catalunya? De quantes persones éreu?
2: Sembla que eren 8 o 9 participants.
0: Uh-huh. I tercer, eh? D'on treus les idees? Com t'inspires per fer aquestes pel·lícules?
2: Amb qualsevol cosa. Potser estàs mirant la tele i veus alguna cosa i dius «Ai, això podria desenvolupar-ho». I comences amb una idea i acabes amb una totalment diferent.
0: Clar, també deu canviar potser el resultat final a partir del guió que et fas, perquè allà et trobes el que et trobes, no?, quan vas a gravar.
2: Sí, exacte. Llavors, segons el que estàs gravant, potser has de fer canvis en la pel·lícula que tenies pensada.
0: Mhm. Clar, ara parlàvem. Tu baixeu a gravar tots els bussejadors i graveu imatges. A vegades aquestes imatges fan que canviïs la pel·lícula, però com se sap, com controlen des del campionat que no es falsegin aquestes imatges, que no siguin imatges que has gravat un altre dia i que ja portaves?
2: Sí, abans de començar el campionat fem unes tomes de control. Primer de tot ens miren que tinguem la targeta formatejada, ens la fan formatejar davant d'ells, uh-huh. Ens fan posar una data que ells s'inventen, la data del dia d'avui, uh-huh. I llavors ens fan fer una toma de control, que té de ser la primera. Anem a l'aigua i a la que sortim hem de fer una altra toma de control, que ells ens diuen un cartell, una persona, el que sigui. Llavors només podem fer servir els clips que tenim entremig d'aquestes tomes de control.
0: Clar, i ells ho saben perquè quan envieu la pel·lícula també els envieu tots aquests clips sueltos o...
2: No, tal com acabem el campionat, ells es copien la nostra targeta.
0: Ah, vale. Llavors totes les imatges que hi ha allà són les que apareixen. I hi ha alguna espècie de persona que controli, per exemple, imagina't, que tu estàs gravant al Mediterrani, que no sigui una espècie d'animal que estigui a l'Índic, o...
2: Sí, en totes les competicions hi ha un biòleg que, si veuen alguna cosa estrany, doncs li comenten al biòleg.
0: Uh-huh. Ha passat mai que algun biòleg s'hagi equivocat o així, o no?
2: No, equivocat... Bueno, equivocat. Em vaig trobar un any a Colombretes que em demanaven... Bueno, deia el biòleg que no podia ser que jo hagués gravat la Posidònia a les Illes Colombretes perquè no n'hi havia. I llavors van anar a revisar les meves imatges i van veure que sí, que ho havia gravat allà a les Colombretes i que sí que hi havia Posidònia.
0: Com la vas trobar?
2: Buscant, perquè ho necessitava pel guió i vam passar quasi tota la immersió buscant la Posidònia fins que la vam trobar.
0: Imagino que heu de tenir una formació de busseig, no? Has de conèixer allò que busques, has de saber bussejar. Et requereix algun títol poder fer aquestes competicions?
2: Sí, per les competicions federades en requereixen el 2 estrelles, el B2E.
0: Uh-huh. I també la profunda, aquella que et permet baixar més de 18 metres, crec que són, o això no cal?
2: No, amb el B2E ja estem capacitats per baixar més, però vale. la normativa en el reglament de la competició no ens deixen baixar més de 30 metres.
0: 30 metres. I això també ho poden controlar, no? Imagino, no sé.
2: Sí, ens miren els ordinadors quan sortim de l'aigua, igual que l'aire també, que no sortim amb menys aire del que marca el reglament.
0: Clar. Abans has mencionat també la figura de l'assistent. Clar, perquè per la gent que no ho sàpiga, el busseig té 3 normes principals que són respirar sempre, pujar lent i anar sempre acompanyat, no bussejar mai sol. Aquestes competicions tampoc les fa sol. Tens algú que t'acompanyi, qui és aquesta persona?
2: Exacte, jo ara, fins ara estic anant amb la Paqui Serra, he tingut diversos assistents, però ara porto bastants anys anant amb la Paqui.
0: I què fa l'assistent?
2: L'assistent m'ajuda a buscar bitxos, i també em controla el temps, perquè, clar, quan jo em poso amb la càmera a gravar algú, a vegades se me'n va el temps. O sigui, em quedo ofuscat intentant treure una bona toma d'aquell bitxo i se me'n va. I llavors ella va controlant, a part de buscar.
1: I tu t'has coordinat amb aquest assistent, entenc, no? Abans de baixar, de dir-li, escolta, buscarem això altre.
2: Bueno, és que amb l'assistent hem bussejat molt junts, llavors ja sabem, ella sap el que jo necessito i jo sé també el que ella necessita.
0: Amb un simple gest, ja ho sabeu.
2: Sí, a vegades costa perquè quan fem tomes de model amb ambient...
0: Què vol dir això, tomes de model?
2: Quan ella està lluny de la càmera perquè la vull gravar amb el fons blau del
0: mar. Ah, perquè ella surt a la pel·li també.
2: Sí.
0: Vale.
2: Llavors, clar, ella costa, perquè jo vaig amb la càmera, amb tots els llums encesos, que l'enfoquen a ella, i ella a vegades no em veu a mi.
0: Clar. I tu quan graves, clar, no estàs pendent de res més, ni de l'oxigen, ni de res. Estàs mirant el peix que estàs gravant i ja està.
2: No, bueno, clar, jo, o sigui, abans de gravar una toma sempre miro l'aire, perquè és el principal, o sigui, hem de respirar.
0: Però si no tenim aire, no farem res.
2: Però llavors sí, controlo l'aire, em poso a gravar, i fins que no he acabat aquella toma, fins que tinc aquella toma bé, no torno a mirar l'aire.
0: Mira, si et sembla, anem a escoltar un fragment que hem trobat a les teves xarxes d'una de les teves pel·lícules.
3: Alguns diuen que és un objecte, d'altres que és un lloc. Però ningú l'ha vist mai. La Posidònia mostra el camí amb el seu ball hipnòtic.
0: Aquesta és del desembre del 2025, si no m'equivoco, o això és el que deia al teu Instagram?
2: Sí, em sembla que és fantasia.
0: És fantasia. I de què anava aquesta pel·li? Què volies explicar?
2: Bueno, era una història així molt d'elfo, de fada, de... No volia explicar massa res, sinó sortir-me una mica de lo normal i posar uns efectes que normalment no poso.
0: Perquè quan duren aquestes pel·lícules normalment? Quan han de durar per la competició, per exemple?
2: De reglament han de durar entre 2 i 4 minuts.
0: És un curt.
2: Sí, un curt molt curt.
0: I només fas vídeos per campionats com aquest que dèiem ara, el de Catalunya o així, o també en fas tu per Gaudí, perquè dius, mira, ara aquesta tarda me'n vaig a gravar i faig una per mi?
2: Sí, de fet, jo sempre que vaig a l'aigua vaig amb la càmera, mai vaig sense. I llavors, a part de fer aquests campionats, també presento pel·lícules a festivals internacionals.
0: Hi ha festivals internacionals de vídeo subaquàtic?
2: Sí, n'hi ha només de subaquàtics, però és que els he presentat fins i tot a festivals de cinema.
0: I com ha anat?
2: Bé, molt bé, sorprenentment bé.
0: Hi ha algun que sigui com el Cannes, per exemple, del cinema? O sigui, un Cannes del vídeo subaquàtic, algun festival així molt important?
2: Sí, tenim el CIMASUB de Sant Sebastià. Tenim també l'Underwater World Shoutout, que aquest fan l'entrega de premis a la fira de Düsseldorf.
0: Mm. Aquest és molt important.
2: Sí, és dels més importants.
0: Ah, i se guanyen premis també i tot.
2: Sí.
0: Ah, i com vas començar amb aquesta disciplina? Perquè al final és molt desconeguda i poca gent la deu practicar.
2: Vaig començar quan ja feia més de 10 anys que bussejava. O sigui, jo vaig començar a bussejar amb el meu pare i el meu germà i em vaig comprar una càmera per registrar aquelles immersions que feia en família.
0: Però tenies formació de càmera? O...
2: Jo havia estudiat imatge i so. Mm. I llavors, bueno, els amics em anaven dient que et queda molt bé, per què no et presentes? Perquè jo no, ni sabia com m'havia de presentar, ni on es feia, ni res. I, bueno, un amic va ser amb el que vaig començar a competir, en Pep Fillat. Ens vam presentar el primer any, bueno, un resultat normal, vam quedar cinquens, però l'any següent ja ens vam classificar pel primer campionat d'Espanya.
0: I com va anar el campionat d'Espanya?
2: Bueno, va anar fatal. O sigui, Va anar fatal, però estàvem allà. I ja tot això ja era un premi.
0: Tu hauries pensat mai arribar a competir i a, o sigui, no guanyar-te la vida, però a dedicar-te professionalment al vídeo subaquàtic?
2: No havia pensat mai ni que competiria, ni que guanyaria campionats, ni que tindria un sponsor com el que tinc. O sigui, és com estar en un núvol. O sigui, quan molt poca gent té patrocinadors, i jo el vaig aconseguir amb 3-4 anys d'estar competint.
0: I deixa'm recordar, has quedat 4 vegades primer a Catalunya, una vegada quarta a Espanya, i a la fira de Düsseldorf, tercer també has quedat.
2: Sí, a Düsseldorf dues vegades he quedat tercer. Mm-hmm.
1: Perquè hi ha algun país, a nosaltres ens sona, quan ens ha explicat el tema la Laura, no l'enteníem, però hi ha algun país que sigui potència en això del documental submarí, que diguis allà es fa molt i és molt més conegut, o és desconegut arreu?
2: No, jo ho desconec si es fa... Bueno, va costar conèixer que es feia
0: clar.
2: Aquí.
0: Imagino que els que tenen mar deuen ser més propicis a fer-ho,
1: no? Suposo.
0: I Marc, alguna vegada has pensat en deixar-ho o dir que ja està o no podré fer-ho més perquè em faig gran o el que sigui?
2: No, per ara no. He pensat, o sigui, t'entrebanques, caus, t'aixeques i t'aixeques més fort. O sigui, si un any no es pot, doncs, bueno, hi ha altres sortides. Com l'any passat, que no vaig poder competir al campionat d'Espanya i vaig anar de jutge.
0: Per què no vas poder competir?
2: Vaig tenir un accident laboral greu i no vaig poder-me presentar al campionat de Catalunya, per tant, no em vaig classificar.
0: I però hi vas anar de jutge, et van convidar de jutge.
2: Sí, vaig fer de jutge al campionat de Catalunya i vaig fer de jutge al campionat d'Espanya.
0: Hi havia talent?
2: Sí, sempre n'hi ha, i molt.
0: Hi ha molt talent. Ara has tornat a bussejar. No sé si aquest estiu faràs alguna pel·li, si en tens alguna en ment per fer o no.
2: Sí, estic treballant un guió, però encara no l'he desenvolupat.
0: Ens pots donar alguna pista de cap a on va o no?
2: No, és que és el que et deia. Comences amb una idea que has vist i l'has de desenvolupar. I ara estic en la fase de desenvolupar-la, que encara no m'hi he posat.
0: Doncs quan ho facis, fes-nos un missatge que et vindrem a veure com fas la pel·lícula.
2: D'acord.
0: Fantàstic. Marc Pedrazos, moltes gràcies per venir al balcó i parlar-nos d'aquest vídeo subaquàtic, d'aquesta disciplina tan interessant. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Delso, de què més hem d'estar pendents i què recollim del dia?
1: Doncs que els bombers continuen treballant amb 170 efectius, 47 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris en un incendi forestal a Cervelló, al Baix Llobregat, que afecta una superfície d'unes 16 hectàrees de terreny forestal. Els mitjans aeris fan descàrregues als dos flancs per evitar que s'obrin i Protecció Civil ha ordenat el confinament de 280 persones a Cervelló. Concretament ha demanat als veïns de les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires que es quedin a casa, tanquin portes i finestres i que ningú surti al carrer. Hi ha 3 vehicles afectats, però no hi ha persones ferides. Miquel Villa és el cap d'intervenció dels bombers.
4: El mantenim actiu amb una situació més favorable, a més en les hores del dia, que la humitat, no?, i la temperatura va baixant, però en tot cas, de moment, la situació és d'incendi actiu.
1: i la circulació de trens està interrompuda a les línies R2 Nord, R2 i R11 després de l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La interrupció afecta el tram que va d'aquest municipi a l'estació barcelonina de Sant Andreu i l'esfondrament no ha causat ferits. Tècnics d'ADIF s'han desplaçat a l'indret per analitzar les causes i l'abast de l'esfondrament i l'estabilitat del terreny. En matèria judicial, la plaça 4 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut avui un detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat per suposats delictes contra la llibertat sexual comesos sobre dos menors. La jutgessa ha dictat mesures cautelars per al detingut que ha quedat en llibertat amb la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-se amb ells, i també la prohibició d'acudir al centre esportiu durant 3 mesos. A més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui requerit. La causa està oberta pel delicte d'agressió sexual sense penetració a menors de 16 anys. També en matèria judicial, però a nivell europeu, la Comissió Europea ha assegurat que és responsabilitat del Tribunal de Comptes espanyol i l'Audiència Nacional aplicar la sentència de la Justícia Europea que avala la llei d'amnistia. L'executiu comunitari ha confirmat que Brussel·les ha rebut la denúncia presentada per Carles Puigdemont contra el Tribunal de Comptes per endarrerir l'aplicació de la mesura de gràcia, i en un comunicat, un portaveu de la comissió ha afirmat que examinaran la denúncia tal com estableix el procediment, però ha evitat pronunciar-se sobre el contingut. I de cara a les festes de la Mercè d'enguany, l'Ajuntament de Barcelona ha triat 2 persones del barri, desconegudes per la majoria, per fer el pregó. Seran Antoni Falgueres, del celler de Gelida, al barri de Sants, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres.
5: No m'ho creia, que creia que Barcelona es mereixia un pregoner més bo.
6: Però és en nom de tots els comerciants, totes les botigueres, els botiguers, la gent de barri, com nosaltres, a Sants.
5: Quan ens ho van dir, no, ja dic, no m'ho creia, no m'ho pensava, és un gran honor.
6: Un honor i una alegria, més just avui, que fa 50 anys de casats amb la mama.
1: Et sonen aquestes veus, Laura Polo?
0: Em sonen moltíssim. Perquè els vam anar a veure, Guillem.
1: És que el Toni i la Meritxell, ja és casualitat o és bona punteria, però van ser al balcó el darrer mes d'abril, és a dir, fa 3 mesos, per explicar la història del seu celler centenari.
0: Una història interessantíssima que la podeu recuperar a les nostres xarxes, si voleu, i busqueu un negoci centenaris i us sortirà.
1: Exactament. A més, els hem juntat amb un altre forn de Barcelona, que també té 100
0: Fornelies,
1: anys.
0: Fornelies, d'allà del Camp de l'Arpa, xulíssim.
1: I tanquem el Pendents avui amb Antònia Font, perquè el membre fundador i baixista del grup, Joan Roca, ha mort aquest dimecres als 51 anys.

0: Rock ha contribuït notablement a l'ampli llegat de música del grup amb discos i cançons que han marcat diverses generacions. En són exemple Alegria, Lamparetes o Batiscar Foc a Tiusques. La música en català perd un dels seus.
1: Una pèrdua terrible, perquè jo sóc molt fan d'Antònia Font. Els vaig veure a Reus, precisament, i va ser un concert preciós.
0: Ens queden les cançons.
1: I això és el millor. I de la música als esports, que ja tenim aquí la nostra Núria Vilamala. Com estàs?
2: Què tal, Laura Polo? Ja has vist Vinícius o no?
1: He vist Vinícius?
2: No, és que clar, vaig quedar amb la intriga de veure què opinaves.
1: Vaig veure foto de Vinícius, dir-li a Núria, ho tenia apuntadíssim. No sé dir-vos si està millor o pitjor,
2: està molt diferent.
1: Que està molt diferent, correcte. No sé què dir-te, haurem d'esperar. La Sierra ens ho ha dit, el nostre company Sierra ha dit, esperem a veure-la en partit.
2: És veritat, això és veritat.
1: Perquè les fotos a vegades ja sabeu que
0: enganyen. Sí, però acostuma a ser negatiu. Quan li dius a algú, no, estàs pitjor, estàs diferent, no és una cosa bona.
1: És que no et sabria dir.
0: Ja ho estudiaràs, ja ho diràs.
2: Ja haurem d'analitzar més detall.
1: Més detall. Va, anem a la graderia avui, què tindrem?
2: Doncs, Laura, continuem pendents de Karim Adeyemi, que s'havia de fer oficial ahir i al final s'ha de fer oficial avui, perquè en principi el presenten demà.
1: No hi ha manera, eh?
2: No, anem fent F5 tot el dia, però de moment no acaba de ser oficial, però sí que ho hauria de ser ja avui per presentar-lo demà. També el Barça femení, que ja va fent els primers moviments al mercat de fitxatges, i avui parlarem amb el Pau Ribas, que va ser capità de la penya, jugador del Barça de bàsquet, i aquest estiu ha anat d'entrenador assistent a la Summer League de l'NBA. És una lliga que fan a l'estiu on els jugadors joves es juguen realment el seu futur, per veure si acabaran jugant o no a la NBA. I bueno, perquè ens expliqui una mica com es viu tot el món del bàsquet, no?, als Estats Units, que és un fenomen espectacular.
1: Home,
2: és
1: important per veure les futures estrelles.
2: Correcte,
1: del bàsquet. Doncs t'escoltem a quarts de nou, Núria, moltes gràcies.
2: Fins ara, gràcies, Laura.
1: I anem al temps, perquè avui havia de ser dia de menys calor. S'haurà complert? Núria Seró, bona tarda.
3: Sí que hem baixat les temperatures. Hola, molt bona tarda. No hem arribat als 40 graus, però ens hem quedat molt a prop. A Artesa de Segre s'han assolit els 39. Temperatures molt altes que fan que el risc d'incendis sigui extrem en bona part de Catalunya, tant avui com també demà. Molta precaució. A més, demà pugen les temperatures. Ja tenim avisos vermells activats tant al Segrià com també a la Ribera d'Ebre. Temperatures que podran assolir demà els 42 graus a Lleida, els 36 a Girona, 32 tant a Barcelona com també a Tarragona. Una jornada que començarà amb temperatures ja molt altes. De fet, hi ha avisos també per calor nocturna al sud de les comarques de Tarragona. Una jornada amb calitja, especialment a les comarques del sud, també amb alguns núvols, i a la tarda tindrem núvols d'evolució que podrien deixar alguna gotellada als Pirineus, com també un cop més als massís dels ports, com avui, alguna tronada forta. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, demà a la Costa Brava estarà al voltant dels 25 graus, els 28 a la Costa Central i els 30 a la Costa Daurada.
1: Gràcies, Núria, que tenia el micro apagat. El Lluís Colomés al control de so. Ara són les 7:21 minuts d'aquest dimecres 22 de juliol de 2026. Un minut de publicitat i ara tornem, que ja tenim aquí el Dani Ruiz. Hola, Dani.
4: Hola, què tal?
1: Amb samarreta del Barça, esperant el fitxatge que ens deia ara la Núria Vilamala. Ell porta, ja ho sabeu, els dimecres, una nova història per trencar prejudicis. Un minutet i ens hi posem.
5: Pon tu mente en blanco. E imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
6: ¿Qué, qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: ¿Has soñado con este momento? Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
9: Y tú, aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Només penso en tu. Referents amb tu.

0: És dimecres i ara ho dèiem, que això vol dir que al Balcó d'Estiu toca parlar del gran reemplaçament amb el Dani Ruiz. Bona tarda, Dani, t'havia saludat, però et torno a saludar.
1: Què tal, com esteu?
0: Amb el Dani cada setmana expliquem històries per reemplaçar estereotips, coneixem persones, projectes, iniciatives que desmunten prejudicis. De la mà del Dani Ruiz i amb la col·laboració de la Chaïma Rashidi i el Sean Devnat. Dani, quin prejudici trenquem avui?
1: Doncs que una dona amb hijab pot ser el que vulgui ser. Avui parlem de ser allà on no se'ns espera, que és una cosa fantàstica. Jo que no sóc molt futbolero...
0: Tot i que vas del Barça.
1: Tot i que vaig del Barça. He gaudit moltíssim d'aquests dies on els racistes havien d'aplaudir i animar a un jugador negre, català, musulmà i de Rocafonda. Perquè, efectivament, ser allà on no se'ns espera ajuda a anar trencant prejudicis i a anar construint una societat més justa.
0: És que jo també flipava, perquè sí que és veritat que moltes persones que possiblement en el seu dia a dia haguessin criticat aquesta persona, en aquell moment es convertia en ídol. Però sí que hi ha hagut gent també que l'ha criticat per xarxes a Lamin.
1: Totalment, és a dir, aquests dies, no sé quina institució de contra l'odi, un observatori deia que ha augmentat moltíssim han augmentat moltíssim els discursos d'odi durant el Mundial, és a dir, i les principals persones que han rebut aquest odi han sigut, doncs, Jamal i Williams, per exemple.
0: I ara que parlàvem, persones que no esperem trobar-nos en certs llocs, quina persona ens descobreixes?
1: Doncs mira, amb la meva amiga i activista Chaïma Rashidi, que és una activista antiracista molt interessant, aquesta setmana hem anat a conversar amb la Siham Arramachi, que és una conductora d'autobús hijabi.
0: És a dir, que porta el hijab, el mocador.
1: Que porta el vel. Que aquestes últimes setmanes s'ha fet viral a les xarxes per aquest vídeo on una usuària li deia això.
2: Bueno, no pasa nada, que no se monten.
3: Es que no, ya se acostumbrarán, ¿no?
2: Claro, sino que no se monten.
3: Yo te lo digo por las vecinas que tengo.
2: Ajá.
3: Que seguro que se lo sabrán.
2: Pero se me lo meten a favor. Bueno, que no suban, no pasa nada. Que vayan andando. O que se esperen al siguiente.
3: El cerebro me ha dicho, como lo sepan,
2: ya les puedo avisar.
0: Clar, ella deia que suban andando. Què li deia exactament? Perquè la conversa no s'acaba d'entendre.
1: Clar, la veïna muntó irònic, una usuària que entrava a l'autobús on la Siham estava conduint, en tercera persona li explicava, li feia com un avís, li deia a veure si algunes veïnes no entendran això i no voldran pujar-se en aquest autobús.
0: Pel vel.
1: Pel vel, efectivament, per portar hijab. I aleshores, doncs, la Siham, amb molta mà esquerra, li diu, doncs, que se vayan andando.
0: Clar. Ha tingut molta repercussió, aquest vídeo?
1: Sí, fa unes setmanes aquest vídeo es va fer molt viral, ja acumula més de 2 milions de reproduccions i milers de comentaris donant suport cap a la Siham. I més enllà d'aquell episodi, la Siham és creadora de contingut i utilitza les seves xarxes socials per mostrar el seu dia a dia al volant i trencar prejudicis. I justament per això estava aquell dia gravant un blog diari i estava gravant aquella escena. Per això la va poder captar.
0: Clar, tu hi vas anar, ara ho deies, amb la Chaïma a preguntar-li a la Siham què significa ser conductora d'autobús i portar hijab. Què et va dir ella?
1: Doncs ens va dir això d'aquí.
4: Quins estereotips trenques tu quan portes el hijab i estàs conduint un autobús?
5: La imatge que es té de les dones hijabis, que al final és com que són persones amb poca autonomia, com que no tenim gaire el rol de sortir a treballar, que són més mantingudes, d'estar a casa, tancadetes, i doncs al final quan veu una dona amb hijab portar alguna cosa tan gros com és un autobús, doncs el primer pensament és això de, ui, això no és el que pensava, no m'ho imaginava, no, veure aquesta imatge aquí. Però si surts a treballar i estàs amb el vel, tampoc els agrada. Vull dir, al final, bueno, és acceptar que no contentaràs a ningú i tu fer la teva.
0: Clar, ella se la nota molt segura, no? Dient-ho, però segur que també, com totes les persones, li deuen afectar les crítiques, les mirades.
1: Clar, la Siham ens deia, les persones que portem hijab, les dones que portem hijab, ens passen dues coses, no? Si decidim no treballar, està malament. Si decidim treballar, també està malament. És a dir, com aquest judici constant cap a cert tipus, cap a certs perfils, no? de persones que viuen amb nosaltres,

0: moltes vegades han de fer les persones que porten hijab. O sigui, és una... És la Siham ho ha explicat en altres entrevistes, que és, al final, un tràngol pel que han de passar, no? És heavy, haver de canviar la teva identitat, no? Per poder aconseguir estar en una feina. I ara ella, doncs, està molt contenta i agraïda perquè aquesta empresa li permet portar el hijab, que no totes les empreses d'aquest sector, per exemple, t'ho permeten.
1: Clar, què ens passa? Per què no estem acostumats a... O per què ens sorprèn tant? Per què ens enfada o per què ens molesta veure persones diferents?
0: Bueno, ho parlàvem també el dimecres anterior amb els adolescents que protagonitzen la pel·li d'Hermanos, no? Que al final hi ha una idea de catalanitat hegemònica i aleshores quan algú se surt d'aquesta idea de catalanitat blanca, que pot tenir una cultura diferent a la meva, una religió diferent a la meva, etc., doncs ens genera rebuig.
1: De fet, tu mencionaves a Paco Candel.
0: Sí. Sí, o sigui, clar, Paco Candel ens parlava dels altres catalans, no?, d'aquesta idea, i al final, doncs, fa uns anys hi havia uns altres catalans i ara, no?, quins són aquests nous altres catalans? No?
1: És que, de fet, aquí a la SER vam fer per Nadal un projecte que es titulava Els altres catalans, els nous altres catalans, on, no sé si la vas veure,
0: sí, entrevistàvem
1: a diferents persones que són catalanes, que fa molts anys que viuen aquí o que fins i tot han nascut aquí, i ho explicaven, no?, que encara se senten... És que ni catalans ni del seu lloc d'origen, pràcticament. No sé si van fer alguna reflexió la Shaima o la Siham en aquest sentit.
0: Sí, clar, la cosa és que moltes vegades la societat ens fa escollir entre una identitat, no?, la meva identitat d'origen i la meva identitat, per
1: una
0: exemple, catalana, no? Sí. I hi ha molta gent que se sent 100% d'una identitat i 100% d'una altra. I això, per exemple, justament aquesta setmana que hem estat molt futboleros, doncs hi ha molta gent argentina que tenia el cor dividit perquè, lògicament, per exemple, tenia origen d'Argentina i també anava amb la selecció d'Espanya, diguem-ne. Uh-huh. Al final, la Chaima i la Siham coincidien en que si tantes vegades els diuen que no són d'aquí, al final s'ho acaben creient.
2: He nascut aquí, com a pare porta 50 anys aquí, i que durant 30 anys t'hagin estat recordant que tu no ets d'aquí, que no formes part d'Espanya, al final, doncs, et cansa, no? I dius, doncs, acceptaré que no seré mai d'aquí. Vull dir, faig el mateix que fa qualsevol altre ciutadà, amb les mateixes obligacions i drets, però mai m'acceptaran. Així que, bueno...
3: Això és una cosa que em recorda molt, de fet, alguna cosa que jo dic, no? Jo també he nascut aquí, els meus pares també són del Marroc, i el meu pare, sempre que jo tenia una crisi així, no?, quan estava una miqueta cansada, no?, que és aquesta la sensació que tenim molts, i més ara amb tot aquest auge dels discursos d'odi, sempre em deia, mira, Chaima, el problema no ho tens tu. O sigui, aquesta excusa de que no s'integrem i de més, no és veritat. Estem totalment integrats, o sigui, vas al sistema educatiu públic, com els teus companys, estudia, jo treballo, cotitzo des de fa 30 anys aquí de més, el que volen realment és que renuncies a aquesta part de la teva identitat i la teva cultura, no? No entenen que hi ha una hibridesa cultural. I jo crec que inclús si rebutgem aquesta part de la nostra cultura, sempre serem un problema, no? Portis el vel o no portis el vel, parlis català o no parlis català, no? I al final el problema és per no... perquè no cabemos, per així dir-ho, no?
1: Bueno, clar, deien, no?, que sempre hi haurà un problema, no? I ells ho explicaven més que ningú.
0: Clar, i m'agrada aquesta idea, no?, que el que li deia el pare de la Chaima, i al final el problema el tenen els altres, les persones que t'estan jutjant. Mm. Tu has de saber com et sents i qui ets i quina identitat vols defensar, quines identitats múltiples vols defensar i conviuen a la teva persona, no?
1: Clar, i a vegades també es parla d'integració, però a vegades costa fer aquesta integració perquè tampoc es posa fàcil. Falten persones que la demostrin, falten ajudes o falten donar-li la mà, no?, a aquestes persones perquè tinguin aquesta capacitat de complir el que se'ls està exigint.
0: Totalment. Falten referents. És a dir, hi ha una infrarepresentació de referents, falten presentadores de telenotícies amb hijabi, falten moltes més polítiques d'origen divers i falten, per exemple, doncs, molt més campions del món que vinguin de barris populars. Falten referents, totalment.
1: Mm-hmm. Tu creus que si hi hagués més referents, tant aquestes persones podrien tenir aquests referents per sentir-se, o sigui, per sentir que realment tenen la seva identitat, i a més també hi hauria més tolerància?
0: Totalment.
1: En aquest sentit?
0: Totalment, és a dir, clar, o sigui, al final la Siham el que fa molt bé és inspirar els uh-huh. altres, no? Ella ens deia que rebia molts comentaris negatius, però també que rebia molts comentaris positius, al final. Uh-huh. És a dir, molts comentaris de persones que estan en una situació similar i que es veuen reflectides, no?
1: Clar.

0: final la seva reflexió final és quedar-se amb allò positiu.
1: També a vegades penjo coses i de més, alguna notícia també s'ha fet viral i de més, i els comentaris, clar, no m'afecten tant com en persona, però al final sí que a vegades donen ràbia, no?
2: Bueno, saps què passa? Que sempre parlem de la part negativa.
1: Ja.
2: Però no es parla de l'altra part, que també hi ha coses molt positives. Jo, per exemple, tinc molts comentaris de dones que pugen a l'autobús i no veuen a la xòfer amb hijab, sí, sinó clar. Que veuen a una xòfer. I per elles hi és un avanç i m'admiren, clar. I m'ho comenten. I per mi, quan em fan un comentari positiu, compensa tots els comentaris que rebo negatius.
1: Que al final és això, no? Que es fixem molt als comentaris negatius, sí. I ens oblidem de tots els altres milers de comentaris, exacte. Que potser són positius en aquest, exacte. Sentit.
3: Fixa't, Laura, que una cosa que em va semblar superinteressant que ens va explicar la Siham és que a Berga, on ella treballa, on ella gairebé està sempre fent la seva tasca de conducció d'autobús, és la primera dona conductora.
0: Clar, ens estem fixant amb el hijab quan és la primera dona a 2026.
3: Efectivament, és a dir, que la gent, ella ens explicava, clar, és que la gent se sorprèn primer de tot perquè sigui una dona conductora d'autobús i després perquè porti hijab, però el que més els sorprèn és que sigui una dona.
0: Que això també és gros.
3: Això és molt gros.
0: I tornem als referents i tot, o sigui, ella està trencant una doble barrera fins i tot.
3: Totalment, sí, sí, bueno, està trencant una barrera múltiple, no? I jo crec que sí, amb les dones, no? S'ha començat a trencar aquest... Òbviament, aquests sostres, no? de vidre, lògicament, s'ha de començar a trencar doncs, amb altres àmbits, el que tu deies, no?
0: Clar que sí, a quedar-se amb el positiu, com deien elles dues, malgrat que el pa de cada dia doncs, siguin aquestes crítiques, però ella ho deia, el comentari positiu de trobar-se una dona conduint un autobús és molt més important que aquests comentaris negatius pel fet de portar el hijab. Dani Ruiz, moltes gràcies per portar-nos la història de la Siham, un exemple ideal d'aquest gran reemplaçament que ens portes cada dimecres, perquè les dones amb hijab també poden treballar, també poden conduir autobusos i també poden fer molt bé la seva feina, només faltaria. Ens tornem a trobar la setmana vinent, si et sembla, amb un nou prejudici per trencar.
3: Fins la setmana vinent, gràcies.

0: I acabem, abans de marxar, amb una notícia d'última hora, Guillem Delso.
1: Sí, hi ha hagut un apunyalament a la Canonja, un home apunyalat de la seva parella, que actualment està en estat greu a la UCI. Portem ja 3 dones assassinades en les últimes 24 hores i estem a l'espera de saber com evoluciona aquesta dona de la Canonja.
0: Doncs tindreu tota la informació ara a hora 20 o al butlletí de les 8:25. Moltíssimes gràcies i nosaltres ens trobem demà. Ara us deixem amb els podcasts del balcó, avui amb un llibre de la Susana i l'entrevista a una família que ha viatjat pel món a Montbele. Fins demà.
2: A ser Catalunya, al balcó, Laura Polo Dalfó.
3: Tus pies cantan la Traviata, Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
4: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
5: Nosotros. Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
6: El meló i la síndria són algunes de les fruites més refrescants i saboroses de l'estiu. Compostes principalment d'aigua, són perfectes per a combatre la calor. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum parlarem del meló i la síndria, de les seves propietats i del que hem de tenir en compte a l'hora de comprar-lo. Benvinguda.
7: Moltes gràcies. Sí, l'estiu i aquestes fruites són el tàndem perfecte.
6: Quines propietats nutricionals té el meló?
7: Conté moltes vitamines. Té un alt contingut en beta-carotè, precursor de la vitamina A, amb un gran poder antioxidant que contribueix a un bon estat de la pell, els cabells i la vista. També ens aporta vitamina C i B i àcid fòlic, recomanable per a dones embarassades.
6: I la síndria?
7: Tant la síndria com el meló contenen entre un 90 i un 95% d'aigua, per la qual cosa són molt hidratants i pràcticament no contenen calories. A més, les síndries tenen propietats antioxidants i la seva quantitat moderada de fibra fa que siguin fruites molt diurètiques, recomanades per a persones amb restrenyiment, hipertensió, dèficit d'àcid fòlic, problemes renals o que segueixen dietes d'aprimament. Pràcticament no aporten hidrats de carboni ni greixos.
6: Com podem saber quines peces comprar?
7: Per saber si un meló està madur, hem de comprovar que els extrems siguin una mica tous i notar que no és buit per dins. Hem de triar els que estiguin ferms i no tinguin marques. Pel que fa a la síndria, hem de comprovar que tingui una taca de color groc cremós a la pell. En donar-li uns copets amb els dits o amb el palmell ha de sonar buit.
6: I per conservar-los?
7: Sempre millor un lloc fresc i sec, i una vegada encetats, millor a la part alta de la nevera perquè estiguin ben fresquets.
6: I fins aquí el programa d'avui de consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
5: Consum. Junts és cooperativa.
2: Consum entre nosotros.
8: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Susana Ruiz, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: És el temps de llibres al balcó i avui ens portes una novel·la que a Catalunya i Espanya es va publicar l'any passat. És Orbital, de la britànica Samantha Harvey, Premi Booker de 2024, editada en castellà per Anagrama i en català per Edicions 62. Ara, un any més tard, recupera molta vigència, Susana, clar, per la missió a la Lluna Artemis II.
1: Doncs sí.
0: És a dir, va de lluna una mica.
1: No de lluna, però sí que aprofito l'actualitat informativa per recomanar una novel·la que a mi em va encantar, si no ja sabeu que no la portaria a la secció, i com que tenia previst portar-la algun altre dia, he pensat que ara amb la missió a la Lluna, doncs probablement moltes persones s'hagin interessat més que habitualment per aquesta temàtica i que, per tant, doncs és un bon moment per parlar-ne.
2: 100%. Què és Orbital? Sabem que és ficció, però de què va exactament?
1: Mira, aparco la resposta a la pregunta què és, vale? Després ens ocuparem de l'etiqueta. Abans us explico de què va. És un grup de 6 astronautes que surten de la Terra en una missió rutinària a l'Estació Espacial Internacional i es mouen en l'òrbita terrestre, eh? Per això ells no van a la Lluna, sinó que orbiten la Terra. S'hi estaran 6 mesos, més de 180 dies, durant els quals faran 16 voltes senceres diàries a la Terra.
0: 16 al dia?
1: 16 al dia. Cada dia veuen sortir el Sol i pondre's 16 cops. Cadascun té una funció concreta. Un, estudiar el comportament dels microbis presents a la nau. Un altre, fer seguiment de l'impacte de la gravetat en la funció neuronal dels humans a partir d'experiències pròpies. Un tercer astronauta, doncs, observar el desgast muscular a l'espai dels 40 ratolins que té a laboratori. En fi, cadascú té una tasca assignada, però això, en el fons, la veritat és que importa ben poc, perquè de seguida la novel·la agafa un to filosòfic i reflexiu sobre les emocions, la vulnerabilitat humana, la connexió amb la Terra i el desig i la necessitat de protegir-la. I en aquest marc narratiu, els personatges cedeixen el protagonisme absolut al nostre planeta, a la Terra. I he parlat de la novel·la amb la seva editora d'Anagrama, Amana Rodado, que diu que efectivament és així.
3: Creo que uno de los grandes hallazgos de la novel·la es que la crisis climática está muy presente, a veces de manera implícita, latente, pero en ningún caso la narración es catastrofista, sino que en realidad se impone de forma muy poderosa esta novela como una especie de oda de amor a la Tierra, ¿no? Con esta idea, pues eso, de la novela climática, de mirar la Tierra desde fuera y fascinarse por su presencia.
1: Des de l'espai, els astronautes contemplen la Terra i la manera com els humans l'hem modelat i desgraciat, en molts casos, perquè parlen de totes les ferides de la Terra que es veuen des de l'espai i amb unes descripcions absolutament poètiques, precioses i, a més, precises.
0: Oh, quina bona pinta sona. Però has dit que aparcaves la qüestió de l'etiqueta. Per què?
1: Doncs perquè no és tan fàcil com podria salvar. Per començar, és una novel·la que no té una trama concreta, no estem davant de la seqüència que defineix una novel·la, plantejament nus desenllaç, perquè no hi ha un fil argumental, no hi és, no existeix. És ficció i passa a l'espai, però tampoc no és una novel·la de ciència-ficció. Sobretot és un mosaic d'imatges i de paraules que ens fan reflexionar molt i molt bé sobre la Terra i sobre el nostre paper i responsabilitat vers aquest planeta que habitem.
3: Bueno, Orbital es una novela, una ficción, acerca de un grupo de 6 astronautas que emprenden una misión rutinaria al espacio, pero es verdad que estamos acostumbrados a relatos de ciencia ficción acerca de la Luna, y yo creo que la gran diferencia de Orbital es precisamente eso, ¿no? Que es una novela realista, en la que no hay una trama al uso con su nudo y desenlace, sino que se dedica a seguir las tareas y las reflexiones de estos astronautas en su misión. Se ha hablado mucho de una etiqueta que es la de novela climática para referirse a Orbital, creo que es la que más se ha repetido. Entonces, si tuviéramos que buscar una etiqueta precisa, creo que sería esa.
1: És bonica, més, oi? Novel·la climàtica.
0: Sí, total.
1: Sí. I en aquest sentit, Samantha Harvey ens posa davant d'una dicotomia, eh? Perquè d'una banda, la contemplació de la Terra des de l'espai et fa ser conscient de com de majestuosa i especial és, però alhora ens recorda també que en la immensitat de l'univers és la Terra, i nosaltres amb ella és una anècdota, és molt fràgil. Mira, deixeu-me que us llegeixi unes línies que il·lustren molt bé això que estem dient. Diu, bueno, jo tinc l'edició en castellà, però és exactament en català. A veces miran la Tierra y podrían caer en la tentación de desdecirse de todo lo que saben cierto y creer que este planeta, sí, este planeta ocupa el centro de todo lo que existe. Parece tan espectacular, tan digno y majestuoso, aún podrían dejarse convencer de que Dios lo puso allí personalmente. Llavors, el paràgraf segueix, i tu sí. M'estàs veient el dit, i en el mateix paràgraf diu, podrían olvidar que la Tierra no es más que una mísera mota que no ocupa el centro de nada. Podrían pensar, algo tan nimio no debería brillar con tanta luz. O sigui, és aquesta
0: mísera mota.
1: Aquesta dicotomia, exacta. És com una anècdota en el que és la immensitat, no?, i la infinitat de l'univers. I l'Anna, doncs, diu que sí, que aquesta sensació amb la lectura realment la tens.
3: És també, d'alguna manera, una novel·la de opuestos, no? Estàs sempre la dualitat entre que somos algo muy pequeño dentro de un todo inmenso e ignoto, y también la fragilidad que sienten los propios astronautas, ¿no? Se sienten inmensos y pequeños, sienten toda la potencia de lo que están haciendo y al mismo tiempo la vulnerabilidad. Y esto es algo que creo que aborda muy bien desde ese claroscuro, ¿no? Desde esos opuestos.
0: Sembla que els astronautes de l'Artemis 2 l'hagin llegit, perquè estan igual de
1: ara
0: profuns.
1: Ara veuràs. Sí, és que hi ha moltes coses que en vam parlar amb l'Anna Rodado, ja veuràs com hi arribarem. En tot cas, és un relat molt commovedor, que t'entendreix molt, uh-huh. Perquè a aquestes altures jo crec que tots ja som conscients del maltractament que dispensem a la Terra, no? I que no és un comportament ni just ni tan sols intel·ligent, perquè al cap i a la fi és casa nostra i l'hauríem d'estar cuidant al límit i no ho fem.
3: Quizá una de las ideas que sobrevuela el libro y que a mí más me impactó y que me parece bellísimo e inesperado es la noción de humildad. O sea, de muchos pasajes como los que mencionas ahora se desprende esta idea de que al contemplar las estrellas, por ejemplo, en su grandiosa indiferencia, nos da esa perspectiva y en cierta manera es una cura de humildad para los seres humanos, porque al mismo tiempo también es maravilloso que el efecto de lectura del libro no es el de, de sentirte insignificante, por ejemplo, sino todo lo contrario. Te sientes reconfortado por el hecho de darte cuenta de que somos algo muy pequeño y muy frágil. Y está bien que así sea, porque los relatos grandilocuentes y épicos del hombre en la luna también tienen algo perverso, ¿no? De muestra de poder que se ha utilizado en muchos momentos de la historia de forma muy perversa. Y me gusta ese acercamiento desde la humildad, desde darse cuenta de que somos eso, algo muy pequeñito.
2: Més enllà de constatar aquests danys que infligim al planeta, la novel·la és crítica o no es satura en analitzar les possibles responsabilitats?
1: Sí que és crítica, perquè no pots estar posant de relleu tot allò, persones racionals i que pensen, no? I passar per alt la crítica implícita, però tampoc no carrega els neulers. A més ho fa des dels ulls dels astronautes.
3: Creo que es inevitable, de alguna manera, que se cuele también esa parte crítica en el libro. Como decíamos ahora, la carrera por el espacio ha estado liderada históricamente por Estados Unidos y por Rusia, y sabemos que hay detrás de muchos de esos relatos grandilocuentes de la llegada del hombre a la luna, pues no, esta imagen de quién es el primero en plantar la bandera, quién llega más lejos, y son muestras de poder de las que los astronautas son muy conscientes y que viven también con ciertas contradicciones. Y de nuevo, es cierto que está muy presente esta crítica política o esta visión crítica respecto a las políticas, pero siempre desde lo íntimo, ¿no? Desde el conflicto interno que viven los astronautas a la hora de enfrentarse a su misión.
0: Però, Susana, totes aquestes observacions, crítiques, tot el que s'està dient, qui les diu? Els astronautes o és un narrador extern que va dient?
1: Penseu que estem parlant d'una novel·la que gairebé no té diàlegs, en té poquíssims. Insisteixo, és molt introspectiva, és molt reflexiva i és el narrador qui en tercera persona explica què fan els astronautes, però també com se senten i què pensen. És el que se'n diu un narrador omniscient, que coneix els pensaments i els sentiments dels personatges i els dota, en aquest cas, d'una veu molt poderosa.
3: Perquè els astronautes són casi filósofos, ¿no? A mí eso es algo que me impactó y me encantó de la novela. Y hay un momento en el que uno de los personajes dice, aquí se medita mucho sobre cómo es posible que yendo tan rápido no se llegue a ninguna parte, ¿no? Entonces es muy bonito realmente acceder a este tipo de pensamientos y de reflexiones de los personajes.
2: D'aquests personatges, més enllà dels seus sentiments i reflexions, no en sabem res.
1: Sí, l'autora ens fa conèixer algunes de les seves circumstàncies personals a la Terra. Són 6 persones que han deixat en suspens les seves vides durant mig any, però que en la seva absència, aquí a baix, continuen passant coses que els afecten directament. Per exemple, una de les astronautes se li mor la mare mentre ella està a la missió aquesta. En aquest sentit, la novel·la connecta molt bé, i aquí en el que deies abans, amb l'interès general que ha despertat aquesta missió a la Lluna, no?, sobre les persones que hi ha darrere dels astronautes. O sigui, els astronautes, abans que astronautes, o a més d'astronautes, són persones.
3: Sí, esto es fascinante realmente y también creo que gran parte del interés que suscita esta misión actual de Artemis es quiénes son las personas detrás de esto, ¿no? ¿Quién es capaz de hacer todas las renuncias que hay que hacer para lanzarse en una misión de este tipo? Y al final de la novela se ve perfectamente, los hombres y las mujeres son astronautas hiperpreparados, pero que se topan con las vulnerabilidades más humanas durante su misión, ¿no? Lo que comentabas, pues la muerte de la madre de uno de ellos, ante la que tiene que seguir trabajando, pero como en la vida misma, como cualquiera de nosotros con nuestros trabajos, sean más o menos èpics.
1: Això de la connexió amb Artemis, és veritat que veient el report diari dels astronautes de la missió Artemis, ostres, ens hem emocionat, no?, amb molts aspectes privats que de la vida dels astronautes que hem conegut o que ells mateixos han explicat, doncs amb òrbita el passa el mateix.
0: És que ahir l'Ariadna Martínez, una de les nostres tertulianes del dilluns, deia, és física, i s'ho va plantejar. Començar aquest camí, deia, no per les renúncies. O sigui que, per tot el que estàs dient, Susana, entenc que l'estil narratiu de la novel·la és molt líric, molt poètic.
1: Molt. És una prosa poètica, però que no embafa, eh? És, a més, un ritme de narració hipnòtic, com el que espera un, no?, de coses que passen a l'espai, que tot està en suspens, i amb aquest enfocament que hem dit líric i filosòfic. Se l'ha definit, m'agrada molt a mi aquesta expressió, com un èxtasi contemplatiu. M'agrada molt. I, a més de tot això, diu l'editora que fins i tot podria ser que estiguéssim davant d'una novel·la pionera d'un subgènere nou.
3: De alguna manera, este libro ha abierto un camino nuevo, sobre todo dentro de un género tan prolífico desde el cine y desde la literatura como es el de las ficciones espaciales, ¿no? Conseguir hacer una novela sin argumento, como mucha gente dice, y que se convierta en un libro de este alcance y de este impacto emotivo, yo creo que estaba por encima de todas las expectativas. También para nosotras, como editoras, cuando leímos el libro, por supuesto nos fascinó desde el primer momento, pero no esperábamos que pudiera convertirse en un libro tan grande y que llegara a tanta gente.
1: Bueno, si és la primera o no d'un subgènere nou, sí, doncs ja ho dirà el temps, però sí que és cert que és una proposta diferent, no?, a les novel·les de l'espai que s'han escrit fins ara i que hem llegit fins ara. Jo, buscant-li un símil cinematogràfic, no sé si l'haureu vist, a mi la lectura d'Orbital m'ha recordat molt la pel·lícula de Terrence Malick, El árbol de la vida.
0: Ah, potser sí.
1: Que també és una reflexió poètica, sí, sí, molt sí, personal, del director, però també sobre el sentit de la vida. Sí, bueno, sobre el sentit de la vida, la transcendència existencial de l'ésser humà, doncs m'hi recorda una mica, però tampoc no voldria que ningú es fes enrere per això que acabo de dir, perquè crec que és molt més fàcil de llegir, sí, Orbital que no pas de veure la pel·li del Malick.
2: A mi em va agradar, però em va costar.
1: Sí, per això dic que és més fàcil llegir Orbital. Us entrarà molt bé. Però a mi, personalment, l'una i l'altra m'han fet sentir uns sentiments i unes emocions molt similars.
0: Mm. Clar, jo tinc una pregunta bàsica, perquè està parlant d'una matèria que no és tan senzilla, tot el que té relació amb l'espai. La Samantha Harvey té formació? És a dir, és física, és enginyera...
1: No, clar, ella és llicenciada en filosofia, cosa que encaixa molt bé amb tot el que estem dient, també, no?, amb aquest esperit de la novel·la, que també és una mica existencialista, i després va fer un màster d'escriptura creativa que li va fer molt profit, pel que es veu. No té coneixements en astronomia ni res similar, més enllà dels que hagi pogut obtenir, doncs, documentant-se per escriure Orbital. Evidentment, una mínima documentació haurà hagut de fer. Però és que, insisteixo, no és que no és una novel·la sobre l'espai, és una novel·la sobre la Terra. Y Lana Rodado, la editora, le va a demanar a això mateix a la propia escriptora.
3: Has tenido oportunidad de hablar con algún astronauta, te han dado feedback, ¿no? Yo me pongo en el lugar de ser una autora con una novela sobre el espacio, me daría muchísima impresión escribir sobre algo que tiene tantos tecnicismos, bueno, que la documentación, por supuesto, está muy presente, y me dijo que sí y que había recibido un poco este mismo comentario, ¿no? Los astronautas no se lo toman como una intrusión, al menos de los que ella recibió comentarios, sino que más bien como el foco se pone tanto en la reflexión y es una novela muy interior, ¿no?, sobre lo que sienten, sobre lo que piensan, sobre lo que miran. Desde este punto de vista no había recibido ninguna crítica ni ninguna reclamación.
1: I en aquesta línia, deixeu-me que us expliqui una anècdota personal que està reblant això mateix que estem comentant. Ja sabeu que sempre busco una persona que tingui algun vincle amb el llibre que recomano i que l'hagi llegit, és imprescindible que l'hagi llegit. En primera opció jo vaig pensar en el xicot d'una amiga meva que és doctor en física i investigador en cosmologia.
0: Sí.
1: Llavors, ell va llegir la novel·la, li vaig dir, pots llegir-la? Sí, sí. Li va agradar, però em va dir, mira, no m'hi veig comentant-la perquè no parla de l'espai, que és el, la meva zona d'expertesa, és que no està parlant de l'espai.
0: Ah, sí, ho has dit, i, ho has deixat
1: sí,
0: clar tu.
1: Sí, sí, i per tant, doncs no ho vam fer amb ell.
2: Ja la coneixien a Anagrama, aquesta autora?
1: Sí, tenien en catàleg una altra obra seva, un assaig, i quan van rebre el manuscrit d'Orbital, molt abans que guanyés el Premi Booker, el 2024, se m'han enamorat de seguida, en primera lectura. Tot i que, com ja ha insinuat abans l'Anna, no es pensaven que els funcionés tan bé com està funcionant.
3: En 2022 publicamos Un malestar indefinido, que es este memoir, en parte también meditación brillante y bellísima sobre el insomnio. Y desde ese momento, ese libro lo contrató la directora editorial de Anagrama, Silvia Sessé, y es una joya con la que nos enamoramos de la voz de Samantha Harvey. Y luego recibimos también, bastante antes de su publicación en inglés, en la lengua original, el manuscrito de Orbital, y yo recuerdo leerla, comentarla y pensar que era una novela maravillosa, pero con la que quizá tampoco tendríamos una expectativa de venta altísima, por esta idea, ¿no?, de que las novelas sin argumento, sin una trama muy concreta, pues son muy literarias y es a lo que nosotras nos dedicamos, pero también pueden ser difíciles y, bueno, creo que el resultado ha sido, pues eso, muy por encima de lo que nos esperaba.
0: I espera't ara, Susana, que clar, amb la missió Artemis 2, igual repunten les vendes que ens
1: ho
0: expliquen.
1: Segur, ja m'han comentat que ja s'està notant. Mira, jo li vaig preguntar a l'Anna, perquè certament aquesta missió jo crec que ens ha despertat a tots una miqueta de fam d'informació especial, no? I ella diu això.
3: Estoy súper contenta de que me preguntes esto, porque hace días que al ver la noticia yo no paro de decir y de pensar, pero si todo esto estaba en Orbital. O sea, es maravilloso. Había unas imágenes de uno de los astronautas de la misión que en un momento dado se dirigía a la Tierra y decía, os queremos, vistos desde aquí, estamos súper orgullosos. Y ese mensaje, ¿no?, esa mirada desde el amor es precisamente lo que transmite la novela. Entonces yo he tenido ganas de releer el libro desde que arrancó la emisión y sin duda es el momento idóneo para que el lector que no lo haya hecho se aproxime al libro.
1: Doncs sí, totalment. Les editores estan entusiasmades perquè aquesta notícia tan mediàtica és un incentiu més per llegir una novel·la que ja fa un any llarg que tenim disponibles les llibreries i que segur que aquesta campanya involuntària de promoció li jugarà a favor.
0: Quina bona vista van tenir. Orbital, de la britànica Samantha Harvey, Premi Booker de 2024, editada en castellà per Anagrama i en català per Edicions 62.
1: Ara bé, Sant Jordi, orbiteu.
0: Això d'aquí res està a la meva tauleta de dit. Gràcies, Susana Ruiz.
1: A vosaltres.
4: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Dotar a l'empresa de les millors eines per a la digitalització s'ha convertit en un factor clau per l'èxit del negoci. La nova generació de solucions de gestió, SAGE 200C i SAGE 50C, són l'aliat ideal per impulsar el creixement de la PYME. No ho dubtis i connecta el teu negoci a l'èxit empresarial. A Control Group som especialistes en la implementació de les solucions de SAGE des de 1986, el que ens ha dut a ser reconeguts com el millor partner nacional. Visita el nostre web Control Group o truca'ns al 93 877 0303 i connecta amb el futur de la gestió empresarial. Control Group. Més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
5: S'analitzaran al barri del Fort Pienc. SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
6: Amb la meva gent, l'estiu és viu millor.
5: És estiu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
2: L'Àlex Joan Bofill, bona tarda.
3: Hola, Anna, bona tarda.
2: Aleix, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, avui.
2: Quants anys tens ara?
4: Ara tinc 13.
2: Tu quan tenies un any, dos anys, tres anys, quatre, cinc, on vivies?
4: Al barco.
2: Al barco? Com era el barco?
4: Pues era com una casa pues, molt diferent a les que ara estic vivint i pues, comparat amb els altres nens pues, és diferent.
2: Tenies habitació?
4: Sí, bueno, un camarot, però el compartia amb la meva mare.
2: Un camarot. I com es deia aquest baler?
4: Es deia Ju.
2: Es deia Ju?
4: Sí.
2: Qui es diu Ju?
4: Com la meva mare.
2: Ju, com estàs?
5: Hola, bona tarda.
2: L'11 de setembre de 2010, la Judit, aquí que acabeu d'escoltar, en Marc Puigvoltes, el pare de l'Aleix, i una gossa, la Trufa, van amollar les amarres amb la intenció de donar la volta al món. La primera parada a les Canàries i d'allà creuar l'Atlàntic fins al Carib i anar fent. 8 anys més tard i molts oceans van acabar la travessa Sydney.
3: Són 8 anys coneixent illes remotes, sortejant tempestes, avaries i coneixent gent de tota mena. Van començar navegant només el Marc i la Ju, fins que va néixer l'Aleix, que no va fer aturar la travessa. I ara tota aquesta experiència l'ha recollit el Marc en un llibre d'aventures que avui ens ha dut a l'estudi, que es diu Mar a Mar. I els oients hauran escoltat noms i cognoms d'en Marc. Marc Puigvoltes. I és que, efectivament, l'Anna i el Marc es coneixen.
2: Clar, no? Som germans.
3: Sou germans, sou germans.
2: Marc Puigvoltes, com estàs? És que estic emocionada, eh?
3: És que jo crec que calia dir-ho ja des d'un bon inici,
2: sí.
3: Que és una història meravellosa, espectacular, que l'Anna fa molt de temps que ens explica a la ràdio, que ens explica les aventures del seu germà, i des de l'equip del Balcó creiem que és una història meravellosa que s'ha d'explicar.
2: Vam dir, els presentadors han d'entrevistar els seus germans, si tenen històries com aquestes... Per què no?
3: Exacte.
6: Això és culpa teva, suposo.
2: Benvinguts, família. Marc, com es pren la decisió de donar la volta al món?
6: Uf, aquesta és una pregunta complicadíssima.
2: Oceànica, clar.
6: Oceànica. Suposo que cadascú pot trobar les seves raons. En el meu cas eren contundents i suposo que una desconnexió amb el sistema, amb la vida que tenia aleshores en aquell moment aquí... Doncs van fer que iniciés el projecte inicialment en solitari i que durant el procés em creués amb la Judit, actualment la meva dona, i la mare del meu fill.
2: És a dir, al principi ho anaves a fer sol.
6: Sí, és una cosa que jo tenia molt ficat al cap. I bueno, la Judit ens vam trobar en un moment en què els dos deixàvem les nostres parelles corresponents i estàvem superant un procés interior que suposo que tothom... en algun moment en la vida, pues, el passa. I en aquest moment doncs, ens vam trobar dues persones amb molta fam i un món sencer per menjar-nos. I bueno, doncs, en aquest moment, la Judit i jo, sense pensar-nos-ho dos cops, vam unir forces i vam comprar un barco i vam marxar.
2: Sense pensar-vos-ho dos cops, Judit, va ser així, ni t'ho vas pensar. Què
5: no,
2: sabies
5: sí.
2: Tu del mar?
5: Jo sí que m'ho vaig pensar. El que passa és que quan vaig conèixer... quan la primera travessa que vaig fer amb el Marc, em vaig enamorar del mar i del Marc al mateix temps. Em va fascinar, em va atrapar el mar. I quan em va explicar que volia donar la volta al món, vaig dir, jo m'apunto amb tu, sense pensar-ho, això sí.
2: Això és un match espectacular. De fet, de totes maneres, a mi m'agrada molt quan comences aquest llibre, Mar a Mar, que estàveu a punt de salpar, buscaves qualsevol excusa, vernissar un últim detall per no sortir. Imagino que era la pressió, la por.
6: Sí, podríem dir que era la por. Podríem dir que suposo que és una empresa que en un principi mentalment és fàcil de resoldre, però al moment de posar el primer peu al mar, doncs se't posen per corbata, podríem dir. I aleshores, bueno, sí, busques excuses, el que passa que al final crec que tant per la Judit com per mi era pitjor quedar-nos aquí i era una empresa enormement excitant i engrescadora i bueno, doncs, ens hi vam tirar de cap.
2: Jo sé que navegaves de petit, clar, som germans.
3: Fèieu junts, no igual?
2: Ell era molt més bon navegant que jo. Era un desastre i ell ho dominava tot. Però imagino que tampoc tot no ho sabies. Vas aprendre dia a dia en aquells 8 anys.
6: Bueno, efectivament. Un es pensa que en sap fins que no para de trobar-se circumstàncies noves, mars nous, oceans noves, terres noves, vull dir, tot t'influeix i la veritat és que un es dona compte que no n'acaba mai de saber del tot. I a més, amb aquest món del mar, doncs no només és el mar que canvia, sinó que també és el barco que canvia, i nosaltres mateixos també anem canviant durant la vida, així que probablement tot això que està escrit al llibre ara no seria capaç de fer-ho. És a dir, quan un està trempat i a tope amb un projecte, doncs ens sentíem molt poderosos i molt potents. Ara, quan llegeixo jo mateix el meu propi llibre, dic, ostres, tu...
2: Com em vaig salvar d'aquesta tempesta, no? Era, com vaig redreçar el vaixell?
6: Si només fossin tempestes.
2: Judit, tu què sabies del mar?
5: A veure, jo poca cosa, la veritat. Vaig fer unes colònies, lo típica, en un llac, i vaig navegar amb un Optimist i ja em va agradar moltíssim. Però...
2: Del llac als oceans?
5: Sí, quasi, i de petiteta, no? Però va ser realment quan vaig conèixer el mar que vaig començar a navegar. I des de que el vaig conèixer ja no vaig parar de navegar, perquè ell en aquella època feia trasllats de barcos, bueno, contractaven el mar per portar un barco d'un cantó a l'altre, i jo m'apuntava. I això em va ajudar molt a entendre que era un lloc que m'encantava i que em sentia molt feliç.
2: Vosaltres salpeu de Lanzarote, bueno, feu primer el Mediterrani, que no us hi volíeu estar massa estona, i d'allà feu la creuada de l'Atlàntic.
3: Que, perdó, diu que... ràpid, creuem el Mediterrani fins a Lanzarote. Que...
2: Sí, però ells això ho fan ràpid,
3: perquè els hi vindrà
2: després, fan una travessa. Quan es triga de Lanzarote al Carib?
5: Depèn del barco, evidentment.
2: Vosaltres?
5: Nosaltres vam fer de Canàries a Cabo Verde per uns petits problemes que vam tenir, que no volem fer spoilers, que és millor que us heu...
2: Exacte, jo no faré spoilers.
5: Que havia llegit el llibre. I de Cabo Verde a...
6: 21 dies, em penso.
5: Sí, Martinica, 21 dies.
2: 21 dies. Arribeu i comença la vida fondejats. Què vol dir fondejar? Perquè nosaltres, perquè la gent ho entengui, què vol dir viure fondejat amb el veler?
6: Bueno, viure fondejat implica no entrar a la marina, és a dir, utilitzar el sistema que portem per anclar, que és una cadena i una ancloa ben grossa, i llavors et vas movent, com dic jo, de piscina en piscina o de jardí en jardí. És a dir, pots arribar a una illa, tires l'àncora... I, bueno, clar, nosaltres vam haver de canviar moltes rutines, és a dir, a la majoria de llocs on ens agrada tirar l'àncora, doncs no hi ha supermercats. Concretament, a nosaltres ens agradava els llocs, quan més allunyats, millor. Aleshores, tot això passa per un procés d'adaptació, implica anar a pescar, implica aprendre a fer pa, a recollir aigua de la pluja...
3: Això ho feu al vaixell?
6: Això ho fem al vaixell, clar, vull dir, estem en llocs on no hi ha supermercat, no hi ha tendes. Concretament a Panamà, la primera època estàvem a Sant Blas.
2: Sant Blas, imagineu-se, per als oients que no ho hagin vist, és un paradís. Illes que dibuixaries com quan ets petit, que fas aquella illa amb quatre palmeres, és això.
6: Sí,
2: és això. I aigües blaves,
6: sí,
2: turqueses.
6: Sí, i ocupada pels indis d'allà, que són els indis Guna, que, bueno, que ells sí que et serveixen alguns aliments, com et poden portar tant en tant, et serveixen fruites i verdures un cop per setmana, però tot el que és el menjar, tot arròs, pasta, això ho has de portar carregat al barco, i tot el que són proteïnes ho obtenim del mar.
3: I tocàveu molt la terra? Baixàveu molt del vaixell, o la majoria d'hores les passàveu dalt del barco?
6: Doncs la majoria d'hores es passen a damunt del barco. És a dir, a vegades no et dones compte i estàs fondejat en una zona molt xula, però vas del barco a l'aigua, a l'arrecife, a pescar, tornes al barco, passa el dia i no t'has donat compte i no has baixat a terra. No, això ens passava. El que passa que després, quan teníem l'Aleix, sí que era un... L'Aleix jugava i volia jugar a terra, amb la sorra, com tots els nens, i també amb els nens que hi hagués a la zona. En aquest cas, els indis Guna, pues, també jugava amb tots els nens d'allà. A fer amistats perilloses, es podria dir.
2: Vosaltres sabíeu si era... Ara entrarem amb el naixement de l'Aleix. Vosaltres sabíeu si era dilluns, dimarts, dimecres? O vau perdre la noció del temps?
5: Sí, la perdíem bastant.
6: Totalment.
5: Sobretot el primer any.
6: Nosaltres ens guiàvem per l'època de pluges, l'època de vents alisis, i sí que un cop comencem a treballar, doncs havíem de treballar, pues, per sostenir el viatge, aleshores sí que entra una mica l'horari, però basat bàsicament en l'arribada i sortida dels clients. Però sí, perdíem totalment de vista el rellotge.
5: El rellotge no. Ens despertàvem amb el sol i ens anàvem a dormir quan no hi havia sol. A la nostra època no hi havia leds, si era una vida molt austera.
6: Arribava la nit i apagàvem llums.
5: Sí.
2: Què és? Què són els culos de pollo? Es deia així?
5: Sí.
2: L'Aleix potser ens ho pot explicar, que en vas viure algun, Aleix. Què és el culo de pollo?
4: Pues és com una tormenta que pues, plou una mica de fang i coses així. I normalment quan estem com a un... Bueno, jo vaig viure a una illa que va ser que va baixar com molt de fang d'una muntanya amb la pluja i va quedar l'aigua molt marró.
2: Culo de pollo. Ja que parla l'Aleix, què passa? Hi ha un moment que, contra tot pronòstic, una mica, la Jus queda embarassada. Vau pensar, s'ha acabat el viatge? S'ha acabat la travessa? S'ha acabat aquest somni de fer la volta al món?
5: En un principi no, però realment clar, treballant, fent xàrters en el barco, era molt complicat. Jo vaig estar treballant fins a l'últim moment, fins als 7 mesos. 7 mesos vam estar treballant.
2: Sí, amb la panxota,
5: el
2: valer.
5: Però bueno, jo vaig tenir molta sort perquè el meu embaràs va ser magnífic. A part que, clar, és que ja la vida era fantàstica, no? Menjàvem marisc, passejava per la platja, sí. Nedàvem... Era fantàstic.
2: Hi ha unes fotos meravelloses
5: de la Judit embarassada.
2: I estava molt fort, perquè
5: viure en el barco et poses molt fort, no? Menges molt saludable i estàs molt fort. Clar, quan vam començar a treballar amb un bebè a bord, va ser molt complicat. Això se'ns va acabar.
2: Sí. De fet, és una de les parts, que tampoc farem massa spoilers, però que una mica la Judit i l'Aleix es queden a terra i allà hi ha doncs,
6: sí, jo queria...
2: una vida dura, no?
6: Sí,
2: perquè esteu separats, el Marc treballant amb el fent charters, amb el Ju, amb el Valer, i vosaltres a terra.
6: Bueno, era una manera de continuar endavant, és a dir, el fet de no continuar... el viatge d'una sola tirada, per dir-ho d'alguna manera, destrossava totalment el nostre pressupost i si volíem continuar havíem de, d'alguna manera, guanyar diners. Aleshores, desallotjar el barco, d'alguna manera, era l'única solució per poder seguir treballant amb el barco i utilitzant clients. I jo crec que aquesta potser és la diferència que hi ha entre pràcticament tots els llibres de navegants que van per feina i nosaltres... era la nostra idea anar per feina i fer una volta ràpida, el que passa que amb l'aparició de l'Aleix se'ns complica i ens neguem rotundament a abandonar el projecte. És a dir, de cap manera volem deixar terra, vull dir, podem deixar el barco i tornar a terra. I potser aquí és on això ens implica o ens provoca que ens fiquem una mica en petites històries complicades per sobreviure, que al final arriben a bon port. I com a totes les històries que arriben a bon port, doncs són bones.
2: Que estan, exacte, estan al llibre, són flipants, tampoc les destriparem
6: no.
2: Aquí. Però són aventures, perquè és això, és un llibre d'aventures. Hi ha un moment, Marc, que tu escrius, navegar amb nens canvia la manera de ser i de veure les coses. També la manera de navegar.
6: Of course, per suposat, o sigui, imprescindiblement. És a dir, a més l'Aleix tenia uns petits problemes digestius, el qual implicava que després de mamar o de prendre la papilla havia de reposar en pla i sense moviment. Aleshores, això, bueno, inclús els indis cuna, moltes vegades quan veien a la Judit i no la veien amb el nen a sobre, la increpaven. I on està el nen? On l'has deixat? I la Judit deia, està aquí al costat, a la maca del costat. Vull dir,
2: que realment... Però necessita reposar.
6: Sí, l'Aleix, però bueno, l'Aleix... no sabia, no coneixia una altra vida. Era un nen que va néixer en un barco, pràcticament, i que pensava que això era el normal. Era un petit engany que va durar fins que va durar.
2: Jo no sé si se'n recorda l'Aleix de les primeres travesses llargues que fa. Quan tu dus nens al cotxe, la pregunta que fan tots els nens és
5: quan arribarem?
2: L'Aleix portava 26 dies navegant, no veieu terra... I no preguntaves res, Aleix, perquè tu t'ho passaves bé. Recordes una mica tot allò?
4: Bé, bueno, o sea, sí que ho recordo, no del tot bé, perquè ja fa uns quants anys que va passar. Però, bueno, era com la meva casa, o sea, és com si estàs un dia normal a casa teva, pues no estic esperant a un lloc, sinó estic esperant a casa meva.
2: Clar.
6: S'ha de dir que l'Aleix, totes aquestes experiències... jo diré dures perquè són dures també per nosaltres, les navegacions llargues, a nosaltres li explicàvem prèviament que faríem un viatge llarg, que no es preocupés, que seria dur, però que pescaríem, que faríem coses, que volíem bèsties al mar i que...
2: Taurons.
6: A bon port, segur. I l'Aleix tenia molt bona voluntat. De fet, en alguns moments del viatge penso que és el que millor ho portava.
2: Van haver-hi moments de perill?
6: Sí, bastants, bastants. És el que et dic, és el que et comentava, que jo quan llegeixo ara certes històries no sé si seria capaç de repetir-les, és a dir, en aquell moment estàvem a tope, però sí, n'hi ha diverses i estan explicades i tant per mi com per l'Aleix com per la Judit, o sigui, situacions no només a mar, sinó també a terra. És la diferència que hi ha amb altres llibres, que nosaltres passem cert temps establerts a Bocas del Toro, amb la idea bàsica de fer calés, i treballant, i que l'Aleix fos un nen una mica més gran, que es pogués, que tingués una mica d'autosuficiència a bordo, i, bueno, i així ho vam fer. Llavors, bueno, això, tot això implicava treballar ja en aquests llocs i conèixer, bueno, moltes històries i molta gent, i et fiques a vegades en problemes. Però, bueno, aquí estem.
2: A mi m'agrada també, Marc, perquè tu fas a vegades mea culpa. Dius, hi ha alguna vegada que fas alguna pifiada i, i equivocar-se al mar, bueno, pot ser lamentable.
6: Pot ser lamentable, sí. I he de dir que vaig tenir sort i que jo mateix sóc el primer que m'autocritico, però la història va ser així. Sí, sí, vaig tenir un petit error i va passar el que va passar, i no va passar res al final, però s'ha de llegir, eh? Heu de llegir el llibre per saber-ho. Però...
2: Només us dic que allà l'Aleix es va guanyar el títol.
6: Sí,
5: i tant.
6: Títol. Vam fer...
5: L'Aleix ha sigut molt valent en tots aquests anys.
2: Tu tens sensació d'haver passat por alguna vegada, Aleix?
4: Ara, por sí, però en aquell moment, però estàvem els meus pares i tal, i pues, no era tanta por com... O sea, per una persona com que no ha tocat un barco en sa vida, pues, el meu passaria molt pitjor.
6: Jo crec que hi havia molt de desconeixement. Molt de desconeixement en aquest cas.
2: És el que tu has dit, és que l'Aleix s'havia creat en... Era l'única vida que coneixia. Judit, tu com a mare, com ho veies tot plegat? No sé si vas passar també moments de... Ostres, no sé si haurem de tornar o no haurem de tornar.
5: A veure, amb l'Aleix, per exemple, sempre dormíem, o el Marco o jo, o sigui, un dels dos feia la guàrdia, i llavors, clar, és una vida molt diferent amb un nen a bord, no? Sobretot navegant, però inclús en el fondeig. Sempre he pensat que l'Aleix ha aguantat situacions molt extremes amb una valentia brutal. Mm. I moltes vegades hi havia trencadisses navegant, que faltaven milles i milles per arribar, i l'Aleix no deia res. Ni cridava, ni d'això, ni preguntava quan arribaríem, ni es posava a plorar. O sigui, jo sempre he estat molt orgullosa de l'Aleix.
2: I arriba un moment que l'Aleix ha d'anar a l'escola. Això també surt en el llibre.
5: Ell volia anar a l'escola.
2: Ell volia nens.
6: Ell anava a l'escola, ja.
2: Com us ho vau fer, d'escolarització?
5: Bueno, quan vam arribar a la Polinesa Francesa, a l'Aleix volia anar a l'escola, més que res perquè veia que hi havia molts nens. Per ell anar a l'escola era jugar amb nens, i veure nens, i estar jugant amb ells tota l'estona. I jo li deia, però l'Aleix, el francès no el tens controlat. Però és igual, clar, els nens són com esponjetes, no? Al cap de 2 mesos ja sabia parlar francès. I...
6: Bueno... Crec que aquí està una mica la clau del perquè de tot plegat, no? És a dir, l'Aleix va a escola també primer a Panamà, quan és més petitet, i, bueno, hi ha una cosa... Quan estàs fora de casa, estàs fora de casa. Llavors, quan t'ho fan sentir amb molta insistència, doncs no et trobes a gust. I d'alguna manera, i per no parlar més profundament del llibre, perquè si no us explicaria part del llibre...
2: Això ara em renyarà, diràs, estàs fent molts spoilers,
6: no,
2: que
6: no.
2: Jo t'asseguro que atrau.
6: Però hi ha una cosa que, i suposo que molts pares o la majoria dels pares compartiran, que quan tens un fill la felicitat ja no depèn de tu o d'un lloc meravellós en el món. La felicitat està en el cor del teu fill, i si el teu cor va juntament amb el seu i el seu no és feliç, tu tampoc ho seràs. Mm. I això és el que va passar una mica, no? Vam donar-nos compte de que amb 2 vegades que va estar escolaritzat, l'Aleix ho va passar malament. Potser la primera a Panamà, no tant perquè era més petit i encara no podia entendre moltes coses, però ja amb 5-6 anys que tenia quan vam plegar, doncs ell notava moltes coses i no se sentia a gust. I podríem dir que havíem de ser conseqüents amb el que havíem fet, un nen, i si volíem que fos feliç, doncs... Pues...
2: Per això vol tornar?
6: Sí, per això vam tornar. Sí, sí, sí.
5: Sí. Malgrat que... No, que se'ns va trencar el cor, però clar, és el que diu el Marc. Primer sempre era... Lo prioritari era l'Aleix, sempre.
6: Ah, és que se't trenca el cor quan veus el teu fill, que no sap el que passa, i tu sí ho saps, i ell no vol entendre una cosa. que és intrínseca amb la raça humana, crec jo, i que, bueno, aquestes diferències, de, ja sigui de raça, de qualitat, de color de pell, del que sigui, doncs fa que, bueno, que els nens són com són, i és una qüestió de sang, de veure el teu fill preocupat i no poder-li explicar amb les paraules que voldries, perquè potser són massa fortes per l'edat que té, però bueno, que la solució s'ha de posar en marxa i així ho vam fer.
5: També s'ha de dir que a la nostra època hi havia molt poca gent amb família a bord.
2: Això us anava a preguntar, no trobàveu masses famílies com la vostra?
5: No. Hi havia molt.
2: Vau fer amics?
5: Sí, i tant, i grans amics. Pocs, sí, però bons.
2: Per què sospires, Marc?
6: Bueno, perquè l'amistat és un tema molt complex. Sí, hem fet amics, i ja saps que l'amistat és una cosa de petit comitè, o jo considero de petit comitè. Aleshores, sí, hem fet amics, amics per estones, amics per barbacoes i amics de veritat.
2: I amics però, els que heu ajudat moltíssim. Tampoc hi ha, sí, situacions extremes, sí, on ho doneu tot per ajudar-los.
6: Ajudar molt amb unes persones no vol dir que et facis molt amic d'ells. Mm. Pot a vegades tenir un efecte contradictori. Mm. I bueno, pues però així és la vida i així és la gent.
2: I quan hi ha un verb que utilitzes de tornar, tornes a terra. Heu viscut a mar i torneu a terra. Tu dius sobreviure a terra. Quan el que sembla, bueno, difícil és viure a mar.
6: Hi ha una cosa molt important, que quan tu et passes molt de temps, és a dir, hi ha una primera fase d'adaptació a aquesta vida, Marina. Una primera fase d'adaptació que no és fàcil, perquè de sobte deixes de veure tota la gent que veies, les teves rutines són diferents, i hi ha un cert temps d'adaptació, però quan superes aquest temps d'adaptació, que la teva vida s'ha convertit en una aventura constant, vas a pescar, canvies d'illa, canvies de país, i ara navegues, i ara arregles coses, i ara coneixes a gent, i festes, i barbacoes, o sigui, realment acabes tenint una vida molt engrescadora, a més aconsegueixes treballar i guanyar-te molt bé la vida, doncs qui vol tornar? En aquesta situació, qui voldria tornar? Doncs no volíem tornar, i d'aquí aquesta perseverància per intentar unir els dos projectes i tirar endavant. I, bueno, al final hem arribat on hem arribat. Hem fet el que hem pogut.
2: Marc, tu no ets molt d'escriure, no ho eres de petit. No era el que més t'agradés.
6: No.
2: I ens va sorprendre tot el teu entorn quan vas dir vaig a volcar tot el que he viscut aquests 8 anys, sí, en un llibre.
6: Però et vaig demanar consell, eh?
2: Sí, però t'hi vas posar i... I carai,
6: vaig posar, a veure, mira...
2: I quin llibre? És a dir, jo com havies preservat també la memòria? És a dir, els noms dels peixos cuinats, els noms de les illes, de les platges, de la gent, de totes les aventures, com descrius cada tempesta?
6: Bueno, sí, bueno, ja, és que clar, aquests moments es queden gravats en el més profund del teu cos i de la teva ànima. Llavors, sí que és veritat que aquest projecte era un projecte en principi havíem d'escriure la Judit i jo. El que passa que jo sí ja havia agafat davantera i ja, estant al Pacífic, ja vaig estar escrivint un parell de capítols que formen pràcticament la meitat de... Bueno, la part central del llibre. I vaig començar pensant la possibilitat d'escriure. Un cop arribats aquí, la Judit tenia molta feina i jo els hiverns els tinc més buits perquè treballo molt a l'estiu, pues, navegant i fent classes de vela i fent charters. I llavors m'hi vaig posar. I sí, és veritat que durant molts dies... Judit, baixa aquí baix, necessito reunir-me amb tu perquè no me'n recordo d'això, o tenim que tenir una xerrada d'aquesta zona, d'aquest moment del viatge, per incorporar coses i demés. És a dir, sí que hi ha una gran part d'acumulació de material i després endreçat, i hi ha una bona part de creació nova des de zero, a partir de les reunions que teníem i dels sopars que fèiem la Judit i jo.
2: I remenant records, que devia ser preciós.
6: Sí.
2: L'has llegit, Aleix?
4: No, de moment no em deixa
6: les escoles. Té dos rombos, en algun lloc.
2: Té dos rombos. Estic d'acord. Quan el podrà llegir, creieu?
6: Quan vulgui.
5: No, sí.
6: Ell se'l pot llegir.
2: Fa molt goig, eh? Sí. És que surts a moltíssimes de les fotografies. No t'emociona veure tu pescant amb peixos que són més grossos que tu, gairebé?
4: Pues sí, la veritat és... Pues és com dir que és una cosa que no tothom ho podria fer. I a sobre que és el meu pare que l'ha escrit i pues, m'emociona bastant i me'l podré llegir quan surti.
2: Quan expliques als amics, jo he nedat amb taurons, jo he estat creuant oceans sense veure terra, he superat tempestes, què diuen?
4: Però al principi, quan era més petit, clar, no s'ho creien, era, ostres, un nen petit ha nedat amb taurons. I, bueno, i venia la meva mare i els ensenyava una foto i llavors sí que s'ho creien.
6: Sí, sí.
2: Què va passar amb el Ju quan vau arribar al Sydney? Ai, aquí, toco...
5: Que vendre, que vendre.
6: Bueno,
2: una ferida, això.
5: Doncs se'ns va trencar el cor, perquè el barco no és només una casa, no? O sigui, té ànima, no? Han passat, els, per mi, els millors anys de les nostres vides.
2: Ai, és un protagonista del
6: sí,
2: llibre.
6: Sí, totalment. Sí, sí. Amb el qual jo hi parlava molt.
2: Quants forats has arribat a fer en aquest forat, en aquest baler? Llegiu-vos-ho.
6: Espero que a Austràlia no ens sentin, perquè jo li vaig fer una reparació al barco, que li vaig fer unes... la osmosis, li vaig fer un tractament d'osmosis, li vaig fer 600 o 800 forats. No forats, que no passen a l'altre costat del casco, però són reparacions, i ho vaig deixar tot impecable. La veritat és que va quedar impecable perquè no es va localitzar després humitat al casco.
5: Va quedar perfecte.
6: Però va quedar perfecte. Molt bé. I es va vendre en el confinament. El confinament es va menjar el barco.
2: Ara navegueu?
5: I tant. Ens hem tornat a comprar un altre barco. Que ens encanta els dos navegar.
2: I treballeu, no?
5: I treballem d'això, sí.
2: Feu classes.
6: Ara estem col·laborant amb una escola nàutica, amb la possibilitat de formar-la nosaltres definitivament, i ja estem, bueno, doncs fem classes particulars en el nostre barco, fem un club de vela també els caps de setmana per la gent que vulgui sortir a navegar una estona, i durant l'estiu doncs fem charters a les illes, o a Menorca, a Ibiza, Formentera, o Mallorca, o la illa que es deixi.
2: Quin gust navegar amb vosaltres. Jo ho sé, Joan, posa't a la cua, potser sí. Et deixo venir amb mi.
3: Jo et deixo dir-te una cosa, crec que pels oients no haurà sigut aquesta qualsevol altra entrevista, perquè a més hauran conegut, coneixent la família d'Anna Puigvoltes, han conegut moltíssim també a la pròpia Anna Puigvoltes i com és ella també.
2: No sé.
3: Jo crec que sí.
2: Jo vull saber, aquest llibre l'heu autoeditat vosaltres. La Judit ha fet una feinada increïble. Com es pot comprar?
5: Doncs a la nostra web, a mardetravés.com, hi ha un apartat que posa llibre.
2: Sí, consti que no faig publicitat perquè sigui el meu germà. De veritat, aquest és un gran llibre d'aventures. Jo m'ho he passat molt bé, no només pels que estimen el mar i navegar. És un llibre de paisatges, de vida. És un llibre d'amor, de família, que val molt la pena. Mar a Mar, de Mar Puigvoltes, que ha vingut avui amb la Judit i l'Aleix. Moltes gràcies per ser aquí, m'ha encantat, Marc.
6: Gràcies a tu, Anna.
2: Molta
6: gràcies.
2: Sort.
5: Moltíssimes gràcies.
2: Navegarem junts plegats.
6: Molt bé.
2: Fins aviat.
5: Doncs...

0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
1: ¡Valorado!
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
1: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
3: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
4: Helena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
5: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
6: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
3: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
7: Què t'hi jugues?

0: La graderia del balcó. Núria Vilamala.
1: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Ha estat un dia intens a Can Barça, però avui encara no serà el dia de Adeyemi. Demà hauria de ser el dia que es converteixi oficialment en nou jugador del Barça. Mentrestant, el de bàsquet ja té nou entrenador, Alexander Sekulić, i el femení ja ha fet el primer fitxatge, Van Asten. De seguida aquí a la graderia marxem als Estats Units per parlar de bàsquet, però abans repassem el que ens ha deixat aquest dimecres, 22 de juliol, amb el Lluís Colomer al control tècnic.

0: I comencem el repàs de l'actualitat pendents de Karim Adeyemi. Ho comentàvem que en principi demà serà oficialment nou jugador del Barça i a la carpeta de sortides de moment continua sense acabar de resoldre's la sortida de Ter Stegen. Adrià Soldevila, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Doncs sí, el tema Ter Stegen de moment segueix encallat. Hi ha uns certs problemes fiscals que encara no s'han acabat de resoldre. El Barça i l'Àjax estan esperant la decisió final del porter sobre aquests problemes fiscals i, per tant, la cosa està un pèl encallada. Calcula el Barça entre una setmana i 10 dies per acabar de solucionar-se. Però el que sí que no vol el Barça és que Ter Stegen viatgi a Birmingham i, per tant, doncs, que es quedi a Barcelona si no s'ha resolt el seu futur amb l'Àjax. I a partir d'aquí veurem. En principi, sí que fitxarà per l'Àjax, cedit pel Barça, però primer s'han de resoldre aquests problemes fiscals que encara no estan resolts.
0: Gràcies, Solde. I el Barça femení, l'equip de la temporada 26-27, comença a agafar forma amb el fitxatge de René Van Asten. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
2: Hola, Núria, què tal? Bona tarda.
0: Com ha anat la presentació? L'has pogut viure de primera mà?
2: Doncs comença a agafar ritme la cosa perquè demà torna a haver activitat a les oficines del club. A 11:45 està citada Caroline Graham Hansen per signar la seva renovació amb el president Laporta i el directiu Xavi Puig. Una renovació per dues temporades fins al 2020.
0: Ara ens explicaràs, Anna, de seguida com està aquest mercat del Barça femení, però primer recopilem com ha anat aquesta presentació de René Van Asten, nova jugadora del Barça femení.
2: Doncs força bé, la veritat, m'ha sorprès perquè, tot i tenir només 19 anys, s'ha mostrat molt...

0: molt segura de si mateixa, una mica nerviosa també, com és evident davant dels mitjans de comunicació, i fixa't com ha explicat el sentiment quan va saber que el Barça la volia fitxar.
1: Quan vaig saber que el Barça tenia interès, el meu cor va començar a bategar ràpid. Estava molt contenta i emocionada. Tot i que podia anar a altres clubs, les converses amb el Barça i la seva gent em va fer sentir que havia de ser aquí. Vaig creure que tenia molt sentit que aquest fos el següent pas. Va haver-hi molta connexió i tenia moltes ganes de venir aquí.
0: I és que tot i tenir encara un any de contracte amb l'Ajax, havia despertat l'interès de molts clubs europeus pel seu bon rendiment com a central, i és per això que el Barça ha arribat a un acord pel traspàs amb el club holandès. Per una xifra, ens diuen des del club, inferior als 500.000 euros, es signa un contracte de llarga durada de 4 temporades fins al 2030 per fer-se amb una jugadora jove amb molta projecció que, venint de l'Ajax i arribant al Barça, no se li podia preguntar per una altra figura que no fos la de Johan Cruyff.
1: El fet que parlis de Cruyff i de mi en la mateixa frase és un honor. Ell va ser una gran estrella. Té l'estadi de l'Ajax i aquí també té l'estadi que porta el seu nom. Crec que és un gran exemple per tothom i és un gran honor seguir aquesta tradició.
0: Així que amb René Van Asten ja presentada, Pere Romeu ja té substituta per Mapi León.
2: Aquest és el primer moviment, Anna, del mercat de fitxatges. Ens ho començaves a explicar. A veure, com va avançar en aquest mercat del femení?
0: Doncs comença a agafar ritme la cosa, perquè demà torna a haver activitat a les oficines del club. A 11:45 està citada Caroline Graham Hansen per signar la seva renovació amb el president Laporta i el directiu Xavi Puig, una renovació per dues temporades fins al 2028. Després hi haurà un acte amb els mitjans de comunicació, que seguirem el que t'hi jugues, i en la carpeta d'incorporacions falta que arribin peces en defensa i en atac. En defensa està pràcticament tancada la incorporació de Martina Fernández, exjugadora del Barça, que ara estava a l'Everton, i a l'atac s'està negociant amb el Manchester City per incorporar a la jugadora brasilera Caroline, del 26 anys. Està negociant el Barça amb el City perquè té una clàusula de rescissió de 2 milions d'euros que el club blaugrana no vol pagar, i per tant s'està intentant arribar a un acord per fixar quin és el preu de traspàs. Però bé, Pere Romeu havia demanat a la secretaria tècnica substituir a les jugadores que havien marxat i de moment en aquesta direcció es treballa.
2: Doncs estarem pendents de tots els moviments al mercat de fitxatges. Anna, moltíssimes gràcies.
0: Adeu, fins demà.
2: I encara en futbol, un cop tancat el Mundial, ara ja coneixem el millor 11 segons la FIFA. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Núria? Bona tarda.
2: Ja sabíem que no hi serien ni Cubarsí ni Laporte, però al final com ha quedat aquest 11?
3: Doncs el millor 11 del Mundial, segons la FIFA, és en porteria Bosinha, els defenses Pedro Porro, Lisandro Martínez, Upamecano i Cucurella, al mig del camp Rodri, Bellingham i Olise, i al davant Messi, Mbappé i Haaland. Com veieu, només apareixen tres jugadors de la selecció espanyola, Pedro Porro, Cucurella i Rodri. No hi apareix Unai Simón, que va ser premiat com a millor porter per la pròpia FIFA, ni Lamine Yamal, que ha quedat fora en el procés de selecció. A banda, com has dit, dels noms com el de Cubarsí, tot i ser premiat com a millor jove, Laporte o Dani Olmo, que ni tan sols eren elegibles.
2: Gràcies, Arnau. I ara el que comença és el ball a les banquetes de les seleccions. De fet, avui, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha confirmat al podcast Cronache di Spogliatoio converses amb Pep Guardiola per ser seleccionador italià.
4: Sul breve medio...
5: A curt i mitjà termini dir que ens hem d'estrenyar el cinturó és quedar-se curt. Tanmateix, hi ha excepcions que, per exemple, poden afectar el nom del que parlem tant aquests dies, Guardiola, i aquestes excepcions es fan per raons òbvies. No hi entraré perquè no és un fet que això vagi a bon port, però segueixo creient que era correcte, que era important obrir un diàleg i mantenir-lo vivo, tenir-lo caldo,
2: aquest diàleg. I tanquem el futbol marxant cap a Olot, perquè avui el Girona està jugant el segon partit amistós de la pretemporada. Explica'ns, Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs mira, ara mateix el Girona guanya per un gol de Minsu al minut 9, l'ex de l'Andorra que ha fitxat pel Girona aquesta temporada. El conjunt de Quique Álvarez afronta el seu segon partit de pretemporada després de sumar un discret empat contra l'Alcadi Xilla. I avui estrenen la tercera equipació, aquella verda inspirada en les cales de la Costa Brava, ara mateix minut 35. Sporting. Veurem com acaba aquest amistós.
2: Una samarreta, vaig a dir a nivell personal, que m'agrada especialment. La tercera equipació del Girona. Gràcies, Laia. De seguida tornem amb tu. I ara fem el salt al poliesportiu, perquè avui ha estat un dia important al Barça de bàsquet, que ja té nou entrenador, Asier Chaves. Què tal? Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
2: És Alexander Sekulić.
4: Doncs sí, ja feia dies que veníem avançant que era l'escollit i que estava tancat a falta d'oficialitat, i aquesta oficialitat ha arribat per fi avui a les 11 del matí. Signa per dues temporades, dirigirà la banqueta blaugrana fins al 2028 i amb 48 anys es converteix en el primer entrenador eslovè en la història del Barça, càrrec que més compaginarà amb la selecció d'Eslovènia perquè és seleccionador des del 2020. La selecció és precisament on ha aconseguit un dels seus grans èxits, classificar-los pels Jocs de Tòquio i portar-los fins a les semifinals. Sekulić arriba procedent del Dubai, on va assumir l'equip durant el tram final de la temporada passada i el va conduir fins a guanyar la Lliga Adriàtica, en el que podríem dir que ha estat un intercanvi de banquetes perquè va substituir un Xavi Pascual que ja és entrenador de Dubai.
2: I així has pogut parlar amb un jugador que el coneix bé, eh?
4: Doncs sí, hem parlat amb Clement Prepelic, jugador de Dubai Basketball, a qui va dirigir el tram final de la darrera temporada i a qui coneix bé de la selecció, que ha explicat que una de les seves grans virtuts és que és una gran persona que connecta bé amb els jugadors.
7: Primero, Alexander es una persona extraordinaria. Es una persona que... muy buena persona, que cualquier cosa necesitas está aquí para ti. Y lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era.
4: A més, ha deixat clar que va ser molt important per canviar la dinàmica de Dubai quan va arribar i per proclamar-se campions.
7: Ha canviat la dinàmica d'equip i nos ha ajudat moltíssim per ganar este títol històric per a Dubai Basketball. Sobre el Barça, jo crec que segur lo va a fer bé i le deseo mucha suerte a él y a vosotros.
4: El repte de Sekulić, doncs, serà recuperar la competitivitat, tornar a connectar amb l'equip amb el Palau i situar el Barça novament en la lluita pels títols després de tres temporades en blanc.
2: Un nou projecte pel Barça de bàsquet. Asier, moltes gràcies.
4: Gràcies, Núria.
2: I tanquem amb el Tour de França. Avui, 17a etapa, sense canvis a la general. França, Borja Cuadrado, bona tarda, buenas tardes.
8: Bona tarda des del Tour de Francia, etapa 17, con victoria para un ilustre Jasper Philipsen, uno de los mejores velocistas del mundo, el belga, que no había conseguido triunfo en esta edición y que se ha tenido que meter en una fuga de muchísimo nivel para lograr el triunfo, eso sí, lanzado por un espectacular Mathieu van der Poel. Jornada sin novedades en la clasificación general, que sigue liderada por Tadej Pogačar a 4.32, Remco Evenepoel a 6.51, Isaac del Toro quinto, Juan Ayuso a 9.22, en una etapa en la que, por cierto, ha rendido muy bien una vez más el Vallesa del Caja Rural Seguros RGA Abel Balderston, que finalizó 15º. Mañana la etapa 18 entre Boagón y Auxerre-Merlet, puerto de primera categoría.
2: Gràcies, Borja. Falten 3 minutets per arribar a 9:15 de la nit. Fem una petita pausa i marxem cap a Las Vegas.
9: El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
10: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
11: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum, l'arquitectura de Sert i el recent inaugurat Jardí del Xiprés. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró.

0: minutets i arribarem a 9:15 de la nit. I ara aquí a la graderia anem a parlar de bàsquet. Ara ens ho explicava la Sier, està sent un estiu mogut al Barça, amb 6 fitxatges, 9 entrenador. A la penya també estem molt pendents del que passi amb el futur de Ricky Rubio en un altre projecte engrescador del conjunt verd i negre. I avui tenim un convidat de luxe. Ell ha estat capità de la penya, jugador del Barça, ara és el director del planter de la penya i ell ens ho explicarà perquè ha viscut un estiu diferent. Pau Ribas, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda.
0: A veure, Pau, diuen que el que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas, però jo crec que avui ens ho podràs explicar una mica, no?
1: Sí, el que he fet jo és fàcil d'explicar. No hi ha res a amagar, com ja diuen a les pel·lícules. No?
0: Has estat, Pau, unes setmanes als Estats Units, a Las Vegas, vivint des de dins la NBA Summer League com a entrenador assistent dels Toronto Raptors. Com ha anat aquesta experiència, Pau?
1: Bé, és una figura on normalment les franquícies NBA conviden algun entrenador perquè es coneguin mútuament, no?, i vegin com treballa l'equip i tu puguis explicar, doncs, com veus, quines idees tens en el món del bàsquet. I he tingut la sort que, bueno, m'han donat aquesta oportunitat Toronto Raptors, que tenen un entrenador europeu i, bueno, té una consideració molt gran pel bàsquet d'aquí, i vaig posar en contacte amb ell i em va obrir les portes a poder anar, i ho he aprofitat perquè, bueno, després de ser jugador tant de temps i passant a l'altra banda de potser formar-me com a entrenador, era una cosa que m'interessava, no?
0: I com l'has viscut, Pau, a nivell personal? T'ha agradat viure-ho des de dins?
1: Sí, evidentment és un món molt diferent, on totes les possibilitats que estàs aquí acostumat al bàsquet professional ja es multipliquen per, no et sé dir exactament quin número, però un número alt, i bueno, veus totes les capacitats que tenen per treballar el millor possible, i la veritat que és una enveja que s'aposti tant pel bàsquet allà i puguis treballar, perquè molta gent està al darrere fent molta feina i puguis tu gaudir d'aquesta figura d'entrenador, que és veritat que els objectius sempre són molt, molt complicats i molt alts allà, però sempre amb les facilitats per treballar el millor possible.
0: Ho comentàvem, Pau, estaves d'entrenador assistent, però quin era el teu paper exactament? Com era el teu dia a dia? Quines eren les teves funcions?
1: Bé, jo, la meva funció principal era anar per aprendre com treballen ells i veure com treballen ells. El seu dia a dia, com s'organitzen, quins objectius tenen, doncs, per, en aquest cas, la Summer League, que són jugadors joves que no coneixen molt, per veure com, si podran tenir encaix dins dels seus equips que tenen molts jugadors, i una mica jo anava per aprendre com ho fan, i evidentment, doncs, el dia a dia d'entrenaments i de partits, doncs, com un assistent més, però més escoltant com ho fan que més involucrat, però en algun moment sí que et pregunten i veuen quina és la teva opinió, i els jugadors s'interessen per saber qui ets. Evidentment, quan els expliques que has sigut 20 anys professional a Europa i internacional, doncs tenen molt de respecte, i bueno, jo vaig anar a aprendre, més que una altra cosa.
0: Ara ens ho explicaves, que clar, la Summer League és una lliga, no?, on hi ha molts jugadors joves i on, sobretot, Pau, s'hi juguen molt al seu futur, no?, perquè alguns ja tenen el lloc assegurat a l'equip NBA, d'altres s'estan acabant de jugar les oportunitats que tinguin. No sé si els jugadors ho viuen amb molta pressió, no?, amb aquesta sensació de que s'estan jugant al seu futur.
1: Sí, hi ha realitats diferents, no? Normalment hi ha els jugadors que han estat escollits en el draft, que aquests, doncs, sí que tenen clar que és una aposta del club, però igualment, doncs, és la seva primera experiència dins l'equip i van amb molta motivació i amb cert nerviosisme, i després sí que hi ha un gruix de jugadors, doncs, que juguen alguna plaça en el propi equip, o fer-ho bé la Summer League li pot obrir alguna porta a alguna altra franquícia de l'NBA, inclús fer-ho bé, doncs, reporta bons informes a molta gent del bàsquet mundial que saben que no tots els jugadors entren dins la NBA i han de jugar bàsquet arreu del món, i tothom ho vol fer bé, no? És una mica una barreja entre objectius d'equip i objectius individuals, i és important, doncs, tenir certs jugadors que tenen una mentalitat doncs, de treballar ben equip perquè si no es converteix en un joc molt individual.
0: I és una competició, Pau, que allà als Estats Units se segueix molt, és també com molt espectacle, no? Com estem acostumats a viure a l'NBA, o és una mica diferent?
1: És un entremig, no? Sí que el pavelló és un pavelló de 18.000 espectadors, que hi ha dies que està més ple, hi ha dies que menys, depèn quin dia de la setmana és, però fan partits televisats a nivell nacional americà. Vull dir, al final té bastanta repercussió i és un moment a l'estiu que no hi ha bàsquet, no? Llavors, allà als Estats Units es mira, volen conèixer els nous jugadors que han sigut escollits al draft. Bueno, té una repercussió bastant important.
0: Tu que l'has viscut des de dins, Pau, deixa'm preguntar-te per un dels noms propis d'aquesta Summer League, Sergio de la Rea, que va guanyar la Lliga ACB fa poques setmanes amb València Bàsquet, i ara ha estat una de les grans sensacions, d'aquesta Summer League amb els de les Mavericks. Déu-n'hi-do el nivell que ha demostrat, Pau.
1: Sí, evidentment, des d'una temporada molt bona, exitosa, i on ell doncs, ha sigut important, un equip important, doncs, veure'l allà doncs, és una cosa que teníem interès, no? Perquè també va venir Pedro Martínez uns dies a veure'l, que ha sigut el seu entrenador, i vam estar veient-lo, i a poc de menys a més, no? Sé que és difícil al principi acostumar-te a un bàsquet diferent, però que ell és un jugador amb qualitat i molt intel·ligent i es anirà adaptant segurament a aquesta lliga tan exigent, no?
0: I aquest any que has pogut treballar des de dins a una franquícia de la NBA, en aquest cas els Toronto Raptors, i ho comentaves, Pau, amb tot el bagatge que tens al bàsquet espanyol i al bàsquet europeu, el salt és molt gran entre el bàsquet espanyol europeu i l'NBA?
1: Primer, és molt diferent, és un bàsquet molt diferent, amb regles diferents, i vull dir, al final juguen moltíssims partits, els partits són més minuts, hi ha més jugadors, hi ha més entrenadors, al final està enfocat diferent ells. La diferència més gran és que allà no pots entrenar, jugues tants partits i viatges tant que la forma de millorar l'equip no és com fem aquí a Europa, que és entrenant i repetint i corregint detalls, no? Allà s'ha de fer des de fer molt de vídeo, molta xerrada individual amb els jugadors, entrenar-nos en grups reduïts. Vull dir, és molt diferent la forma de treballar. Sí que és veritat que allà tenen moltes possibilitats i molts entrenadors i poden fer-ho, cosa que aquí a Europa és molt més difícil tenir tot tan marcat amb diferents tasques cada entrenador, molt més específiques, reduïdes amb nombre de jugadors. I et diria que et sorprèn la tanta diferència de forma de fer les coses, pues que la realitat que tens és la que et marca. Aquí pues, podem entrenar entre 100 o 150 dies l'any, i a mi em van explicar que la temporada passada a Toronto van fer 17 entrenaments on hi havia 5 contra 5. Vull dir, la diferència és tan impressionant que entens com que la forma de treballar sigui tan diferent.
0: Sent de Badalona, Pau, imagino que tot això una mica t'ho hauria d'haver explicat el Jordi Fernández, no? Que el tenim també entrenant als Brooklyn Nets.
1: Sí, tinc una bona relació amb el Jordi. Aquest mes de desembre vaig poder anar a veure algun dels seus entrenaments a Brooklyn per motius laborals que tenia per anar fins allà i bueno, al final ell t'obre sempre les portes, tracta molt bé a tots els que som d'aquí, t'explica com treballen, com ho veus tu i la veritat que és una sort que tinguem un català i un badaloní, doncs, als nivells d'entre els millors entrenadors del món, no?
0: Totalment. I Pau, aprofito que et tenim avui aquí a la graderia del balcó per preguntar-te una mica pel Barça i per la penya, molt ràpid, perquè clar, està sent un estiu mogut, Sobretot començo aquí pel Barça, molts fitxatges, moltes sortides. Avui s'ha anunciat precisament ja Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. No sé si el coneixes, Pau, si te n'havien parlat, et convenç com a nou entrenador del Barça?
1: Sí, que el conec. Ha sigut de seleccionador d'Eslovènia doncs amb grans èxits i també l'última temporada acabant la Dubai també amb bona temporada. És un entrenador que potser la gran nombre de gent no el coneix tant, però és un entrenador que porta anys fent resultats bons. Veurem, no? Al final el Barça és un un lloc complicat, però sempre una temporada que no ha sigut suficientment bona, doncs hi ha hagut, sempre hi ha canvis i hi haurà molts canvis, com hi ha hagut, però jo sempre soc partidari de veure com es fan els equips i valorar-los al final de temporada, perquè parlar al juliol de quins jugadors i com jugaran, si jugaran bé, si malament, si rendiran, l'entrenador, al final, després de 20 anys de professional, jo he vist de tots colors i el que és important és treballar bé, treballar a gust, tenir confiança, fer un bon grup i a partir d'allà créixer i intentar fer una bona temporada. No tens mai les expectatives que es creen normalment amb les redes socials, doncs les has de passar de puntetes perquè el que importa seran l'esdevenir de la temporada.
0: Sí, les notes sempre a final de temporada. I Pau, a la penya, veurem com acaba l'estiu, però de moment tornem a tenir un projecte engrescador i un gran retorn, com és el de Nicola Provitola, eh?
1: Sí, crec que aprofitant bé les situacions del mercat ofereix, poder portar noms o jugadors com la Provítola al seu nivell, que està més que contrastat, doncs és important, no? Per un club com nosaltres. Crec que ens falta acabar de tancar l'equip, però un altre any més, doncs, després de perdre jugadors importants, doncs, poder seguir entre els equips de dalt, entre els equips de playoff, de Copa del Rei, que no és fàcil perquè el pressupost que tenim doncs és tan límit, no?, d'entrar o no entrar a aquestes posicions, doncs fer-ho una realitat any rere any doncs té mèrit i l'important és que som un club històric i hem de defensar la nostra història i un altre any més treballar perquè torni a ser així, no?
0: S'estan fent les coses molt i molt bé a la penya i bueno, ara toca esperar també, Pau, una mica què acaba decidint al final Ricky Rubio després d'aquesta gran temporada que ha fet.
1: Sí, després com tots vam veure, tenir moments complicats, crec que aquesta temporada doncs ell s'ha vist que ha gaudit, que ha liderat el Joventut a fer una gran temporada i bueno, la gent és normal que vulgui més, no? Però bueno, això és un tema molt personal. Quan els jugadors ens fem grans, es valorem moltes coses i jo això també sóc partidari d'anar temporada a temporada, a veure com et sents, familiarment, com està la situació, i sobretot tenir ganes de fer una temporada més. Esperem que sigui així i el Riqui torni a fer una gran temporada com la que ha fet aquest any amb la penya, no?
0: Estarem pendents de quina decisió acaba prenent Ricky Rubio. Pau, ara imagino que toca descansar uns quants dies, no? Després d'unes setmanes intenses.
1: Sí, ja ajuntat al final de temporada doncs amb aquesta experiència i ara sí, no? Unes setmanes de descans i desconnexió, que sempre és important per carregar piles i la temporada que ve torna a començar amb energia.
0: Merescudes vacances. Pau, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a la graderia del balcó, per haver-nos apropat una mica la realitat de la Summer League i que tinguis unes bones vacances. Descans merescut.
1: Molt bé, igualment, bon estiu.
0: Quatre minutets i arribarem a les 9 en punt de la nit i tornem cap a Olot, perquè us ho comentàvem, el Girona està jugant el segon amistós de la temporada contra l'Olot. Laia, el descans, com li va al conjunt gironí? No podem escoltar a la Laia, però
2: ara em sembla que
0: ara
2: sí,
0: sí,
2: eh?
0: Laia,
2: Ara sí.
0: explica'ns.
2: Doncs, com us deia, al minut 42 ha tornat a marcar Minsul i ha passat la pilota
0: Doblet.
2: Ivan Martín, doblet, doblet. Ara mateix estan al descans. Han jugat Arnau Martínez i Ivan Martín, per tant, segurament ara hi haurà un canvi de l'11 complet. Qui no hi podrà ser són ni Benat, ni Justin, ni Yasser i Porto, que són baixa, que ja se sabia, i també se suma Gazzaniga, que és baixa per unes molèsties al maluc.
0: Moltes gràcies, Laia. Veurem com acaba aquest partit amistós del Girona i aquí la graderia es va buidant. Fins aquí la graderia d'avui dimecres. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:45 de la nit i a les 12 del migdia, ja ho sabeu, el que t'hi jugues amb l'Helena de Diego. Ara us deixem a Mora 25 i l'actualitat esportiva torna a 12:45 amb el Larguero. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé fins demà.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
1: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio excelente de 135 por 190, antes 199 euros, ahora por solo 179 euros. Ven a tu tienda Hipogegant o compra online en Hipogegant.com.